0: Si llegamos a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Radio Lleida, Cadena Ser.
2: Les rebaixes ja són a Mac Mobles Areco d'Alcarràs.
3: També a les rebaixes t'orientem de forma personalitzada perquè trobis el que busques. Tenim la millor relació qualitat-preu.
2: A més, beneficia't del finançament de Mac Mobles i aprofita les rebaixes per equipar casa teva amb nous mobles.
3: Mac Mobles Areco, al polígon Panamà d'Alcarràs.
2: Ara, rebaixes.
4: Si pensaves que ho havies vist tot aquest estiu, arriben les segones rebaixes al nostre concessionari oficial. Aconsegueix el teu Volkswagen d'ocasió, gerència o quilòmetre zero, amb condicions de finançament irrepetibles i entrega immediata. Unitats superlimitades. No ho deixis escapar. Aquest agost les teves segones rebaixes són aquí. Vine abans que volin. Visita'ns a Dalmau Motor. Concessionari oficial Volkswagen a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
1: Hoy por hoy, Catalunya.
5: Bon dia. En plena crisi migratòria pels fets de Ceuta, Junts insisteix. Catalunya no pot acollir més persones perquè els serveis públics ja estan saturats.
6: Catalunya pot assumir la immigració que pot assumir, en necessita, però pot assumir la que pot assumir. Hi ha gent que diu la Catalunya els 10 milions. A veure, el que no pot ser és que el cos vagi creixent i el trajo sigui el mateix, perquè llavors s'esqueixa tot. I d'aquí ve el problema. Hem de tenir un trajo a mida pel que són les necessitats dels catalans i les catalanes.
5: És Jordi Turull, secretari general de Junts, qui ha insistit en aquesta negativa, criteri que els juntaires comparteixen amb el PP. Ara de seguida ho ampliem, abans fem un cop d'ull a la informació més pràctica a aquesta hora. I comencem amb el temps. Teòricament, ja hem superat el pic de calor de la setmana. Segons les previsions, ahir era el dia que havia de registrar les temperatures més altes i a partir d'avui els termòmetres comencen a baixar gradualment fins al cap de setmana, quan el canvi de temps ha de ser més notori. En tot cas, al litoral, l'aixafogó contrarrestarà aquesta petita disminució tèrmica d'avui. El trànsit i el transport públic no hi consten incidències significatives ara mateix. Junts i PP reclamen limitar l'arribada de més migrants a Catalunya. Petició que arriba en el moment que el govern espanyol ja prepara el trasllat cap a altres comunitats d'uns 500 menors no acompanyats dels que van desembarcar de forma il·legal i campen per Ceuta. Xavier Balló.
7: El PP català vol directament que s'expulsi totes les persones que han entrat a Ceuta les darreres setmanes i asseguren que Catalunya no té capacitat per acollir més menors, és el secretari general Juan Fernández en una entrevista a Europa Press.
8: Catalunya no està en disposició hoy de acoger a más menores, porque ya no está en disposición de poder seguir atendiendo a los que ya tiene. En Cataluña vivimos a día de hoy una de las mayores crisis y colapso de los servicios públicos. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir atendiendo a menores de otros países.
7: Junts no es mostra tan contundent, però també adverteix que Catalunya no té capacitat per acollir gaire més ara mateix per falta de recursos i reclama la delegació de competències cap a la Generalitat. Jordi Turull.
6: Catalunya pot assumir la immigració que pot assumir, en necessita, però pot assumir la que pot assumir. Hi ha gent que diu la Catalunya els 10 milions. A veure, el que no pot ser és que el cos vagi creixent i el trajo sigui el mateix, perquè llavors s'esqueixa tot.
7: Turull demana a Podemos que rectifiqui i que permeti aprovar el traspàs de competències quan torni a votar-se al Congrés.
5: Vicenç Llorca, bon dia.
9: Bon dia, Susana.
5: Per dissabte vinent, per demà passat, vaja, hi ha convocada una concentració a Barcelona organitzada per una plataforma contrària a la immigració a Europa. Hi ha alguns moviments socials i polítics que intenten aturar-la.
9: Col·lectius antifeixistes es preparen per contraprogramar i intentar impedir aquesta concentració del moviment Save Europe Act prevista per dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els comuns han reclamat al govern que no en permeti la celebració del moviment Save Europe, que està fent una gira per diverses ciutats per fer un clam contra la immigració i que apel·la al patriotisme de les nacions europees. Diversos col·lectius antifeixistes ja han convocat una contramanifestació a les 6 de la tarda a la plaça Sant Jaume per plantar cara i intentar impedir la concentració que una hora més tard volen fer els promotors d'aquesta iniciativa. Denuncien que és un moviment impulsat per l'extrema dreta europea i amb un vincle directe amb Vox i amb altres organitzacions ultraconservadores.
5: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones per dolor crònic pelvià. Aquest és el balanç dels 10 anys de la unitat específica que va crear el centre el 2016. És un tipus de dolència de la qual en costa molt identificar la causa i afecta entre el 15 i el 25% de les dones. Àlex Calatrava.
10: Aquesta unitat del Servei de Ginecologia de l'Hospital atén de mitjana una vintena de dones cada setmana. 6 d'aquestes visites són de noves pacients. Generalment tenen entre 40 i 60 anys, tot i que cada vegada tenen dones més joves. En la majoria de casos costa identificar una causa concreta, pot donar-se per endometriosis, infeccions o conseqüències del part. Els doctors avisen que, tot i que costi expressar aquest dolor, no esperin els 6 mesos quan la patologia es cronifica.
11: Perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelviperineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor o més lent.
10: Jordi Sabadell, doctor de Vall d'Hebron.
5: Els tallers mecànics reclamen que se'ls tingui en compte en la transició al cotxe elèctric. Consideren que són els grans oblidats en aquest procés de substitució.
9: El seu president, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i que els tallers de reparació n'han quedat al marge dels ajuts quan resulten molt afectats.
12: Aquesta nova tecnologia que no ha entrat pel seu propi o pel canal natural, ens trobem en què el taller se l'ha trobat de cop i volta i ha hagut de fer una inversió molt forta.
9: Paloma has explicat que la formació perquè un treballador pugui treballar amb cotxes electrificats costa entre 20.000 i 30.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut.
5: I dels cotxes passem als vaixells. El lloguer de barques per hores o per dies està en auge a les costes catalanes.
9: Les embarcacions d'esbarjo destinades al lloguer ja representen un 43% de les noves matriculacions, quan fa dècades no arribaven al 10%. Des del clúster nàutic català han detectat un canvi d'hàbits. Els estiuejants prefereixen la flexibilitat del lloguer i no haver d'assumir els costos de comprar i mantenir una barca.
5: Informació de Pol Valero.
13: Entre gener i juliol de 2026, a les capitanies de Barcelona, Palamós i Tarragona s'han matriculat 284 barques noves d'esbarjo destinades al lloguer. És un 25% més que l'any passat, segons dades del clúster nàutic català. Per usos particulars, se n'han matriculat més, 385, però amb un creixement molt més reduït, d'un 7%.
14: Hi ha hagut un canvi d'hàbits, i llavors fa 30 anys les embarcacions de lloguer representaven el 6 al 8% de les embarcacions matriculades. Representen a nivell català quasi el 50%.
13: És Miquel Guarner, secretari general de l'entitat, que explica que abans la classe mitjana amb segones residències tenien més tradició de tenir una barca en propietat. Explica que ara les famílies tenen les vacances més fragmentades, prefereixen gastar-se els diners en viatges i, en tot cas, si van a una destinació de platja, llogar un vaixell allà.
5: La plaça Rovira i Trias s'ha endut el primer premi del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia d'aquest any. És un primer premi molt celebrat, ja que és el primer cop que aquesta comissió de festes se l'emporta. Pau Puig.
15: Des del mes de gener, unes 120 persones han estat treballant pel decorat d'aquest carrer que ahir va endur-se el primer premi d'aquesta competició. La Raquel és veïna de la plaça Rovira i membre de la comissió de festes.
16: Ja portem 20 anys perquè celebrem els 20 anys de guarnit de l'associació. És tot un procés de molta feina, de molta il·lusió, de molt d'esforç, d'energia. És la traducció de la comunitat i la família que hem fet a l'associació.
15: La segona i tercera posició ha estat pel carrer Mozart i el carrer de la Llibertat, respectivament. A més d'aquests premis principals, n'hi ha hagut 6 d'especials per la decoració, el reciclatge o la il·luminació, i 3 mencions, una d'aquestes dedicades a 5 carrers que s'han guarnit amb la mateixa temàtica enguany, l'univers del Senyor dels Anells.
5: 7:28 del matí, anem amb els esports. La nova estrella blaugrana, Rodri, va emportar la primera ovació al Camp Nou sense ni tan sol jugar. Va ser en la presentació de l'equip just abans que es disputés el trofeu Joan Gamper, que es va emportar al Barça sense pena ni glòria, tot s'ha de dir. Laia Pujals.
17: Amb gran protagonisme dels jugadors de la Masia, l'equip de Hansi Flick s'ha endut el trofeu per 2-1. Hans Abdelkarim i Rafinha, des dels 11 metres, han estat els golejadors en un partit on els aficionats culers han pogut veure per primera vegada els nous fitxatges del Camp Nou. També han pogut donar la benvinguda a Rodri, que ha estat aclamat per les graderies de l'estadi, tot i que no ha tingut minuts. Abans del partit ha parlat Hansi Flick, que ha agraït en català el suport dels culers després de la pèrdua del seu pare i també ha agraït a Deco la feina feta. També per la Trafinha, que ahir va ser escollit com a nou capità provisional per Flick, que ha donat ànims a Roni Bargi i ha donat la benvinguda als nous fitxatges, afirmant que vestir l'escut del Barça és una responsabilitat, però que és el millor que ha fet mai. El partit podria haver acabat amb un gol més, però Gordon ha fallat el penal que ell mateix havia provocat. El Barça comença la Lliga aquest diumenge a 2:15 al camp de l'Elx.
5: I avui, ràpidament, Vicenç, què celebrem?
9: Avui, 20 d'agost, se celebra el Dia Mundial del Mosquit.
18: No me moleste mosquito. No me moleste mosquito,
9: No me molesta. El dia com avui de 1897, el metge britànic Sir Roland Ross va descobrir que les femelles d'una espècie de mosquit transmeten la malària als humans.
5: Aquesta commemoració pretén conscienciar la població sobre les malalties que transmeten aquests insectes, que són moltes i molt greus. Es calcula que provoquen més de 700.000 morts cada any.
0: Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
18: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
0: Venimos de otra madrugada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania, ataques con drones que dejan al menos 8 muertos en Kiev y una nueva vulneración del espacio aéreo de Rumanía, que ha sufrido numerosas incursiones de drones en su territorio desde el comienzo de la invasión rusa. Laura Vila, buenos días.
19: Buenos días. Precisamente ayer aquí en Hoy por Hoy, el teniente coronel del destacamento Paznik en Rumanía advertía de que los drones son una amenaza cada vez más presente.
20: Los sistemas aéreos no tripulados se han convertido en un factor cada vez más relevante en el entorno del Mar Negro y del flanco este de la OTAN. Ya no hablamos de una amenaza teórica o algo novedoso, hablamos de una realidad operativa que ya forma parte plena del escenario actual de seguridad. Estos drones sabemos que se emplean con frecuencia en el contexto de la guerra en Ucrania y en determinadas circunstancias, como sabemos, pues, bueno, pues pueden desviarse, aproximarse o incluso vulnerar claramente el espacio aéreo de países aliados o muy próximos a la alianza.
19: En esta ocasión el aparato ha caído en una zona deshabitada del condado rumano de Tulcea, según ha informado el Ministerio de Defensa del país durante un bombardeo ruso. Que, como decíamos, deja esta madrugada al menos 8 muertos y 33 heridos. Ataques que dejan daños en edificios residenciales, un centro sanitario y un colegio. Incendios en varios almacenes y que han dejado sin luz algunas zonas de la capital ucraniana. También están sin electricidad en Sebastopol, la ciudad más grande de la anexionada Crimea. En este caso, es un corte de suministro que durará horas y que, según el gobernador designado por Moscú, era necesario para aliviar la sobrecarga de las redes y evitar un apagón generalizado.
0: La actualidad pasa de nuevo por Ceuta, donde sigue la polémica. La bronca gira en todo. Torno al traslado de menores a la península anunciado por el gobierno.
19: El Ministerio de Infancia asegura estar trabajando en la acogida de 500 niñas en la península, aunque el presidente de Ceuta niega saber nada sobre ese plan. Lo dijo junto al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que estaba de visita ayer en la ciudad autónoma. Hoy a Vivas le arropará otro líder de los populares, el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, que será el primer presidente autonómico que visita la ciudad.
0: Son horas decisivas para las labores de extinción del incendio de pino franqueado en Cáceres, que ha quemado 3.700 hectáreas y que mantiene a 800 vecinos fuera de sus casas.
19: El fuego sigue activo sin control y ayer cruzaba a la provincia de Salamanca, donde está ya controlado y sin peligro. Todos los esfuerzos están centrados en sofocar las llamas en Cáceres en esta mañana, en la que el alivio de las temperaturas y un 100% de la humedad en el ambiente hacen que las autoridades sean optimistas respecto a las próximas horas, aunque pese a la mejora se mantienen las evacuaciones y demás medidas para proteger a la población. Abel Bautista es el consejero de emergencias en Extremadura.
21: Se mantiene el confinamiento de Nuño Moral por una cuestión evidente. El fuego avanza de manera muy despacio, sin peligro para la población, pero sí hay muchísimo humo en Nuño Moral y, por tanto, hay que mantener confinada a la población en Nuño Moral.
19: Mientras en la Comunidad de Madrid el incendio de Aldea del Fresno se ha dado por estabilizado después de quemar 300 hectáreas. Se han levantado todos los confinamientos y los evacuados han podido volver a casa. Y también han regresado los afectados por el fuego de las Peñas de Riglos en Huesca después de más de 10 días de incendio y 17.500 hectáreas afectadas. El fuego sigue activo, pero las autoridades son optimistas.
0: España va a perder cerca de 2 millones de trabajadores en las próximas 2 décadas como consecuencia de la transformación demográfica. Una población envejecida y el descenso de la natalidad se van a traducir en los próximos años en menos disponibilidad de profesionales, más dificultades, por tanto, para cubrir vacantes y un riesgo de pérdida de conocimiento a medida que se jubilen las generaciones más numerosas. Estefanía Salvatierra.
22: El mercado laboral perderá casi 2 millones de trabajadores entre 2030 y 2050, mientras que la población mayor de 64 años aumentará en 4,8 millones, lo que supone un 40% de incremento. Que haya menos personas en edad laboral se explica en gran medida por la salida progresiva de los baby boomers y la generación X del mercado laboral. Estamos ante una transformación demográfica que plantea retos en la estructura laboral. Desde la Fundación Adecco consideran imprescindible ampliar la base de talento disponible y situar la inclusión en el centro de la respuesta. Ello incluye a las mujeres en riesgo de pobreza y a las personas con discapacidad. Pablo García.
23: Necesitamos que estén en el empleo, que los veamos en distintas posiciones, que puedan llegar a posiciones directivas, ¿vale? Por lo tanto, la visibilidad también es un factor que va a contribuir a su inclusión.
22: El informe apuesta por cualificar y recualificar a la población formación activa, con especial atención a los sectores y perfiles con mayores dificultades de cobertura.
0: Y a esta hora recuperamos algunas de las cosas que se han oído estas últimas horas en la serie, que quizás se hayan perdido. Por ejemplo, Hora 25. Pablo Tallón conversó ayer con Vicente Cabedo, el exdirector de la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universidad Politécnica de Valencia, sobre las garantías legales para devolver a Marruecos a los menores que se encuentran en Ceuta. Cabedo explica que debe estudiarse cada caso de manera individual y que los menores tienen derecho a ser escuchados.
1: Es decir, no es política la valoración, debe ser judicial de si es también.
2: Al principio es un procedimiento administrativo. Es decir, se puede efectivamente un procedimiento que está previsto en el reglamento de extranjería, el artículo 167 en adelante, lo regula y es garantístico, es decir, pero tiene que ser un procedimiento por cada uno de esos adolescentes, ¿de acuerdo? Y en ese procedimiento tiene derecho también a ser escuchado ese adolescente en el caso de ser mayor de 16 años, en otro caso se le nombraría incluso un defensor judicial. Y en última instancia cabría también si estará en contra la vía jurisdiccional. Es decir, es un procedimiento si delegación del gobierno considera efectivamente que debe retornar o bien a su familia en su país de origen o bien a esos servicios de su propio país, pues efectivamente debería darse con todas las garantías ese procedimiento.
0: Pueden recuperar Hora 25 en nuestra aplicación y en nuestra web cadenaser.com. A visitar los puntos cardinales, a esta hora lo hacemos siempre, hoy con La Rioja, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía. En Cuenca, la crisis de la vivienda, no se libra nadie, está haciendo que cada vez más familias quieran irse de la ciudad de Cuenca, de la capital, a pueblos pequeños. Bueno, más que quieren irse, o que tienen que irse. Alejandro Martín, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. Pues sí, parece que el problema de acceso a la vivienda no es solo cosa de las grandes ciudades, también en diversos municipios pequeños de Cuenca tienen esta misma problemática. En concreto, Proyecto Arraigo calcula que en la provincia podrían existir hasta 250 familias que estarían en disposición de instalarse en los pueblos con los que trabaja si hubiera viviendas disponibles. Enrique Martínez es director de este Proyecto Arraigo.
4: Aproximadamente en este momento podríamos tener unas 180, 250 familias posiblemente, vamos, que podrían disponer, podrían vivir a nuestros pueblos si tuviéramos vivienda.
3: La explicación a esa falta de vivienda disponible no es la falta de pisos construidos, sino por la falta de confianza de propietarios. También la necesidad de reformas y la existencia de inmuebles en situación de multipropiedad, es decir, una vivienda, por ejemplo, fruto de una herencia.

0: El concert en el marc del Summerfest començarà a les 9 de la nit i encara hi ha entrades disponibles a Pista, que ho he mirat. Qui no podrà anar-hi, suposo, és la Laura Estrada, perquè, clar, ella també té un encàrrec, que és l'Aquí Catalunya, que comença d'aquí un minut.
1: Però si m'has dit que hi ha entrades, potser m'ho penso. Però
0: Escolta, avui parlem de vaixells, parleu de vaixells.
1: Sí, parlem de vaixells, aquest lloguer de barques per hores o per dies que està en auge a les costes catalanes i volem saber per què, també com ha canviat el perfil, per exemple, del comprador. Ho farem amb la Sandra Roger, ella és de Nàutica Costa Brava. També a l'informatiu parlarem amb un bibliotecari, perquè ho sabeu, des del 26 de maig que hi ha vaga a les biblioteques. Volem saber com està la situació ara mateix, què demanen i com es planteja també aquest setembre, que ja han convocat i han anunciat que també faran una aturada més forta. A partir de les 9, el Racó de Pensar amb en Pere Estupinyà, que es demana si estem fent prou per frenar el canvi climàtic.
0: Ai.
1: També parlarem d'una companyia de Barcelona, ara ho sentim amb l'Èlia Pijoan, que a través de la intel·ligència artificial crea imatges a partir de memòries.
0: Xulo, això,
1: Parlarem, de fet, amb en Pere Estupinyà, molt interessant. I també farem una taula de professors per saber com preparen els docents el curs, tenint en compte també aquesta tecnologia, si s'ha d'incorporar a les aules, si l'hem de fer fora, com ho gestionem tot
0: molt
1: això.
0: Molt bé, veig que aneu prement l'accelerador a mesura que s'apropa al setembre. Els continguts
1: sí.
0: Es van tornar una mica més transcendents.
1: Ara ho has dit.
0: Podria ser. Molt bé, doncs tot això, a l'Aquí Catalunya, ara, a partir de les 8, nosaltres continuem amb l'Hoy por Hoy.
2: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: hoy por hoy. Radio Lleida, Cadena Ser.
1: Si vives en la provincia de Lleida y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
2: Estàs pensant a canviar de cotxe? Hi ha un nom que has de conèixer. Geely. Sí, Geely. Potser avui encara no et sona, però ben aviat no deixaràs de sentir-ne a parlar. Perquè Geely és una marca d'automòbils que ja triomfa arreu del món i forma part del grup propietari de Volvo Cars, Lotus i altres marques de referència. I ara, els seus nous vehicles arriben a Lleida. Descobreix-los a Geely Auto 3000, a la Ella 11, quilòmetre 9,4. Geely Auto 3000. Recorda aquest nom. Geely. Nova a Lleida. Gran al món.
3: Vine a Ilerden, la clínica dental de Lleida especialitzada en estètica dental avançada.
4: Disseny digital del somriure i mock-up perquè te'l puguis emprovar abans d'iniciar el tractament.
3: Facetes, emblanquiment clínic, profilaxi GBT Airflow i més.
4: Primera visita gratuïta al 973 28 11 11 o a ilerden.com.
3: T'esperem a Ilerden, al carrer Sant Antoni de Lleida.
5: Del 26 de juny al 4 de setembre torna Zona Pons, el festival de música per viure el patrimoni local. Magalí Sare, Laura Andrés i Roser Loscos, Carlos Cuevas i Alosa, amb Cambra i el petit de Caldi. 5 concerts únics en espais patrimonials que et sorprendran. Zona Pons, el festival de referència del Mig Segre. Entrades a la venda a Entràpolis.
6: Sabies que pintar és una activitat relaxant amb resultats immediats i duradors? Comercial Pintures t'anima a aprofitar aquests dies pintant. A Comercial Pintures trobaràs tot el necessari, materials i eines per a cada projecte de pintura i decoració que vulguis dur a terme durant l'estiu. Una activitat divertida que es pot fer en família gràcies a les nostres pintures ecològiques, a l'aigua i respectuoses amb el medi ambient i les persones. Comercial Pintures, Lleida, Balaguer, Osca i Monzón.
7: Si tens un pis buit, dóna-li vida amb la xarxa de mediació de l'Ajuntament de Lleida. Els propietaris que cedeixen el seu pis a la xarxa rebran una bonificació del 90% de la quota íntegra de l'IBI. També es beneficiaran d'assegurances gratuïtes per tal de cobrir possibles incidències. Empresa Municipal d'Agenda Urbana de Lleida. Contacta amb nosaltres.
8: Si pensaves que ho havies vist tot aquest estiu, arriben les segones rebaixes al nostre concessionari oficial. Aconsegueix un Audi d'ocasió, gerència o quilòmetre zero, amb condicions de finançament irrepetibles i entrega immediata. Unitats superlimitades. Vine abans que volin. Aquest agost les segones rebaixes són aquí. No te les perdis. Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Audi a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
0: Hoy por hoy. Pedro Blanco.

0: sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix. Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson híbrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es. Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
1: Lamine Bouvarsí, Joan Garcia.
2: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
1: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
2: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
3: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Comercial Pintures. Compromesos amb la salut. Noves pintures ecoinòcues amb la salut. Pintures alimentàries. Pintures sanititzants i també pintures que t'ajuden a assolir punts en els més exigents certificats de sostenibilitat en els teus projectes. I recorda, ara posem al teu servei box de recollida 24 hores, aïllament tèrmic líquid, un nou espectrofotòmetre i morters acrilsiloxànics. Sol·licita atenció personalitzada amb l'equip amb més experiència i coneixements en pintura de la província. Comercial Pintures. A Lleida, Balaguer, Osca i Monzón i a pintures.com.
1: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
2: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
3: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
1: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues? Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
4: Què t'hi jugues?

0: Es mediodía, son las 11 en Canarias. El gobierno hace balance del dispositivo que ha trasladado a los migrantes que permanecían en la playa del Trampolín hacia dos emplazamientos. Acaba de comparecer la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, Aldo Gómez.
1: El dispositivo en la playa del Trampolín en Ceuta ha terminado ya. Se está procediendo a la limpieza de la playa y todos los migrantes se encuentran en los dos emplazamientos que se han habilitado. Los campamentos de Loma Margarita y el parking del embolsamiento. Elma Sáiz.
2: La playa del Trampolín están procediendo los servicios municipales a su limpieza. La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario, como ustedes por ejemplo han podido ver. Ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos. Ese es el país que es España.
1: Sobre la situación de los menores migrantes y la información que hoy está contando la SER de que Extremadura ya ha recibido a 4 menores derivados de Ceuta, a pesar de la oposición de su vicepresidente de Vox, hoy hemos preguntado a la presidenta de esa comunidad, a María Guardiola, sin referirse expresamente a esto, asegura que todos aquellos menores que han llegado a España, a Ceuta, deberían volver con sus familias.
3: Y lo que hemos dicho es que lo lógico, lo normal y lo que tiene que hacer el gobierno de España, además de tener presencia en Ceuta para hacer frente a esta crisis migratoria, esta invasión que ha sufrido una ciudad española como es Ceuta, trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
1: El incendio de las Hurdes en Cáceres ha calcinado 4.800 hectáreas. Es el último balance. Algunos de los vecinos desalojados van a poder regresar a sus casas, aunque lo que preocupa es el flanco norte. Se habla de una buena evolución gracias a la meteorología, aunque se prevé algo de viento para la tarde. En el puesto de mando avanzado, situado en el municipio de Pino Franqueado, está Andrés Gómez. Adelante.
4: Sí, buenos días. La noche deja pequeños avances en este incendio, aunque más lentos de los esperados. El fuego ha calcinado ya unas 4.800 hectáreas. Esta mañana preocupa especialmente el flanco norte, donde una lengua de fuego desciende lentamente, aunque permanece contenida. Los trabajos se concentran en las zonas de Aldehuela y Horcajo y en el Cerezal, con un dispositivo formado por 273 efectivos y 24 medios aéreos. La meteorología está dando un respiro a estas horas, con temperaturas un poco más bajas que ayer y mayor humedad, aunque los responsables del operativo piden prudencia ante el viento previsto para esta tarde de unos 30 kilómetros por hora. Continúan las labores de extinción. Algunos vecinos comienzan a recuperar la normalidad. Localidades como Robledo regresan a sus casas y los de Castillo y Avellanar podrán volver, aunque permanecerán confinados en sus cascos urbanos.
1: Detenidas 16 personas en Madrid por formar parte de una trama que se dedicaba a explotar sexualmente a mujeres en Móstoles. Todo ocurría en un chalet de este municipio que estaba dirigido por 4 mujeres que pertenecían a la misma familia. Radio Madrid, Alfonso Geán.
5: Los 16 detenidos, en efecto, forman parte de un clan familiar que presuntamente se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad. Una vivienda unifamiliar de la localidad de Móstoles, un chalet, era el centro de prostitución en el que han llegado a estar recluidas y esclavizadas hasta 20 mujeres. 4 mujeres de este clan familiar eran las responsables directas de dirigir el entramado de explotación sexual. Daban las órdenes a las mujeres para satisfacer a los clientes y regulaban las salidas de las esclavizadas de ese chalet con el único objetivo de realizar servicios sexuales en otras zonas de la región madrileña. Las víctimas han sido obligadas durante meses a dormir hacinadas en el sótano del inmueble para así dejar libres las habitaciones de cara a los contactos sexuales.
6: Cadena SER. Servicios informativos.
7: Tiri, tiri, tiri. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
8: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo, no como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
7: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
8: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en hogar en una selección de productos ya rebajados. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 20 al 23 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
10: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
11: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, Porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
12: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
13: Carglass cambia, Carglass repara.
14: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
15: Lucía, traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
16: Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado, no se entera de la película, literal.
17: Back to Cool. Teddy, un mundo de ideas.
18: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
19: I tu em fas anar del cul i no t'ho ha dit ningú.
18: Referents amb tu.
19: Penso en tu.
20: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot.
21: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
22: Es un animal.
21: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
22: Quinturarro que acaba de fer la miña mal.
21: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
22: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
20: Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
23: Bon dia, com esteu? Tot a punt, assajos generals completats, ja pot començar de debò la Lliga. Després de la broma de mal gust del cap de setmana en què la meitat d'equip sí, la meitat no, ara els grans no, però els altres sí, però amb el mercat obert, però comença de debò aquest cap de setmana. El Barça va fer l'últim assaig general al Gamper. Jordi Martí, com estàs?
24: Molt bé, bon dia, bona hora.
23: Content?
24: Sí, prou content, perquè l'expectativa que genera el Barça aquesta temporada està justificada. És molt alta i molt il·lusionant.
23: I tranquil?
24: I tranquil perquè, a més, en aquest curs que ara comença hi ha novetats. Per exemple, les inscripcions, Joan, sempre havia sigut un gran mal de cap. És la gent deia, més que fitxar hem d'inscriure. I fa l'efecte que també en l'àmbit de les inscripcions, finalment, després de tant temps de retrets per part de la Lliga, el que a mi sembla aplanat.
23: Al principi de l'estiu el Barça començava el mercat amb la normalitat, amb el que hem batejat com la norma 1-1, aquest article 100 del reglament de l'economia de la Lliga. Encara no ha inscrit cap de les incorporacions que han arribat. No ha inscrit Rodri, no ha inscrit Gordon, no ha inscrit Adeyemi. Cancelo el farà oficial aquest matí, de seguida connectem amb el Santi Ovalle, però d'aquí diumenge el club els podrà tenir tots?
24: Fa l'efecte que sí. En aquest sentit, els números que van intercanviant Barça i Lliga, Lliga i Barça, coincideixen i, per tant, l'expectativa que tots podran començar la Lliga inscrits és sòlida. I, per tant, sí, el Barça podrà començar la competició amb tots els futbolistes inscrits, aquests quatre que has dit, Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo. Cancelo acaba d'arribar, potser és més dubtós. Tot just està...
23: Una altra cosa és que l'entrenador el tingui a disposició per com s'ha donat el calendari d'arribada.
24: Però en principi, si tu vols amb un petit dubte de Cancelo, en principi tots els fitxatges seran inscrits amb normalitat. Això és novetat. Els fitxatges seran inscrits amb normalitat. Aquests que has esmentat, Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo, que avui es presenta, aquest petit dubte. I per què? Perquè poc o molt estic fent números rodons, eh?
23: Perquè parlem molt del que ha gastat el Barça en fitxatges, dels traspassos que ha pagat, però estem... potser requadrant o recopilant poc, no ho fem des del juliol potser, el que el Barça ha anat ingressant.
24: Exactament.
23: I el que ha anat estalviant en massa salarial, sobretot.
24: Exactament. I són vasos comunicants. Però, en efecte, el cost dels Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo, fem números rodons, potser són 100 milions. Massa salarial. No m'agafis per aquí, eh? Potser són 110, 120... 100 milions. Però està perfectament compensat amb una simple aproximació, amb una mera aproximació, aquest cost de 100 milions dels nous inscrits queda perfectament eixugat per les sortides de Lewandowski, Ferran, Araujo, Ansu Fati i Rashford. Només com a exemple, Joan, l'impacte de Lewandowski és de més de 40 milions. L'impacte de Lewandowski,
25: sí,
24: el que alliberes Lewandowski,
25: liberació de dinero,
24: és més de 40 milions. Per tant, com diuen en castellà, lo comido por lo servido, amb una mera aproximació. I tu et preguntaràs, Visibu, tots aquests futbolistes que estan inscrits en fitxa del filial, en el Barça B, per dir-ho així, en el Barça Atlètic, correcte? No compten. Només et comptaran si tu demanes permís a la Lliga perquè puguin jugar amb el primer equip, que aleshores demanes allò que diuen un visat. Si tu, per exemple, vols fer jugar a Visibo, has de trucar a la Lliga, oiga, Javier, necessito un visado para Visibo. Llavors te'l donen. I aleshores, quan demanes aquest visat, aleshores el rellotge de Visibo pel que fa al consum de massa salarial s'activa. Però es pot activar la setmana que ve, es pot activar al novembre, però són temes diferents. M'explico?
0: Sí, sí, sí.
24: I, finalment, una cosa que t'ho dic molt important. En els números que es van creuant la Lliga del Barça i el Barça i la Lliga, a més, aquest any, Joan, apareix un coixí d'entre 60 i 70 milions addicionals. En relació a allò que tenies, el propi funcionament del camp. I després, la marca Barça s'ha enfortit. I una mica la sensació és que la gent està venint a buscar el Barça. La sensació és que molts sponsors, molts patrocinadors, venen a buscar el Barça. La marca Barça creix i, per tant, queda't amb aquesta també segona notícia, que és que al marge de que lo comido por lo servido, els que marxen i els que entren queda anivellat, a més tens un coixí d'entre 60 i 70 milions més com a conseqüència de l'explotació de l'estadi i aquesta pluja de petits patrocinadors en una marca Barça que diuen que s'ha reforçat també amb l'arribada de Rodri. Sembla ser que l'impacte de Rodri no és a la gespa i fora de la gespa, sinó també en reforçar i fer més sòlida aquesta marca Barça.
0: Dels deures que té el Barça per fer d'aquí final d'estiu, en parlarem de seguida, ampliarem 12 i 11, però a banda de l'Elx Barça en què s'estrena el Barça a la Lliga, tenim un partidàs també aquest cap de setmana, com és un Espanyol-Madrid.

0: Clar, clar, sí, sí, tens tota la raó. Doncs són tres, el tercer. És evident que no són els millors moments de Frenkie de Jong al Barça i que segurament són els pitjors. I a veure què passa amb Frenkie de Jong, si funciona o no funciona el tractament que està fent. Si funcionés, en dos mesos estaria de tornada. Si no funciona, haurà de passar per quiròfan. Lògicament, com ja hem anat explicant, no té per què no funcionar. Però han fitxat a Rodri, que és capità general de la selecció i serà capità general del Barça al moment, al seu lloc. Per tant, és evident que no és el millor moment de Frenkie de Jong amb la samarreta del Barça.
1: Santi, pendents de qualsevol novetat, si es fa oficial Cancelo, línia oberta.
0: Si es fa oficial Cancelo, anem parant. Jo crec que anirà més enllà del que t'hi jugues. Ja l'escoltarem tant a l'hora, que no sé si hora 14, però l'agradaria segur, esperem, i el Ser Deportivo
1: a l'Astre
0: també. El Larguero, i res, i ja ha explicat el Jordi tot el tema de les inscripcions. L'únic que balla és Cancelo, per un tema de timings, però que el club espera tenir inscrits a tots els futbolistes de cara al primer partit de Lliga contra l'Elx.
1: I això ha afegit el que encara pugui fer el Barça aquest mercat. Gràcies, Santi.
0: Fins ara.
1: Perquè ahir, després del partit, el director esportiu del Barça, Deco, deia a TV3 que, efectivament, en aquests 11 dies que queden de mercat, encara han de fer el moviment del davanter centre.
2: Nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
1: Per si us hem incorporat ara al Que t'hi jugues, el Jordi Martí ha obert explicant-nos que el Barça fins ara, tot el que ha fet aquest mercat, amb la norma 1-1 aconseguida del juny, ha sigut, com es diu en castellà, lo comido por lo servido.
3: Això mateix.
1: Els diners que s'ha estalviat o que ha ingressat serveixen per inscriure els que han arribat fins ara. I si no ho entès malament, Jordi, em parlaves d'un coixí extra de 60-70 milions pel que pugui venir encara?
3: Correcte. A més, de lo comido por lo servido, els que han marxat pels que entren, a més, en els números que van intercanviant Barça i Lliga, Lliga i Barça, es veu un coixí de més 60-70 milions.
1: Per aquesta temporada, eh?
3: Sí. Com a conseqüència de l'estadi, i com a conseqüència que la marca Barça és poderosa, la marca Barça és atractiva i els hi estan arribant molts patrocinis. A aquesta marca Barça, un fitxatge com el de Rodri i el seu impacte també l'afavoreix.
1: Perquè aquest marge, clar, si van arribant més patrocinis d'aquí a l'1 de setembre, els patrocinis tampoc es tanquen d'avui per demà, eh? Però, escolta'm, coses que puguin estar encaminades poden seguir ampliant.
3: Per tant... Et vull dir que si, per exemple, jo que sé, és un dia, eh? Imagina't que la finestra d'hivern... hi ha algun lluç o alguna palangre que estigui a l'abast. Doncs, escolta, tu tens un coixinet, que s'anirà consolidant el decurs de la temporada. Ja ho tens, de moment ho tens empatat, i a més aquest coixinet et permetria, segons com, atacar alguna operació.
1: El que has de fer d'aquí al 31, al davanter centre. És a dir, l'espai que tens pel davanter centre entre salari i l'amortització que toqui aquesta temporada, estaríem parlant, a dia d'avui, d'aquesta xifra de 60-70 milions d'euros. Veurem què passa amb Julián Álvarez, perquè el Nili ens va explicar ahir que el Barça, si vols, aquest cap de setmana de gràcia, però ja anem pensant en uns plans B. El que passa és que la situació s'està escalfant a Madrid, perquè ahir va haver-hi un sector molt minoritari d'aficionats, a la part dels més radicals de l'Atlético, que fins i tot el Talavera i el Fullan ens deien que ells no ho havien percebut durant el partit, però que van insultar Julián. Quan és tan minoritari, els insults en si no em sembla notícia. Però sí que em sembla notícia que quan el Cholo li trasladen, el seu entrenador, Simeone respongui això.
4: Una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto. Gracias.
5: Muy respetuoso por nuestra gente.
1: Muy respetuoso con nuestra gente.
3: Porque esto es una respuesta inapropiada.
1: Home, que estiguis legitimant de dir no, el públic que subirà, si volen insultar el meu jugador, que el facin.
6: Bueno, no.
1: Compta amb la declaració de Simeone, tot i que Cerezo es va encarregar de reiterar que Julián no està en venda.
7: Yo ya dije en principio que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante en nuestro equipo y como pieza importante le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además que va a hacer una temporada magnífica. Bueno, yo ya no sé si pediré perdón, pero Julián es una persona excelente, y segurísimo de que se ganará la afición en dos partidos.

0: Tant, institucionalment, el club manté que no està en venda i que es guanyarà l'afició, que passa és que l'afició hi sortirà del Metropolitano calenta amb Julián també.
1: Bueno, pues a mí la verdad es que me parece muy mal porque ha fallado mucho importante, igualmente la afición la ha arropado y nos ha devuelto el favor así y a mí me parece una falta de respeto tremenda al club, la verdad.
2: Para mí es obvio que lo que hizo no se puede hacer y ahora hay muchos rumores que dicen que va a pedir perdón, que no va a pedir perdón. Creo que estaría bien un perdón y ver cómo lo recibe la afición y ver si puede seguir en el equipo y jugando como está jugando hasta ahora.
3: Es decir, vosotros le daríais otra oportunidad.
2: Si él quiere, sí.
1: Si hace bien las cosas, pide perdón y demuestra que vale, sí.
3: ¿Y cómo creéis que se ha sentido en general la afición del Atlético de Madrid con todo este asunto, con todo el run-run durante el verano?
1: Pues yo creo que la mayoría se ha sentido bastante dolida, no se esperaba, yo creo que no se esperaba nada de lo que ha hecho por parte de Julián y yo creo que eso, bastante dolida la verdad.
2: No, sí, la mayoría de la afición ahora no piensa como nosotros, yo creo que ellos sí que no quieren ni el perdón ni nada y le quieren fuera. Però bueno, hay que ver qué pasa en estos semanas, estos meses.
0: Això era el micròfon que tenia el Larguero fora del Metropolitano, la sortida del Metropolitano, divisió entre gent que creu que això passarà i gent que no el vol a l'Atlètic de Madrid. Veurem si això de que Simeone alimenti el qui vulgui escalfar-se amb Julián que s'escalfi pot girar el relat de manera que l'Atlètic es pugui agafar, que és la pròpia gent que ens digui que el traspassem. I això engega les coses d'aquí a final de mercat, o no?
4: És que és curiós, perquè aquí mateix amb el que et jugues aquesta setmana vam escoltar el Xolo. El Xolo va dir que una de les
0: que
4: principals...
0: Que s'havia de fer girar, pivotar el projecte al seu voltant.
4: Armar el projecte al voltant de Julián i després preguntat pel cop anímic, ell va dir que el seu principal objectiu és revertir-ho i animar-lo, Joan va dir, esportivament. L'he de recuperar esportivament.
5: Julián va ser
4: realment, Xolo, aquesta resposta que hi dones amb això de dir insulta en Julián i jo he de ser respectuós, diu el Xolo, amb el que diu la nostra gent, no sé. Estareu buscant un relat que pugui fer explicable als ulls de l'opinió pública i de la vostra
5: para
4: pròpia
5: nada.
4: Del públic colchonero una eventual sortida de Julián, no al Barça, però sí a un altre lloc?
0: Ja ho deien des de l'inici de l'estiu al Barça.
5: No, però...
0: Que el mercat sempre és llarg.
5: Que Julián es el centro de todo, va a ser el centro de todo, va a ser el centro del proyecto, pero también va a ser el centro de las críticas.
0: Sí,
5: y ya está, no hay problema.
0: Y de las iras.
5: No hay problema, claro. Yo lo voy a centrar todo en él, y el día que no juegue bien, pues le pegaré una paliza, por lo menos.
0: L'Atlético va començar la Lliga guanyant 2-0 al Màlaga en el retorn de l'equip madrileny, amb un golaç de Kang In Lee que es va estrenar com a golejador.
4: I de Baena, també, unidó, eh?
0: I de Baena amb un
5: dos bon xarros,
0: la victòria, sí.
5: Dos bons xarros, eh?
0: Sí, Baena potser té més acostumats. Passa Kang In Lee amb l'esquerra, aquella distància...
6: Sí, però és que la Liga hasta ahora solo ha jugado equipo de segunda. Solo ha jugado equipo de el Alavés, el Getafe, equipos de pa abajo, todo, pa, pa. Segunda, todo para abajo.
4: Fins que no debutis tu, l'altre no.
6: Claro, és tu.
0: Va, que falten 12 minuts per l'Aurent, en tardíssim avui.
7: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: En aquest caos de Lliga, Arnau Santero, com estàs? Bon dia.
8: Què tal, bon dia.
0: Avui comença la segona jornada, encara que hi hagi 8 equips que no hagin debutat encara.
8: Sí, ho farà amb Rayo i Alavés, que s'enfrontaran a Butarque, ja que l'estadi de Vallecas no està en condicions per disputar el partit i finalment el Leganés ha acabat cedint al seu camp. El Rayo havia sol·licitat un aplaçament d'aquest partit per poder-lo jugar a casa seva, però la Lliga ho ha desestimat i el partit es disputarà avui a les 9 de la nit sense afició local, això sí, que no es desplaçarà en mode de protesta. A més, el Rayo no ha posat en disposició entrades visitants, cosa que ha causat un comunicat de l'Alavés fa pocs minuts en forma de queixa per la falta de comunicació de l'equip de Vallecas.
0: El Girona comença demà, la segona jornada de segona. Núria, pendent del futur de jugadors importants, Ivan Martín sembla que falla les maletes, eh?
9: Sí, se'n va. Bon dia, TG, què tal, com estàs? Sí, se'n va al Racing de Santander. Ivan Martín ja ho té tancat amb el conjunt de Santander per 3 milions d'euros fixes i un en variables. Ja s'ha acomiadat del vestidor del Girona i viatja cap a Cantàbria per passar la revisió mèdica. Per tant, TG, és qüestió d'hores que Ivan Martín deixi de ser jugador del Girona i d'un que marxa a un que arribarà, perquè el Girona té un acord tancat per l'arribada de Mauro Furtado. És portuguès, és central, és el proper jugador que, si res es torça, arribarà al Girona els propers dies.
0: Fins ara, Núria, a ti.
9: Fins ara.
0: El Barça va buscar l'avantecentre. Harry Kane rep per segona vegada la seva carrera el trofeu de la Bota d'Or.
8: Sí, l'anglès de 33 anys es va convertir en el màxim golejador de les lligues europees 25-26 amb 36 gols en 31 partits de la Bundesliga amb el Bayern de Múnich. Ahir va rebre el trofeu i el seu club va penjar un vídeo on grans llegendes de l'esport el van felicitar per aquest assoliment, entre ells Robert Lewandowski.
10: Hi Harry, congratulations on winning the European Golden Shoe. Very well deserved. I know how much work, consistency and determination it takes to win this award. Enjoy the moment, enjoy the trophy.
8: Només dos jugadors en la història han guanyat més de dos botes d'or, són Cristiano Ronaldo amb 4 i Messi amb 6. Kane ara intentarà convertir-se en el tercer en aquesta nova temporada.
0: El Mónaco rescindeix el contracte de Paul Pogba.
8: Sí, l'internacional francès, després d'una temporada molt discreta a la Ligue 1, amb només 6 partits i 115 minuts, queda lliure després de rescindir el contracte que l'unia al Mónaco fins al 2027. Pogba va arribar al club francès després de complir una sanció de 18 mesos per dopatge i va tenir ocasions per provar sort amb la MLS o l'Aràbia Saudita.
5: Yam.
8: La intenció del jugador era demostrar una gran lliga europea que encara tenia molt de futbol per oferir. Ara és agent lliure als 33 anys i veurem quines opcions se li ofereixen al que va ser campió del món el 2018.
0: Pensar que va ser el nom de les eleccions del Barça 2015, Pogba. Te'n recordes?
4: I tant que
0: no. Braida cap allà, la porta mare dient que no, perquè a mi no Raiola, jo tinc millor relació.
4: I tal. Tomba i gira.
0: Tothom barallances per qui seria capaç de fitxar Pogba, tot i que tothom estava d'acord en que no era un jugador per fer el Barça.
4: Aquesta curva sí. La va salvar, eh?
0: Aquella, sí. Bona bala vam esquivar, sí.
4: Mare de Déu.
0: En aquest sentit.
6: Però perquè es va fitxar returant a mitges eleccions.
0: O
6: sigui, vam esquivar la bala de Pogba fitxant a returant.
4: Saps per quina xifra?
6: Susto muerte.
4: Saps per quina xifra?
0: Per 41, no?
6: 40-45, eh?
4: 40.
0: 41, no?
4: D'aquella època, any 2015, eh?
0: 34 més 7, si no recordo malament.
6: Sí.
4: I busca la sabata.
6: Va fitxar l'ajut de gestora.
4: I busca la sabata.
0: En futbol internacional li ha caigut una nova de peça de confiança a Gianni Infantino.
8: Sí, es tracta de Sandor Siani, un dels 8 vicepresidents del Consell de la FIFA que ha retirat el seu suport al president de la institució, Gianni Infantino, per les seves decisions polítiques, que són l'intent d'obrir el Mundial al capital privat i l'acomiadament de Kevin Lamour. El vicepresident de la FIFA i alhora president de la Federació Húngara s'ha dirigit directament a Infantino per carta i referma que la seva convicció de que ell és capaç de dirigir la FIFA amb èxit i eficàcia s'ha vist soscavada, ja que creu que les superposa els seus interessos polítics als interessos del futbol.
0: En tenis hem tingut eliminacions il·lustres al Masters 1000 de Cincinnati.
8: Sí, una d'elles és la de Rafa Hodar, que va caure contra el número 10 del rànquing ATP, i l'altra és la d'Alexander Zverev, que va rebre una derrota increïble davant de l'estadounidenc Tommy Paul.
0: I acabarem el motor perquè Verstappen ha renovat amb Red Bull fins al 2030.
8: I el neerlandès escalfa la prèvia del Gran Premi dels Països Baixos d'aquest cap de setmana amb l'anunci de la seva renovació. Verstappen ho ha fet amb un vídeo a xarxa en el que explica que les vacances han estat profitoses en aquest sentit.
0: 12:53. I una altra notícia de les últimes hores és que els drets de la Lliga F, de la primera divisió femenina de futbol, ja han estat assignats. Se'ls quedarà DAZN, juntament amb Televisió Espanyola i TV3, que va dintre d'aquest pack de televisions públiques, que podran fer fins a 4 partits per jornada. TV3 farà sempre, com a mínim, un dels 3 equips catalans. Ja us ho vam explicar quan va quedar de ser el primer concurs, que teníem previst parlar amb un expert que vam saludar llavors, era el Vicent Fuertes, que ens deia que la sang no arribaria al riu, i ara vull tornar a saludar el director de Plus Sports. Hola Vicent, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me escucháis bien?
0: Ahora mismo perfecto. La cobertura es complicada a veces estos días, pero te escuchamos perfecto. Ya nos decías que la sangre no llevaría al río y que veríamos la Liga F a pesar de tener que pasar por este doble concurso.
11: Sí, al final estaba dentro de lo previsto que se pudieran salir un año antes, pero el contrato, no era una rescisión unilateral de contrato antes de tiempo, no, estaba previsto que quizás podrían salirse y que tenían este año más, pues bueno, lo han ejecutado. La liga con la Liga F tiene una estructura interna bastante potente en estos momentos como para ir poquito a poquito ir desarrollando la labor comercial. Lo que sí que es verdad es que tal como está a día de hoy el modelo de audiencia de la liga femenina no encaja con DAZN, porque DAZN lo que busca son suscripciones y la liga femenina no da tanto suscripciones como audiencia, que sí que está funcionando desde términos de audiencia. Entonces, pues bueno, tienen un año para pensarlo, para trabajarlo y para darle un futuro a este mercado nuevo, que es este producto nuevo, que es el fútbol femenino y que está en auge. O sea que
0: la estrategia
11: lo que dije, no llegaría la sangre al río.
0: Pero la estrategia seguramente pasa por eso, ¿no? Para que en abierto se pueda ver prácticamente media jornada y crear esa demanda cuando ya se ha visto que el fútbol femenino arrastra público.
11: Puede que sea eso. Al final, pues mira, dos de las alternativas son Forta, en este caso TV3, pero puede ser Apunt o Euskal Telebista, Telemadrid, cualquiera de estas televisiones regionales que se agrupan en torno a Forta. Y la otra es la televisión pública española, que pueden hacerse con esos derechos. Además de los canales secundarios de Mediaset y de A3Media, que en algún momento pues pueden tener interés. Audiencia da la final.
0: Uy.
5: Ay.
0: Hem perdut la trucada amb el Vicent Fuertes, amb el director de Plus Sports, que ja ens deia que acabaria sent la solució com aquesta. Vicent, hemos recuperado, me parece.
11: Ah, vale, me perdí. Pues sí, nada, que lo dicho, que de audiencia, y al final lo que buscan las televisiones es audiencia, son GRPs para vender a a anunciar todo este año.
0: Algún problema tenido en la cobertura, pero creo que antes ve el mensaje del Vicent Fuertes, el director de Plus Sports. Vicent, gracias por atendernos.
11: A vosotros.
0: Està clar, és que no es pot començar la casa per la teulada, que al final primer...
5: Bueno, ho hem dit ja una pila de vegades, intentar treure una milionada de la Lliga F, ara no és lògic.
0: Però igual que passa amb altres competicions, igual que passa amb la Champions d'handbol,
5: el futbol espanyol... masculí espanyol ha estat en obert durant una pila d'anys. En una pila d'anys.
0: I jo tinc la teoria...
5: I jo he crescut veient el partit de les 10 de la nit a TV3.
0: I ja ho saps, que vivim més de... O que cada cop veus la gent parlant més de coses que no tenen a veure amb els 90 minuts de joc, que sigui el Mercato, o si aquests fitxaran aquest, o el hype de que aquests jugaran junts, o que xula la samarreta, sí, sí. O tal. Perquè com que hi ha cada cop més gent que no té accés als partits...
5: Totalment.
0: Perquè hi ha gent que té altres prioritats, que paga 150 euros al mes per veure el futbol, acabes consumint d'una altra manera, amb reels i amb xup-xup.
5: La vida.
0: I escolta'm... Una setmana més que... Ah, no, que és dijous encara.
5: Escolta, calma, on vas? Menjar-te un dia, nen.
0: Doncs res, pausa, butlletí, la treva i demà a les 12 més que t'hi jugues. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau. Demà tornem, si no ens fan fora.
12: Ràdio Lleida, Cadena SER. Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
13: Quan un diagnòstic no pot esperar, hi ha un nom de referència a Lleida. Centre Mèdic Alomar.
14: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre. Servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera.
13: I circuit especialitzat per a la dona. Centre Mèdic Alomar.
14: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
15: L'agost passa volant. Quan te n'adones, les vacances ja s'han acabat. Per això, si aquest estiu penses aprofitar l'agost, aprofita'l de debò i estrena el Kia que fa temps que esperes. Aquest mes gaudeix de condicions especials al teu concessionari oficial Kia. Fes l'agost amb Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
18: Lamin, Cubarsí, Joan Garcia.
19: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
18: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
19: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant i l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 9:15 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
20: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
21: 12 en Canàries.
3: El presidente de Ceuta acaba de valorar el traslado de los migrantes de la playa del Trampolín a los dos emplazamientos que se han habilitado por parte del gobierno. Juan Jesús Vivas pide que se refuercen las medidas para evitar que un episodio como el ocurrido a finales de julio se vuelva a repetir.
21: Todo aquello que se haga para atender la emergencia humanitaria a la ciudad de Ceuta, a los ceutíes, nos parece bien. Pero también debo decir que está bien que se atienda las situaciones de emergencia que se viven por las personas que llegaron, pero que no nos olvidemos, los ceutíes tienen derecho a recuperar su normalidad y que todo el interés que se ponga en tratar de atender estas cuestiones de emergencia humanitaria, nos gustaría que también se pusiera, y no se está poniendo, en que Ceuta vuelva a la normalidad.
3: En Ceuta está hoy el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que de hecho está compareciendo con el propio Vivas. El vicepresidente de Andalucía, Manuel Gavira, de Vox, ha rechazado la acogida de cualquier menor migrante que llegue procedente de Ceuta. Dice que deberían volver a sus países de origen. Bueno, pues han preguntado a Moreno por estas palabras y el presidente andaluz no ha sido nada claro. Asegura que todas aquellas personas que llegaron a la ciudad autónoma deberían volver al punto de origen. Todas, sin referirse si son menores o mayores de edad, evitando así respaldar las palabras de su número dos en el gobierno.
22: Yo lo que apelo a que el gobierno, dentro de sus capacidades que las tiene, pues que ponga todos los recursos, toda la atención y todo el interés para que en el plazo más breve, y cuando digo más breve es que tiene que ser lo más breve posible, todas esas personas vuelvan al punto de origen.
3: El PP reitera, mientras, que desconocían la existencia del plan para traer a la península a medio millar de menores migrantes desde Ceuta, un plan que les adelantamos ayer en la SER. No lo sabían ni las comunidades autónomas gobernadas por los populares, que son la mayoría, ni tampoco la dirección del partido, Adriana Jordán.
23: El Partido Popular insiste en que ni Ceuta ni la formación sabían nada de ese plan de acogida de las niñas. Carmen Fúnez, vicesecretaria popular, califica la medida de insuficiente y señala el agravio comparativo con otras menores que se quedan en la ciudad autónoma.
24: En absoluto, y además le digo más, es decir, es que ayer el presidente Feijóo lo dijo muy claro, ¿qué está pasando en Ceuta para que el gobierno quiera sacar de allí a esas 500 niñas? Hay algo que no nos están contando y por lo tanto es el gobierno el que tendría que estar dando explicaciones al respecto.
23: En privado el PP se sacude la responsabilidad, apuntan a que Infancia lleva una estrategia propia, independiente, que no comparten en el resto del gobierno.
3: El ministro de Hacienda, mientras, Arcadi España, ha defendido la legalidad de este plan, critica que ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendiese la expulsión de estos menores a Marruecos. Dice España que si la única propuesta del PP es cometer una ilegalidad, que ese no es el camino.
25: Hay una propuesta que es la solución a todos los problemas, que es que todas las personas que habían atravesado la frontera y que estaban ahora en Ceuta se devolvieran, especialmente también los niños. Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino, y ellos lo saben.
3: 6 hospitales españoles han participado en la fase 3 del ensayo internacional que llevan a cabo las farmacéuticas Moderna y Merck para probar una vacuna personalizada contra el melanoma. Es un gran avance científico que ha hecho dispararse en bolsa a ambas compañías a la espera de explicar el contenido al completo de este estudio. Málaga, Ignacio San Martín.
26: Una vacuna personalizada contra el melanoma en un estudio que estas farmacéuticas llevan a cabo en 165 centros de 26 países con cerca de 1.300 pacientes. Los hospitales españoles que participan son el Clínic y el Valdebrón de Barcelona, el Ramón y Cajal y Quirón Salud de Madrid, el Clínico de Valencia y el Hospital Regional de Málaga. Entre todos han evaluado a 71 pacientes, de los que 48 han sido incluidos en el estudio de la vacuna. Pacientes con melanomas a los que ya se les ha extirpado el tumor, pero que mantienen un alto riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer. Además, este ensayo es continuación de uno anterior en el que el 79% de los pacientes tratados con la nueva vacuna seguían libres de recaída después de 18 meses.
3: Pendientes de los incendios forestales, ahora mismo el que preocupa es el de las Hurdes en Cáceres. Se ha reunido el Comité de Dirección de Medio Ambiente para hacer seguimiento de la evolución de todos los incendios que hay en nuestro país. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, han ardido desde principios de año 262.030 hectáreas de monte y se han registrado 43 grandes incendios forestales. Nos queda la información del deporte. Sara Núñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
27: Muy buenas, ¿qué tal, Aldo? En un inicio de liga en el que la primera jornada arrancó el sábado y se cerrará casi dos semanas después, hoy empieza la segunda jornada y lo hace con el Rayo Vallecano a la vez, que se disputa en Butarque por los problemas en el estadio del equipo vallecano y que además deja a los aficionados del Alavés sin la posibilidad de adquirir entradas como visitantes, algo que ha molestado al club. No es el único partido de hoy, el Getafe se enfrenta al Partizan serbio en la fase previa de la Conference. Con la última hora, Paco Hernández, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Getafe busca su cuarta participación en una fase de grupos en competición europea ante el Partizan de Belgrado. El equipo de Bordalás, concentrado desde esta mañana, sin Juanmi ni Uche por lesión, tampoco están Sancris, Neyú, Javi Muñoz ni Berrocal pendientes de salir del club. El equipo serbio del Partizan viene acompañado de casi 700 aficionados, partidos declarado de alto riesgo.
27: Muchas gracias, Paco. Además, continúan las presentaciones en el día de hoy. En el Atlético de Madrid presentan ahora su último fichaje, el Cuti Romero, que llega para reforzar la defensa rojiblanca, y también para la defensa llega Joao Cancelo al Barcelona. En unos minutos cerrará su fichaje por el Barça y será presentado con el club en esta nueva etapa del portugués. Eso sí, pendientes de su inscripción para el próximo partido de Liga.
3: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la una en Canarias, hora 14, con Javier Liébana.
2: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
4: Bona tarda, és la 1:06 i comença la nostra estoneta de treva. Avui sembla que estem ja més a prop que a la tardor, perquè aquí a Barna ens hem aixecat en el cel gris, amb el cel gris i amb ganes de comprar la jaqueta, les botes, i és que avui volíem parlar precisament d'això, de si sou consumistes, de com consumim, i us volem preguntar quin és l'objecte, o l'andròmino, que li agrada dir a l'Amparo, més inútil que heu comprat mai. Podeu enviar les vostres notes de veu al 648-83-43-78. Repeteix, al 648-83-43-78.
6: I abans que comenceu a omplir la cistella virtual del Sara o de Temu, esteu atents perquè el Santi Jiménez ens desgranarà la vida de l'expresident de la República Francesa, François Mitterrand, segons tenim entès, un gran aficionat a l'astrologia. I no sabem si la nostra convidada d'avui creu en energies paranormals, perquè sense dubte la que porta l'energia és ella. Avui ens explicarà com es dona treva la humorista i escriptora Maria Rovira, és a dir, Oye Serman.
4: Tot això i molt més aquí a les freqüències de la SER i SER Catalunya. Benvingudes, això és la treva.
20: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-83-43-78. 648-83-43-78.
4: El consumisme consisteix a adquirir béns per damunt de les nostres necessitats reals, utilitzant les compres per definir qui som, exhibir una determinada posició social, calmar el malestar emocional o perseguir una plenitud inassolible. Però com podem saber què és exactament el que necessitem?

0: molts estudis que asseguren que comprar alguna cosa per a nosaltres o per a una altra persona activa el nostre sistema de recompensa del cervell i s'allibera dopamina, que el que produeix és plaer i satisfacció. Sembla que siga una compradora compulsiva i que ho estiga dient per a sentir-me millor a mi mateixa, però això és real, vull
1: Home,
0: dir, això passa.
1: Real.
0: Això és científic.
1: A mi em passa que quan estic una mica més trista, de sobte els anuncis d'Instagram, que sempre passo, no els faig ningú cas, doncs em fico i em fico a comprar.
0: A més, aquest plaer no sols es limita a l'instant de la compra, sinó a pensar que en un futur la faràs o que tindràs determinada experiència comprant. Això també provoca la satisfacció, el pensar, ai, després aniré de compres. Ja no és el comprar in situ. I a més, és que ara ja no hem ni de sortir de casa per a comprar, perquè tenim a l'abast la compra online de milers de productes amb les plataformes que, alguna més que altra, s'aprofita d'aquesta addicció al consumisme. Veritat, Noé?
2: Això és molt veritat, Aitana, perquè tots coneixem plataformes com Shein, Temu, AliExpress, que són aquests gegants de comerç en línia d'origen xinès que venen tota mena de productes als usuaris a preus doncs, que són molt més barats dels que podríem trobar a qualsevol altra botiga. I podem trobar doncs, des de roba, decoració de la llar, però també coses tan estrambòtiques com sabatilles per hàmsters.
0: Hombre, sí, pare, ja
1: saps, jo les compraria per la Carolina, eh? Us ho dic, li quedarien boníssimes.
2: Segur que sí. I doncs bé, aquestes botigues online doncs, tampoc han estat exemptes de polèmiques i han estat al centre del debat públic pel model de consum massiu que promouen.
0: Home, és que, sí. Clar, una cosa és que tu tingues ganes de comprar i l'altra és que estiguen posant-te anuncis tota l'estona de compra això, mira que barat, ara està un cèntim més, però si agafes dos tens promoció extra. Clar,
1: i a més, totalment. Com que normalment triguen molt en portar tu i a més, també et cobren arancers, el que fa la gent és com, vale, ja que em demano algo al Shein, no em demano un biquini, em demano 300 biquinis i 400 pantalons.
2: Però una compra gegant i també té com aquesta adrenalina de dins de dues setmanes tindràs aquest paquet.
1: Un armari nou.
2: Sí. De fet, l'any 2025, 24 organitzacions de consumidors europees van denunciar Shein al·legant que manipula els usuaris amb patrons foscos. Segons els denunciants, aquests patrons inclouen tàctiques que fomenten la compra compulsiva, com poden ser doncs, avisos que t'alerten que queden les últimes unitats del producte.
0: Que és mentira, doncs... perquè no pot ser que passen dues setmanes i continuen quedant les últimes unitats d'un producte.
1: Estan en supervermell, en plan...
2: Sí, queden dos unidades. Sí. També, doncs, que t'indiquen que estan baixant molt de preu i que has d'aprofitar aquesta oferta abans que s'acabi, perquè si no et quedaràs sense el producte. Sí. També bombardegen els consumidors amb grans cupons de descompte quan s'obre l'app i que t'obliguen a fer arribar doncs, a un preu determinat i així pots beneficiar-te d'aquests descomptes. I molts cops aquestes estratègies també van acompanyades de temporitzadors que et pressionen de dir si no compres això en 9 minuts se t'acabarà l'oferta.
0: I això genera ansietat, genera angoixa.
2: Molta.
0: Jo el que faig és que quan ja estic eufòrica, no, de passaran 9 minuts i al final pense, a veure, realment necessite tant això
2: Clar.
0: Que vaig a comprar?
2: Vull dir, vegades cal com pausar una estona...
0: Igual no és tan necessari. I a més,
2: sí. Si
0: fora tan necessari, no m'esperaria dues setmanes per a poder adquirir o aniria a qualsevol tenda del barri i ho compraria si realment ho necessite. Per tant, calma. Sí. Calma.
2: I segons l'analista de vendes, Neil Saunders, com va dir a la BBC, es crea com un disseny addictiu com el sucre, aquestes plataformes. Perquè a tot això també hem d'afegir una nova capa, que és la gamificació. Això és un terme que s'utilitza per parlar d'una tècnica molt comú que s'utilitza doncs, per convertir qualsevol cosa que no és un joc, la converteix en un joc, com pot ser el Kahoot, el Duolingo, totes aquestes plataformes que t'ensenyen doncs, a través dels jocs. I és un concepte que també Temu ha aplicat a les compres, perquè, per exemple, quan entres t'apareix una ruleta de la fortuna o un aquari on has d'alimentar a un peix. I així guanyes doncs, un nou producte gratis. Et creen com aquesta nova necessitat de coses que ni sabies, que volies, que necessitaves, te les fan comprar.
0: És que ja no saben què inventar, però és que lo pitjor és que funciona.
2: Sí, sí.
1: Mala quantitat de coses, o sigui, és que el Temu, per exemple, és el típic joc on totes les tietes de Catalunya compren el regal pel tio.
0: Clar,
1: és
0: que
1: tot ple
0: em fa la impressió que uns anys enrere això era com molt de les noves generacions, no? Que tu deies Shein, tal, i... Els teus pares no sabien què era, però és que jo de repente arribo a casa i em diu el meu pare mira, aquí no tens Zili, que jo no sé ni per a què, per a la bici m'he comprat el Temu. I jo pensé...
2: Quan... El concepte aquest de la Temu Victim, de la típica mare o tieta que es compra com la cortina de la dutxa,
1: la
2: que surt,
1: tieta.
2: Hi ha una cosa superfea, uns dofins fets amb IA... I creen una societat
0: realment
2: no
0: ha calat en la societat.
1: Sí. Quan nosaltres estàvem amb Temu, ells estàvem amb el Tiger i l'Alejo. I ara ells han passat al Temu.
2: Totalment, sí, sí. Totalment. I és això, però al final s'ha de pensar que els descomptes que ofereixen aquestes plataformes realment són mínims, perquè ja s'apliquen sobre productes que de per si són molt barats, llavors realment no t'està creant cap benefici, t'està fent pensar que et fa una oferta que no és veritat.
0: Totalment. I això, al final, parar-se 3 segons a pensar si realment és una necessitat,
2: sí, sí, sí,
0: o és ja entrar en l'adrenalina i en el joc de voler comprar. I el que passa és que nosaltres reconeixem que fem això, però tots ho fem. I per això us hem volgut preguntar quina és la compra que més se n'heu Quina és la compra que més se n'heu empenedit de fer? I ens heu respost això.
3: Hola, bones. Pues mira, jo crec que el més tonto que he comprat mai va ser un cop que per Instagram em van enviar un sorteig que havia guanyat una mystery box d'aquelles i amb coses de muntanya. A mi m'agrada molt la muntanya i podies guanyar moltes coses, cordes d'escalar, esquís, no sé què. I vaig dir, anda, he guanyat. I llavors vaig veure que per rebre-ho havies de pagar l'envio, que eren com 20 euros. I saps allò que jo ja sabia que estava sent una estafa, però tot i així va ser com un... Ah, és que ara ho he de comprar, perquè si no em compro i de cop m'hagués pogut tocar alguna cosa molt guai, que... Però jo ja ho estava comprant i jo ja sabia que allò estava sent una estafa i que, òbviament, no m'arribaria res xulo. I, efectivament, al cap de poder un mes em va arribar un paquet petit amb unes enganxines de merda que devien costar 2 euros.
0: No,
1: mi pobre.
0: Quina pena. És que allò de les capses sorpresa... Ja ho diuen, que no és massa bona idea.
1: No, de fet, ara mateix al carrer Ferran, aquí al costat de la ràdio, hi ha una botiga d'Amazon on tu pots agafar un paquet que no saps el que té. O sigui, vull dir, tu en vas i l'agafes, escoltes el so que fa i te'l compres sense saber què hi ha dins. I a mi això és que ja em sembla la cumbre del consumisme, perquè ja no és que no el necessitis, és que tampoc el vols perquè no saps què hi ha dins.
0: És que no saps què hi ha dins.
1: És com només el plaer d'adquirir per adquirir una cosa.
0: I que pots emportar-te una decepció tan grossa que si això ja et passava quan compraves cromos que valien que 50 cèntims i molts cops no et tocava el que volies, imagina't que et gastes, jo que sé, 15 euros. No, no, no, així no estem per a tirar diners, això és veritat. Però és que si ja ens creen necessitats els anuncis, com ha dit ella, d'Instagram, de les xarxes socials, realment això ha passat tota la vida amb els anuncis que ja escoltàvem a la televisió. I jo sé que així hi haurà polèmica, perquè quan ens posem a parlar d'anuncis, segur que vosaltres teniu els vostres preferits que dieu... Com no han parlat d'aquest anunci mític? Disculpes per anticipat. Hem fet una selecció d'alguns que creiem que són bastant importants en la nostra cultura televisiva. I comencem per molt enrere. Comencem per anuncis que nosaltres no hem vist, però que se'ns han quedat guardats en la memòria col·lectiva. I el primer és aquest.

0: Las muñecas de Famosa, del any 1972, de la empresa de joguines Famosa, d'Onil, d'Alacant. Això va ser una campanya de Nadal que ha perdurat ja per a la història del col·lectiva de nadalenques.
1: O sigui, per a mi és,
0: clar, per a mi és més una nadalenca que un anunci. I la cosa és que tot això ve perquè Famosa tenia tantes nines diferents que no podia promocionar de manera individual, que van dir, pues el que podem fer és una campanya on mostrem a totes les nostres nines diferents i aprofitant que era Nadal, pues fem que vagin cap al pessebre, que realment és una molt bona...
1: No, la idea és boníssima i mira fins on ha arribat.
0: I mira fins on ha arribat. Però és que si seguim parlant del Nadal, la publicitat és com que es posa creativa quan arriba el Nadal. I des de fa molts anys, no tants com l'anunci de les muñecas de Famosa, però des de fa molts anys hi ha com una santíssima trinitat dels anuncis nadalencs en la memòria de la gent. El primer és el de Freixenet, amb la intriga de quin seria el famós triat per a l'ocasió, després el calb de la loteria i aquest.
2: Vuelve, a casa vuelve por Navidad.
3: El almendro, la marca que vuelve a casa por Navidad.
0: Després d'uns anys que l'Almendro feia una comunicació basada en el simpàtic personatge de l'Almendrito, que era un dibuix que feien servir, van decidir crear un jingle. I els anuncis de l'Almendro, que està fundat a Xixona, també, 1883, s'han convertit en una de les marques més entranyables del panorama publicitari.
1: És com que donen ganes això, de que sigui Nadal, d'estar amb la família, de menjar torron...
0: Sí, sí, i que és això, que ja ho coneixes més per la cançó que per...
1: 100%.
0: Jo estic segura de que a gent més joveneta tu li preguntes de quina és aquesta publicitat i no ho saben, es pensen que és una cançó normal. Però si seguim parlant de menjar, Amparo, si jo et pregunte quins ingredients té la nocilla, sabries dir-me-ho?
1: Em costa dir-t'ho sense cantar, i és leche, cacao, avellanes i azúcar.
2: Leche, cacao, avellanes i azúcar, nocilla.
3: Nocilla. No hay otra igual.
0: Com és de fort que sabem de memòria els ingredients de la nocilla?
1: Exactament.
0: Que tampoc és que siga supercomplicat, ja m'entens, però...
1: No, però són aquestes cançonetes que se't queden al cap, i és això, és que a mi m'ha costat dir-t'ho sense cantar la cançó, saps?
0: I després he fet una mica de recerca, perquè, clar, jo sóc de València i en algunes coses més de l'imaginari col·lectiu català em perc un poc, per sort tinc amics, als que he preguntat quins anuncis de sí, de casa nostra, dirien ells que són els més emblemàtics. I comencem per un de l'any 2007.
4: Para, diguem-me que... Hem fet el riu que ja no canta.
0: L'any 2007, TV3 va emetre una campanya de sensibilització sobre el canvi climàtic sota l'eslògan Canviem-ho, encara hi som a temps, que va incloure anuncis destacats com aquest que estem escoltant amb el pare de Joan Manuel Serrat, cantat per una nena.
1: Que li posin a Santiago Abascal, sisplau, aquest anunci, perquè fa una pena que
0: sí,
1: es cremi el món.
0: Fa molta pena, eh? Però jo crec que els que van idear aquell anunci, si vegueren com estem ara, igual no ha sigut molt eficaç.
1: No, però bueno, ja està bé que el 2007 hi hagués una campanya d'això, eh?
0: Sí, sí. I després viatgem cap al 2011.
5: Leo Messi, millor jugador del món. Andrés Iniesta, segon, i Xavi, tercer. Els tres formats a la Masia, eh? Els tres fets aquí. Com en Pedro, en Bojan, en Busquets, en Valdés, en Piqué i en Puyol. Tots fets aquí.
0: Aquest és l'anunci d'Estrella Damm del Barça del 2011, titulat Què tenim?, que va ser llançat el 31 de gener del 2011 i es va protagonitzar pel Quim Gutiérrez i el grup musical Els Amics de les Arts. L'espot retreia homenatge a l'èxit del model de la Masia i als valors del club blaugrana sota la direcció de Pep Guardiola. Jo he escoltat amb molta gent dir... Aquest és el millor anunci que ha fet Estrella Damm.
1: Jo aquest no el conec, però sí que sé que això, amb la publicitat d'Estrella Damm, el que fa és com una cançó que sigui la cançó de l'estiu.
0: També.
1: O sigui, és seva, té un sello seu.
0: Igual com amb el Nadal pensàvem, amb els anuncis que hem dit de l'Almendro, de Freixenet, ara arriba l'estiu i ja estàs esperant que t'arribi l'anunci d'Estrella Damm, i això també és una cosa que ha passat a formar part de la història de la publicitat. I ara anem només un any després.
6: En vas... On vas? Ets de plàstic, el groc. Carall, tu ets de metall, el groc i avall. Oh, pric de llet, el groc vas i fet. Però tu...
0: Aquesta és una campanya de conscienciació sobre el reciclatge que va llançar l'Agència de Residus de Catalunya en col·laboració amb Ecoembes i Ecovidre, i que es va fer molt popular perquè estava protagonitzada per les mans de Mansells, la Paula Amàlia, la Paula Ribó, és a dir, Rigoberta Bandini, i la Bàrbara Mestanza. i és el típic en vas on vas.
1: Home, i tres estupendes dient-te com reciclar, que també se't queda al cap, això.
0: És que a mi si em diuen elles com he de reciclar, com per a no fer-les cas.
1: Reciclo sempre.
0: Això a València no ho teníem, però jo crec que és una cosa que hauríem de popularitzar, perquè són els anuncis que realment recordes després.
1: No, sí, a més que tenen una finalitat pública, saps que és un servei públic al final.
0: I després, ja per últim, he escollit dos anuncis que són més de la meua generació, però que crec que aquells que teniu fills de la meua generació també recordareu. La heladera, Famoplay és algo que jo mai he tingut, tampoc he conegut a ningú que la tinguera. Vull dir, és algo que tothom volia i ningú va arribar a tenir. No sé si tu sí que l'has pogut adquirir.
1: O sea, jo escolto això i el que em surt és me lo pido. O sea, és com, la vull sí o sí, però jo crec que és el típic que els pares deien, això serà una pringada.
0: Clar, a mi em deien, però si això un gelat tu el pots fer a la cuina, no cal cap... No,
1: la típica frase de mare de a nosaltres, quan ens vam casar, ens vam regalar una gelatera. Sí. Si vols fer un gelat, t'agafes aquesta.
0: I ja l'últim, que jo aquest no el recorde tan amablement, la veritat.
7: Adiós, adiós, gracias a OTT.
0: Tremolaves, ja, quan escoltaves aquest anunci.
1: Això sí que és la cançó de l'estiu, eh?
0: Tremolaves. I després, a més, la teva mare deia, no comprarem això, vinagre, com tota la vida.
1: O vodka, que em van posar a mi també.
0: Això ja és més fort. Però aquests anuncis han perdurat en el temps i els recordem. Jo podria cantar la cançó sencera de Adiós a los piojos. Per això, volem incorporar a la conversa al Joaquim Crespo, que és director creatiu de l'agència Ormohub i professor de realització publicitària a la UAP. Bona tarda, Joaquim.
8: Bona tarda. Hola.
0: Què ha de tenir un anunci per a que quede gravat en la nostra memòria?
8: És que ja ho heu dit, el jingle. És a dir, al final la música es converteix en un vehicle tremendo de comunicació. És a dir, Nocilla, El Almendro, Famosa, Filbit. Filbit, que també tenia un jingle tremendo d'Antepió. Filbit, xampu, Filbit, mama. Al final, tot això... Clar, és que això fa que la comunicació sigui molt més eficaç. Tenir una bona música i fer el jingle és diferent d'agafar una cançó i posar-la en un anunci com fa, per exemple, Estrella Damm. Estrella Damm el que fa és agafar una cançó que més o menys està com de moda i la posa, i a base de molts GRPs al final aquella cançó es converteix en el jingle de l'estiu. Però durant molts anys a Catalunya ha sigut una potència de fer jingles tremenda, tremenda.
1: I no hem arribat com a un top de jingles? O sigui, no es passarà de moda?
8: Podria ser que les noves generacions ja acabin una miqueta cansades d'agafar aquestes cançonetes i repetir-les i repetir-les i repetir-les. Però, bueno, no deixa de ser algo que funciona. Jo crec que sempre hi haurà algunes marques que els costarà molt desprendre's d'aquests jingles. Per exemple, l'Almendro ho va intentar fer unes campanyes de Nadal sense el jingle i no van funcionar i van tornar a recuperar el jingle. Perquè costa molt al final, quan tens algo tan potent, desperten, perquè la gent ho segueix associant i la que te'n vas una miqueta del que la gent espera, costa molt recuperar-los.
0: I ara que la IA està present a tot arreu i que inclús pot fer cançons, creus que és un perill per a l'àmbit publicitari, també?
8: Sí, és un perill. Sí, perquè, per exemple, hi ha un músic molt bo aquí a Catalunya, que es diu Dani Trujillo, que ha fet un munt de jingles per Danone, per Nocilla. Ell diu que realment estem amenaçats, perquè realment és molt fàcil. Però ja no només a nivell creatiu, és a dir, a nivell de moltes marques el que fan és un coixí, és a dir, no utilitzen una música molt famosa per comunicar, però sí que la IES, hi ha un programa que es diu Suno, que és molt perillós, i ell ho diu. Ell diu que no és que li tingui por, perquè ell d'alguna manera ja té els seus clients i fa coses molt bones, tant ell com altres empreses que es dediquen a fer música per anuncis, però realment és una amenaça. Però és una amenaça també la IA a nivell d'imatges i a nivell de vídeo. La IA és una amenaça, sí.
0: I, per exemple, ara que ja s'han incorporat anuncis a les plataformes de streaming com Netflix, Prime Video o HBO, que van començar diferenciant-se de la televisió lineal, sobretot per la mancança de falques publicitàries. Quin és el futur de la publicitat en els pròxims anys?
8: La publicitat sempre s'ha basat en interrompre el que a la gent no li agrada. És a dir, quan veies la tele convencional, veies una pel·lícula i t'interrompien i posaven l'anunci. I ara resulta que les plataformes fan el mateix. És a dir, que no s'ha inventat encara un sistema millor, vale, que és interrompre el que a tu t'agrada, el que estàs veient, per poder posar els missatges publicitaris, que al final la indústria publicitària aporta molt diners a aquest món del consumisme. I això jo crec que costarà molt canviar-ho. És a dir, estem acostumats a mirar Instagram i a tant surten campanyes o TikTok, segueixin el mateix model. Encara que després també trobis Instagram els que t'anunciïn coses, és una miqueta també aquesta interrupció d'allò que t'agrada mirar. I és una manera de... Crec que costarà molt això, canviar aquest model.
0: Pues Joaquim Crespo, moltes gràcies per entrar una estoneta a la treva.
8: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Ara nosaltres també ens anem als anuncis i tornem amb la secció del Santi.
9: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre amics que estan en lloc.
10: Ràdio Lleida, Cadena SER.
11: Estàs pensant a canviar de cotxe? Hi ha un nom que has de conèixer. Geely. Sí, Geely. Potser avui encara no et sona, però ben aviat no deixaràs de sentir-ne a parlar. Perquè Geely és una marca d'automòbils que ja triomfa arreu del món i forma part del grup propietari de Volvo Cars, Lotus i altres marques de referència. I ara, els seus nous vehicles arriben a Lleida. Descobreix-los a Geely Auto 3000, a la Ella 11, quilòmetre 9,4. Geely Auto 3000. Recorda aquest nom. Geely. Nova a Lleida. Gran al món.
12: La força de reconstruir. Diuen que ningú és profeta a la seva terra, però a Grupa Sisum fa més de 40 anys que treballem per demostrar just el contrari. Som experts en la reconstrucció de motors, turbos, caixes de canvi, diferencials, injecció dièsel, radiadors, filtre antipartícules. Oferint als tallers de Lleida i comarques qualitat i servei immediat. Grupa Sisum. Aquí, a casa nostra, reconstruïm components i reconstruïm lligams.
13: Lamine, Cubarsí, Joan Garcia.
14: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
13: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
14: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 9:15 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
15: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
16: I tu em fas anar.
17: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
18: Només penso en tu.
17: Referents amb tu.
1: És dimarts, que no, que és dijous, que porto tota la setmana així perquè m'has liat la setmana, Santi.
19: Bueno, l'ha liat el Barça, jo no tinc la culpa.
1: I hem hagut de canviar tot. Però bueno, és dijous, però està aquí Santi Jiménez. En aquesta secció d'història hem parlat...
0: A portar la testosterona d'este programa ara mateix. Eres tu l'encarregat, eres l'home.
1: L'únic home.
19: Ah, és veritat.
1: Una part, sí, sí. A part del Pol.
19: Què ha passat?
0: Que s'ha acabat.
19: Ja està part de vosaltres.
0: S'ha divorciat.
19: Havia de passar, ho sabíeu, no?
0: Ho sabíem.
1: Doncs hem parlat de la secció d'Història Confidencial, de reis, de ciclistes, i avui parlem d'un polític.
19: Sí, avui parlem d'un polític, i no un polític qualsevol, no? Un polític mitificat per ser suposadament l'últim president d'Esquerres de França, eh? Però més que ser un despreciable, un cert despreciable com pocs, també tenia un tigre a la bragueta i tenia moltes coses d'aquestes que t'agraden de Lola, d'amants, famílies paral·leles...
0: Safreig.
19: Exacte. Tenia safreig, tot això.
1: Bueno, era un polític que li agradaven més les dones...
19: Va ser, com a polític és infame, però com a persona, més encara.
1: Perquè li agradaven més les dones que a Julio Iglesias.
19: Sí.
20: Me gustan las mujeres que me saludan desde la playa y todas las mocitas que me son...
0: Folclòrics, eh?
1: T'imagines? Lo pitjor és que Santi aquesta... va passar esta cançó i m'ha dit de les que t'agraden a tu.
19: Home, aquesta, crec que aquesta està dedicadíssima a tu.
1: Aquestes són de les que m'agraden.
19: Clar.
1: Qui era aquest senyor?
19: A veure, François Mitterrand.
1: Val.
19: François Mitterrand, que aquest us sona més, que en Quetil, sí. Polític admiradíssim, referent de l'esquerra, mestre de Felipe González, i així va anar la cosa, i es deia completament François-Maurice Adrien-Marie Mitterrand. 14 anys, poca cosa, president de la República Francesa, i també 14 anys copríncep d'Andorra, que el president de la República Francesa és copríncep d'Andorra amb el bisbe de la Seu.
1: Al final sempre estem parlant de francesos en aquesta secció, perquè els Borbons...
19: Sí, també, no els hi diguis amb ells, però bueno. Abans va tenir tots els càrrecs del món, eh? Vull dir, va ser ministre de Justícia, ministre d'Interior, ministre d'Ultramar, diputat, senador, alcalde, atresora totes les condecoracions que un polític pot tenir i passa com a ser un mite de l'esquerra, però era més d'ultradreta que Marine Le Pen i el tonto de Bascal. Mentider, trampós, terrorista, assassí, torturador. Va tenir dues famílies i va ocultar una filla durant tota la seva vida. Que, i a més, decidia, i això també t'agradarà, Amparo, les seves decisions polítiques consultant el tarot.
0: Ah, molt bé.
1: A mi m'agrada per lo icònico festivo.
19: Eh? Sembla que ara fiable. També ho facin, però no.
0: Molt fiable, no. Molt fiable.
1: I per què dius que és un mentider com Felipe, mira, que no era de veritat d'esquerres?
19: Des de l'inici de la seva vida va falsejar la seva biografia. Tots els francesos de certa edat van dir que havien estat a la resistència i tots havien lluitat contra els nazis, cosa que no s'entén que si tots estaven a la resistència i tots lluitaven contra els nazis, Hitler arribés en bicicleta fins a París. Vull dir, no s'acaba d'entendre. Fins que un escriptor i historiador francès que es diu Pierre Pau escriu un llibre molt rigorós, el desmunta tot, que es diu Una joventut francesa, on investiga la joventut de Mitterrand el d'any 34 al 47, bàsicament quan hi ha els nazis. Segons el llibre, Mitterrand s'uneix als voluntaris nacionals del coronel Liroc, que era un polític d'ultradreta, i Mitterrand va defensar la seva amistat amb ell perquè només era ultradretà, però no era antisemita ni feixista. Mentida! Primera mentida. Amb el temps s'ha descobert també una foto de Mitterrand amb una manifestació contra els estrangers, muntada per l'organització dretana Action Française. A més de les seves amistats parisenques, hi havia la família Bouvier. El pare va ser un alt càrrec del règim de Vichy i, curiosament, tenia el càrrec de comissari pels assumptes jueus del règim de Vichy.
0: O sigui, clar, dime con quién te juntas y te diré quién eres.
1: Exacto, molt pitjor que trobar-te al Pedro Sánchez en una manifestació de Falange.
19: Clar, és que estem parlant de Vichy, el règim col·laboracionista nazi. Comença la Segona Guerra Mundial i Mitterrand cau presoner. I quan cau presoner, ell ja diu, bueno, jo aquí m'haig de girar perquè estan guanyant els nazis. I comença des de la presó a escriure articles a favor del mariscal Pétain, el cap del govern col·laboracionista nazi, i en sortir comença a treballar a l'oficina del govern de Vichy fent fitxes contra els enemics del règim. Mitterrand explica que només era un treball burocràtic, jo només era oficinista, només conduïa el metro, no sabia què passava. Vale, quan la guerra sembla que es decanta pels aliats, el tio, que no és tonto, diu, saps què? Em passo la resistència. I aleshores sí que es passa la resistència quan ja el partit està 3-0 i falten 2 minuts per acabar el partit. I amb el pseudònim de Jacques Morland i es construeix un relat d'heroi que mai va ser. S'inventa una vida falsa.
1: I llavors comença a fer carrera en la política i també com a Don Joan.
19: Sí, això sí. Les dones li agradaven molt més que la política. Perquè era un faldiller malaltí, però malaltís de veritat. Un pitxabrava de llibre. El seu xòfer, durant més de 20 anys, va escriure un llibre titulat, el xòfer quan ell era president de la República, que es deia Conduint a l'esquerra, en el qual narrava el malaltís desig sexual de Mitterrand. El president francès arribava a llitar-se, segons explica el xòfer, amb 3 dones diferents en un dia. No està clar si dintre d'aquestes 3 està la seva, també, sembla ser que no. Però també podia ser que fos un bonus track.
0: És que té una pinta d'aliade que aprofita per aliar-se en ties, de veritat, eh?
19: Però a més s'arriscava moltíssim, perquè ell tenia, fins i tot, es liava amb les esposes, amb les dones, dels mandataris que venien a visitar-lo a París, a l'Elisi.
1: Fins i tot ja... Però com ho feia després per tenir una bona reputació a la política?
19: Era un geni de l'agenda. Era un geni de l'agenda, anava tot, s'arriscava molt, fins i tot es va punxar a una reina, la dona d'un rei d'un país d'Orient Mitjà, no direm que és Rània de Jordània, però podria ser ella tranquil·lament, que mentre el seu marit estava reunit, ell agafava i li deia al xòfer, tenim mitja hora, anem cap a l'ambaixada, i ja que pum, ràpid com un conill. El xòfer explica que acabava esgotat. El xòfer, suposo, ell no sé quina mena de tauritida portava. En això, a més, no tenia prou amb cardar-se les dones dels diplomàtics o dels altres polítics que arriben a París. Tenia 2 famílies. O sigui, és un home que realment vivia organitzat.
1: Que una a l'oficial i l'altra a l'amagada.
0: Ell va inventar l'Excel, jo crec.
1: Sí,
19: totalment, totalment. Ell tenia la seva dona i els seus 2 fills i una altra família que tenia amb la seva amant, la conservadora de museus, Anne Pinjot, filla d'un matrimoni amic dels Mitterrand, eren el matrimoni, i ella és la filla. Per tant, aquí direu, si el matrimoni era amic del matrimoni Mitterrand i ella es lia amb la filla, quina diferència d'edat podia haver-hi?
0: Clar.
19: Doncs 45 anys tenia ell, 18 tenia ella.
1: Ai, quin horror, de veritat.
19: I la deixa embarassada. La filla és famosa, es diu Mazarin.
1: I bueno, també com que li tendrien una pressa i una estima, al final també li posa pis i és una família.
19: No, li posa pis i té la família. Ell mai la va presentar com la seva filla. O sigui, era com una mena de secret. Ell la portava al cinema, la portava a conferències, la portava al teatre, però mai va fer-ho. Fins que la reputació de Mitterrand va començar a caure i la revista Paris Match va descobrir amb una foto quan estaven entrant a l'Òpera de París, perquè això sí, la tenia com una reina, a la Mazarin. Però, aleshores, ell va intentar segrestar la publicació de Paris Match perquè no sabés el seu secret, i finalment va sortir tot a la llum, i quan va morir Mitterrand, Mazarin va penedir sempre d'haver cregut al seu pare, i va escriure un llibre que es deia La captiva de François Mitterrand, en la que admet que vaig ser molt tonta. Però s'ha de dir una cosa d'aquest home, que agradava per tot arreu, però gelós no era,
1: Por?
19: No era gens gelós, perquè la seva dona va tenir un amant tota la vida, que era el seu profe de gimnàstica, es deia Jean Valency, i els tres compartien pis a París.
0: Ah, o sigui, ahir va inventar l'Excel i les relacions obertes.
19: Sí.
1: Eren vincles afectius.
19: Saps això del lema de la República Francesa, de égalité fraternité? Sí. Pues, molta fraternité.
1: I molta igualité.
19: Molta igualité. I ell, quan sortia a esmorzar, es trobava amb pantufles al senyor aquest, fent, suposo, la seva taula d'exercicis, perquè per això era professor de gimnàstica. Abans l'havia fet a l'habitació amb la dona de Mitterrand, i esmorzaven junts comentant les notícies del dia sense cap problema.
1: I clar, mentre passava tot això, a França la gent no se n'havia adonat.
19: No s'havia adonat ni d'això, ni que a més el tio era un assetjador sexual, per si faltava alguna cosa, perquè va estar obsessionat amb Marie-Louise Tagas, la famosa presentadora de televisió francesa, que a l'època li deia la núvia de França, era la presentadora dels informatius. És com si el fill del rei d'Espanya s'obsessionés amb una presentadora del telediario.
1: Que no, com pot passar això?
0: Això no passaria mai.
19: Això no passaria mai, no, vale. Vale, i a més, tampoc se n'assabentaven gens de que ell prenia les seves decisions polítiques, i això és un altre guinyo per tu, Amparo, basada en l'astrologia.
1: O sigui, Rasputin un altre cop. Tenim a Rasputin un altre cop.
19: Sí, ell, la dona que més influïa a França, no era ni la seva dona, ni les seves amants, ni les ministres que podia tenir, era Elisabeth Tessier, que havia estat Miss França, o sigui, era una astròloga, diguem-ne, ben col·locada, i també va publicar un llibre, perquè Mitterrand a les llibreries franceses té una secció que seria com tota la casa del llibre de Barcelona, en la qual explicava com el president francès li preguntava assumptes d'estats, perquè ell dubtava, deia, no sé quan convocar les eleccions, si al gener o al febrer. I ara deia, espera que et llenço les cartes, i diu l'Orcado que al gener.
1: I ho feia.
19: Ho feia.
0: El pitjor és que és veritat.
19: El tractat de Maastricht, es va decidir a posar el tractat de Maastricht al referèndum segons la data que li va dir la seva astròloga. I aleshores ell mateix va agafar i això ho va negar. Però resulta que l'astròloga, que era astròloga, però no era gilipolles, va agafar i tenia tot gravat i li va treure les cintes amb un llibre que va ser un gran èxit de vendes, ole per l'astròloga.
1: Però no has dit que havia estat 14 anys governant França?
19: Sí, 14.
1: I en 14 anys fent això i li sortia bé?
19: Suposo que anava canviant d'astròloga. No sé si les astròlogues tenen un pla de pensions o alguna cosa d'aquestes.
1: I quin és? Perquè crec que té alguna anècdota política que té a veure amb això,
19: home,
1: amb Gaddafi.
19: És un dels personatges, ja com a persona era un ser vil i repugnant. Però és que, vamos, seria una cosa... Ell es caracteritzava pel seu antiespanyolisme, cosa que molta gent compartirà, però bàsicament ell va ser el principal opositor que Espanya entrés al mercat comú, ara Unió Europea, aquesta cosa tan fantàstica i progressista que ens dona la vida, i que va dir en aquell moment que si Espanya entrava al mercat comú seria afegir una misèria més a Europa.
1: Bueno, raó no li faltava tampoc.
0: Desencaminat.
19: Bueno, dijo puta la tacones. Però en aquest cas, ell el que va fer, a més, hi va fer tot el possible. La crema de camions, les organitzava o donava el beneplàcit ells de tots els camions aquests que anaven a la frontera, i a més va convertir França en el santuari d'ETA, on podien matar i després anar a prendre's uns xacolis al País Basc francès. Tot això es va acabar en quan va necessitar els diners. I es va fer, atenció aquí, aquesta obra magna que tant va canviar el país, que és, no Rodalies, no, l'AVE Madrid-Sevilla. Es fa l'AVE Madrid-Sevilla i competeixen dues empreses. Una empresa alemanya i una empresa francesa, Alstom, que és la que també té els trens de Rodalies ara mateix. Vés a saber per què. Bueno, en quan l'oferta alemanya era la molt millor que hi havia, que la francesa. Però Felipe González va anar a parlar amb el seu col·lega associat i van acabar els dos dient que, ¿sabes qué? Se lo vamos a dar a Alstom, que és francesa, i acabamos con lo de ETA. I mira tu, d'un dia per l'altre es va acabar el santuari d'ETA, a canvi de deixar anar una pasta demencial perquè els francesos es muntessin l'AVE, Rodalies, les vies i Adif. Felicitats per la decisió.
1: I ja em fa por on celebraríem tots aquests acords a la nit, ja t'ho dic, eh?
19: Sí, clar, clar, clar. A més, tenia grans amics, a part de Felipe González. No era el pitjor, Felipe González. També tenia Muammar el Gaddafi com a amic, senyor al que li va salvar la vida un parell de vegades després dels atemptats libis en una discoteca en els que van matar a diversos marins nord-americans, que com anaven a bombardejar Líbia i el

0: I de vegades, després dels atemptats libis en una discoteca en els que van matar a diversos marins nord-americans, que com anaven a bombardejar Líbia i els avions nord-americans havien de passar per sobre de l'espai aeri francès, ell avisava sempre a Gaddafi i diu: sal de la discoteca, nen, o sal de tu casa, deixa els nens, que no passa res. Van palmar tota la família de Gaddafi, però ell no el van acabar trobant fins que no el van trobar tots seus. Això a les bombes li agradava molt. S'ha de recordar que ell mateix va ser el que va ordenar els comandos a les forces especials franceses que volessin el vaixell de Greenpeace a Auckland, en el que van morir dos fotògrafs de Greenpeace, i a més dos militars per això van anar a la presó, però Mitterrand els va amnistiar, quina paraula, quan estaven 10 mesos, quan portaven 10 mesos a la presó, i a més quan van sortir els va ascendir. Toma ja.
1: Doncs François Mitterrand, un petó per ell, perquè menudo cràpula, Santi, un altre cop.
0: Sí, un desgraciat important, que a més va guanyar unes eleccions dient que estava en contra de la pena de mort quan ell, i que sempre ho havia estat, quan ell va ser prefecte d'Argèlia, va guillotinar a 55 persones per rebels a Argèlia. De les 48 peticions que va signar per demanar gràcia, només va concedir 8.
1: Doncs Santi Giménez...
0: Des de la Revolució Francesa, cap d'estat havia guillotinat a tanta gent.
2: Una perla.
1: Fa fàstic. Moltes gràcies, Santi Giménez. Fins la setmana que ve. Ara sí, dimarts vinent.
0: Si el Barça
2: últim dimarts.
0: Últim dimarts. Us portaré una dona.
1: Sí, és el que t'anava a dir. Ara que som tot dones al programa, també hem de criticar una dona.
0: Us portaré una dona, però igual no t'agrada massa.
1: Vale.
0: Perquè és un...
1: Sí. Com me toques a Diana de Gales, no fem el programa, Vale, doncs ja buscarem la història del Santi de la setmana vinent.
2: Amparo, ui. No hi haurà treva aquell dia,
0: Aquell dia s'ha acabat la treva.
2: Moltes gràcies, Santi.
0: Altres.

0: La convidada d'avui sembla que no tingui por a l'èxit. Ella s'atreveix amb tot, opina de tot, escriu de tot i sobretot es riu de tot, inclús d'ella mateixa. Perquè quan la gent deia que les dones no feien riure, havien d'esperar que comencessin a explicar les seves desgràcies. Avui visita la treva la Maria Rovira. Oye, Sherman.
1: Hem tornat. Es busca Oye, Sherman sense paravents ni additius més enllà d'aquest.
2: Ets de les persones que no acaben d'estar mai satisfetes amb la feina que fan?
3: Sí. Arribar vol dir assolir la riba. I l'armari és on es guarden les armes.
4: Sí, realment els boomers no estan gaire bé. Llavors tampoc té que donar lliçons.
5: Tu creus que hi ha coses ara mateix que ja no contenen tomàquet i que se'ls continua dient espatxes? Què tens aquí?
0: Maria Rovira, bon dia.
6: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Et volíem preguntar, abans de tot, per què Oye, Sherman?
6: Val, vosaltres veu veure mai el món d'en Bigman? És una pregunta rara per començar, però t'he sentit realment. No. El món d'en Bigman era un programa com de divulgació científica que feien al Super 3. En Bigman era un científic, era un actor alemany, crec, que anava com una bata verda, amb els cabells així estarrufats. Hi havia una rata gegant que es deia Lester. No? Bueno,
7: em sona el nom de la rata, però el nom
6: la... Sí, no. El cas és que el programa començava amb dos pingüins parlant entre ells i jo pensava, bueno, i llavors xerraven entre ells i començava el programa, ei, que comença el món d'en Bigman. Llavors, a mi aquesta conversa de pingüins em feia gràcia i quan hi havia Fotolog,
7: sí.
6: No sé si recordeu Fotolog.
7: Sí, hem parlat ja de Fotolog.
0: Hem parlat de Fotolog, MySpace, aquesta etapa.
6: Doncs jo penjava una foto que eren dos pollets de Pasqua xerrant entre ells, que de fet és la meva foto d'avatar, de Twitter, d'Instagram, de tot. I llavors jo pensava que els pingüins es deien Sherman i Hal. I llavors començaven a xerrar sempre, oye, Sherman, què, Hal, no sé què, no sé quantos. I llavors quan em vaig fer un blog, perquè em va petar el disc de casa, ho vaig perdre tot, i vaig dir, doncs no em torna a passar, em faré un blog per posar les meves coses... I em van demanar el nom, vaig dir, mira, poso Oye, Sherman, i ja se m'acudirà alguna cosa molt millor d'aquí dos dies, i aquí estem.
7: I, no, i sí que es diuen així, els
6: no.
7: Pingüins?
6: Realment no.
7: És un efecte Mandela d'aquests que et creus que...
6: 100%, no, i a més, em vaig creure una invenció meva, perquè no estava, suposo, tan de moda verificar les coses, i jo pensava que era una informació que no podria trobar a internet, estem parlant de potser l'any 2010. I els pingüins es deien Don i Earl.
0: Uau! O sigui, que de Sherman.
6: O sigui, Sherman, perquè sí, i Hal, crec, per l'ordinador d'Odissea l'Espai, que és una pel·lícula que encara no he vist. És a dir,
0: tot un efecte Mandela absolut.
6: Sí, una nebulosa rara de noms que tenia per allà, ho vaig...

0: Pots barrejar, sí.
1: I ara sí, fent honor al programa, com et dones treva?
0: Doncs mira, he estat pensant, aquest estiu ha estat bastant l'estiu dels escacs. Jo no havia jugat mai a escacs. De fet, el meu pare i el meu germà sempre jugaven moltíssim i jo era incapaç. Vull dir, hi ha gent que som incapaços de preveure 4, 5, 6 moviments. Per mi això em sembla impossible i en aquell moment no vaig aprendre. I ara m'he aficionat molt, no és per fer publicitat, però Duolingo, ara té Duolingo escacs. Ah. Llavors pots anar fent classes, pots anar jugant amb gent, pots jugar amb amics teus. I també m'agrada molt l'escac analògic, no? Perquè sóc una persona molt desordenada, llavors, però cada peça té el seu lloc i hi ha com tota la batalla, aquella cruenta, i al final tot es recull. Vull dir, és una cosa que em dona pau a l'esperit i crec que és una manera que està bé com de concentrar-te en alguna cosa, que no és ni el mòbil ni res que t'estigui dient ningú, no? És com una manera d'estar amb tu mateix, que m'agrada, sí, els escacs.
2: I també, de fet, es va posar molt de moda la pandèmia, jugar als escacs online.
0: Sí, però jo la pandèmia no vaig caure allà, bàsicament jo perquè sí, em frustrava, perquè anava a jugar amb algú i sempre...
2: Era com que quan guanyava no entenia per què havia guanyat.
0: Jo és que no m'havia de plantejar això perquè sempre perdia. Llavors, ha estat fins ara que he dit, va, i crec que ara ja començo a millorar una miqueta, però sí, porto... Més Duolingo fa això que et diu, portes una ratxa... No sé si porto 140 dies seguit jugant, alguna cosa així, per mi això és moltíssim.
2: I et picat per seguir jugant. Doncs Maria, Wikipedia et defineix com un humorista, guionista i comunicadora nascuda a Barcelona. O sigui, això és un prototip, és un cliché, com seria aquesta persona?
0: Què vols dir?
2: O sigui, que és com un prototip de la guionista, humorista, comunicadora... Com és aquesta persona?
0: Com és aquesta persona? Doncs, per sort, cada vegada som més, però potser... Bueno, jo crec que en la meva etapa de formació als mitjans sí que es trobava a faltar, no? Que era un efecte que havíem parlat molt, l'Anna Polo ho ha explicat moltes vegades, ho comentàvem a Oye Polo, com aquesta fase de noia del programa, no? Jo crec que amb els anys, per sort, aquest perfil professional, doncs, cada vegada es veu més i cada vegada té més oportunitats, no? Però realment han estat uns anys bastant àrids als mitjans de comunicació catalans i abans que, diguem-ne, abans que jo entrés al món professional, crec que era encara molt pitjor.
1: Clar, era la noia, perquè només hi havia una.
0: Sí, sí, no? I les dones comunicadores que hi havia, que, vull dir, que n'hi havien,
1: sí, sí,
0: havien de tolerar, com bé sabem... situacions horroroses que avui encara tenen lloc, però per sort cada vegada doncs, hi ha una mica més d'espai, no?, per denunciar.
2: Et va costar molt comprendre-te seriosament a tu mateixa, de dir, vale, aquesta és la meva carrera i faré carrera aquí?
0: Una barreja, és a dir, crec que a dia d'avui encara hi ha dies que no m'ho prenc gaire seriosament i després penso, home, va, però mira, no? Vull dir, sí que estem fent alguna cosa... Però crec que no ho vaig reflexionar gaire. Jo anava una mica pinball, una mica de... S'anaven obrint portes i vaig dir, ah, mira, doncs allà, i m'oferien una cosa, deia que sí, i funcionava i seguia, però no vaig tenir mai com una planificació, perquè si no crec que m'hagués estressat d'alguna manera.
1: Perquè la Maria petita, què imaginava, què volia ser?
0: Jo de petita volia ser escriptora, perquè m'agradava molt llegir i pensava, ostres... M'agradaria molt escriure aquests llibres que fan que m'ho passi tan bé. Llavors, després em vaig perdre pel camí perquè vaig dir, faig comunicació audiovisual perquè així, si vull explicar històries, doncs també ho puc fer a través dels guions i vull que algú m'ensenyi a escriure guions i tal. I pel mig em vaig perdre una mica, va sortir tota la branca de l'humor, de l'stand-up, de la ràdio. I al final, bé, doncs ara he tret el primer llibre, o sigui que he connectat una mica amb el que volia ser a petita, la qual cosa em sembla molt bonica. Clar, d'aquests textos ja fa molt. O sigui, si ara en tinc 27, llavors són 27, 14, van 6, 6 i 7, 13. Fa 13 anys.
2: Perquè quan parlem d'Oye Sherman com a... O sigui, tu fas, escrius, fas ràdio, però també fas humor, és el que et dit estàndard, ets humorista.
0: Sí.
2: Claro. I què fas als teus shows?
0: En els meus shows, bé, al final és stand-up clàssic, que és una persona, un micròfon, a explicar traumes i intimitats que potser semblaria com molt invasiu, no?, explicar-li a algú així d'entrada, però al final amb acudits pel mig. És això.
1: I és un recurs que també fas servir en la teua vida quotidiana o només quan fas l'humor?
0: Jo crec que sí, sí sempre, sempre, vull dir, l'humor era un com, és que no diria tampoc un gènere, perquè era més que ho veia, jo què sé, doncs, a la sitcom que vèiem amb la meva família, però també les bromes que es feien els meus germans, no? De sobte, hi havia alguna cosa que m'atreia de l'humor, que era com aquesta mena de poder màgic, com que de sobte, no? Hi havia una suspensió del que sigui que estava passant o la conversa que estava tenint lloc, i de sobte tothom reia, no? I quan tothom riu és com una sensació molt, molt agradable. I llavors a mi crec que instintivament doncs, em va encuriosir això i crec que jo les primeres persones que vaig voler fer riure eren els meus germans, no? Perquè ells em feien riure molt a mi, tenien 6 i 8 anys més, i jo crec que ja vaig començar a maquinar una mica, de dir, d'acord, crec que hi ha, no? D'una manera inconscient, com hi ha uns mecanismes, crec que puc intentar això a veure, i crec que sí que van ser el meu primer públic.
1: Clar, i quan te n'adones tu que ets graciosa? Perquè n'hi ha gent que des de petita li posen l'etiqueta de ai, és la graciosa, tu eres la graciosa.
0: Jo crec que no realment, i sobretot no en el directe necessàriament. O sigui, a mi sí que m'agradava el tema d'escriure. De fet, crec que la primera vegada que vaig tenir com noció de he escrit una cosa que és graciosa era a la revista de l'escola, a l'escola Eura allà a Horta, feien una revista que era La Fulla Trencada. I llavors, doncs, cada X ens posaven a escriure, doncs, per la revista i tal. I vaig fer un text que era com una mena de barreja entre el Flanagan, no?, el detectiu, que jo estava enamoradíssima del Flanagan i enganxadíssima als llibres, i el format 100 notícies de Gurb, no? Era un detectiu que arribava a l'escola i llavors havia de resoldre un cas, no?, detectiu com el Flanagan, però posant les hores com a 100 notícies de Gurb. I aquell text trobo que, vull dir, va agradar molt, va funcionar molt, i vaig dir, ah, mira, m'ho passo bé, s'ho passen bé, crec que m'agrada, no?, explorar aquesta via. Crec que aquell va ser el moment fundacional.
2: I al fer humor també parles molt de tu i parles de les teves desgràcies, o sigui, és una forma de liberar-te?
0: Sí, clar, fa molt de... Vull dir, una mica si el trauma o el trauma, entre cometes, les misèries, és com la matèria primera, les has de tocar molt, no?, les has de remenar molt, i això fa que les processis d'una altra manera, també.
2: És que l'altre dia estava escoltant el Guillermo Alonso d'Arsénico Caviar, val, que deia que ell té molts lectors que hi venen i diuen «Dios, me he reído muchísimo con tu libro, qué divertido». I dice «En la parte en la que se muere mi padre o que abusan de mi vecino», ¿sabes?
0: Clar, exacte.
2: O sigui, clar, és com tu poses algun tipus de límit o vols que la gent rigui amb tot el que fas?
0: Jo crec, és a dir, no... No sé, clar. Sí que crec que suposo que no és tant un límit conscient com una cosa instintiva, no? Que em ric de les coses que vull riure i potser no sempre vull ser estrictament graciosa, no? Precisament el llibre que he escrit, que és Garlanda, té de tot, no?, una mica. I sí que suposo que el que em feia vertigen era parar de intentar fer gràcia tota l'estona per també passar a explicar coses que a mi em semblaven boniques o em semblaven importants o rellevants, no?, per algun motiu. Llavors crec que sí que és... Quan expliques alguna cosa per fer gràcia, allò té un objectiu, no? Suposo que l'objectiu de fer emocionar o fer reflexionar o així sembla com més pretensiós, no?, que el de fer riure. Llavors em feia cosa.
2: I el teu llibre del que estem parlant es diu Garlanda, paraules, pèrdues i altres celebracions. Seríem els mateixos sense pèrdues?
0: Jo crec que no, perquè, clar, és pèrdua en un sentit ampli, no? I és una mica de... Vull dir, la vida en general és canvi, no? I per totes segur que podem fer com una mena de recapitulació, no? Que cadascú, tots les etapes que passes i els canvis que experimenten també comporten pèrdues. I, evidentment, també descobertes i coses noves, no? Vull dir que la vida és això. Però sí que és veritat que sí, que la vida es canvi i el canvi és la pèrdua d'un estadi anterior.
2: I per processar-les va igual de bé escriure un llibre com aquest en un to personal íntim que riure?
0: Clar, depèn de quin llibre escriguis, depèn de com en riguis. També és veritat que hi ha moltes maneres de riure d'alguna cosa, no? Perquè d'alguna manera, de vegades, riure sobre les coses et permet entrar en contacte, com amb guants, no? Però també, de vegades, riure sistemàticament de tot també és com una mena de distància cínica, no? O sigui que, de vegades...
1: De barrera.
0: Sí, és això, és... és una manera, també és un tipus de màscara. Vull dir, depèn, clar, és com tot, depèn de com ho facis.
1: I col·labores a l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández, també col·labores a Catalunya Ràdio, tens un videoblog a YouTube, copresentes el podcast Oye Polo. Això de descansar, tu com ho portes?
0: Clar, no, és a dir, clar, això és, seria com tot el currículum, però Oye Polo es va acabar fa el 2024, si no m'equivoco. El videoblog va ser just al principi de la meva carrera. Vull dir, però sí, vaig fent coses, descanso
1: molt, descanso molt.
0: Sí, sí. Sí, clar, perquè si no... clar, és que fa gràcia perquè la gent... Ui, no pares, i és un jazz, que jo cada vegada que treballo em veus. És a dir, tinc la mania de pagar lloguer cada mes i menjar, llavors has de fer coses i sí que caus una mica en el ser un anunci ambulant, no? Vull dir, la gent que diu, ai, doncs em trauré Instagram. Dic, ostres, doncs jo no sé si puc, perquè haig d'anar venent el peix tota l'estona.
1: I és algo que et planteges a la llarga? Sí. Aquesta feina la pots mantindre com això d'estar venent el peix tota l'estona?
0: A veure, jo crec que hi ha... Per sort tinc com un perfil prou obert i vaig fent diverses coses que m'interessen. Llavors jo crec que sí, com tot és canvi, tot és evolució. Crec que aniré explorant diferents terrenys i aniré veient. Que és una mica la vida, no?, en aquest sector, l'anar veient. Però... ara puc dir, ara vull dir, potser fa 5 anys et diria, ui, ni idea. Jo crec que ara ja tinc una mica de confiança que aniran sortint coses, anirem creixent, i si no, escolta, doncs, una altra cosa, que no passa res.
2: I et volíem preguntar perquè, o sigui, tu parles molt de la crisi dels 35, val? Tu ets una mica millennial, sense ser millennial gran. T'ha fet por com crear contingut a xarxes, com es crea ara amb tots els influencers, que, com que la gent més jove, la generació Z, és com que es comencen a fer vídeos i és com que sembla que han nascut fent vídeos. O sigui, t'ha fet por exposar-te allà?
0: Clar, jo em sento un absolut dinosaure. O sigui, fent vídeos, sí, totalment. Totalment, absolutament. El típic moment aquell on vas a fer una foto i tens la càmera girada i no veus el que estàs a punt de retratar, sinó a tu, en primer pla, i dius, clar, no, és que
2: soc...
0: Sí, soc un fòssil. No, jo vaig fer algun vídeo per TikTok... sense pretensions, és a dir, des de naturalitat i sense pretensions, i realment sí que ho noto molt, no?, quan algú és nadiu en aquest medi digital de fer vídeos, no?, es veu que hi ha això de la pausa millennial, que és com aquesta pauseta que fem abans de començar a parlar, no?, aquest segon que se'ls fa etern.
2: Val. Perquè el vídeo s'entengui millor.
0: Sí, o perquè simplement diem, ai, doncs que no quedi tallat, no?, però llavors potser deixem tota la pausa, vull dir que ja comencem a tenir tics observables per les generacions més joves. Quan dic comencem a tenir, vull dir que els estan assenyalant de fa anys. Vull dir que sí, clar, sempre és tota una experiència, no? Perquè hi ha una cosa que és que tu quan ets jove et penses que ho seràs sempre i penses que només pots analitzar, no?, tu els altres. I és, no, sí. El curs natural de les coses, que és que nosaltres ja no som joves, ho podem assumir, i clar, i sí que comences a ser un col·lectiu observable per les generacions que venen, no?
1: Pues,
0: i arriben de tu, que això també,
2: que això també això que
1: però sempre sí, l'humor
0: sí,
1: també.
0: Sí, clar.
1: Maria Rovira, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a La Treva i estarem atentes a tot el que facis.
0: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: I fins aquí La Treva d'avui amb la Maria Rovira i la història confidencial del Santi Jiménez.
2: Demà vindrà el cantant Javito a explicar-nos com es dona Treva i tindrem la secció Entre Cametes amb el Marc Tarrida.
1: Moltes gràcies, adeu.
3: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que passa, lo que importa. Con Javier Liébana.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. 21 días después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, unos 1.800 de los que siguen allí ya están siendo atendidos en dos de los espacios habilitados por el gobierno y la ciudad autónoma. Así, en grupo y custodiados por la policía, llegaban esta mañana muchos procedentes de la playa del Trampolín, que ha sido desalojada. Con ellos, haciendo este trayecto, ha estado Miguel Ángel Mendoza. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Migrantes separados en dos grupos. Los saharianos, en primer lugar, alrededor de 1.500, pasaban de la playa del Trampolín, cercana a la planta desalinizadora, subiendo la cuesta de Caballería, llegando a la explanada de Loma Margarita. Minutos después, lo hacían los magrebíes, trasladados hasta la zona de embolsamiento de vehículos en Loma Colmenar, aproximadamente 300. Los vecinos, de hecho, bueno, pues observaban cómo se estaba desarrollando este traslado. Los servicios de limpieza municipales se han puesto manos a la obra en la playa del Trampolín, pero han tenido que parar porque han vuelto un buen número de ellos a recoger pertenencias y ya no había vigilancia. En total, recuerden, son unos 1.800. La ministra del Masaiz solo ha dicho que en los próximos días se habilitarán los otros dos espacios previstos.
4: Pues precisamente escuchamos a la ministra Elma Said sobre este hecho.
6: Estamos cumpliendo los plazos. Ya el lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y en los distintos recursos que vamos, en los que estamos trabajando.
4: Mientras, sobre el plan de choque que adelantamos ayer en la SER para trasladar a 500 niñas migrantes a la península, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha asegurado en Hoy por Hoy que tanto el PP como el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, lo sabían, pero en Génova se mantienen. Carmen Funes, esta mañana.
7: En absoluto. En absoluto. Y además le digo más. Es decir, es que ayer el presidente Feijóo lo dijo muy claro. ¿Qué está pasando en Ceuta para que el gobierno quiera sacar de allí a esas 500 niñas? Hay algo que no nos están contando y, por lo tanto, es el gobierno el que tendría que estar dando explicaciones al respecto.
4: A partir de las 2:30 vamos a volver a Ceuta y también a Extremadura, donde, como hemos adelantado en la SER, han llegado los primeros 4 migrantes que cruzaron a nado antes de que se produjese esta entrada masiva. Estos 4 han sido acogidos allí pese al discurso extremista de Vox. En Cáceres, el incendio de las Hurdes ha quemado ya 4.800 hectáreas, pero ha mejorado la previsión en las últimas horas para controlarlo. El fuego saltó ayer a Salamanca y siguen siendo cientos los vecinos desalojados. En lo que va de año se han quemado en nuestro país más de 262.000 hectáreas y a esta hora les podemos contar que casi 16.000 de ellas corresponden a superficies agrícolas. Edu Hernández, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Son concretamente 16.800 hectáreas hasta el 17 de agosto. Aseguradas y declaradas como afectadas, una cifra que puede ir subiendo con el paso de los días porque dice Agroseguro que se espera que haya más ganaderos y agricultores que declaren daños en sus explotaciones, lo que puede elevar esa cifra y acercarla al récord del año pasado, que fueron más de 20.000. Solo en la última década, la superficie agrícola asegurada y quemada en España ya supera las 116.000 hectáreas y los 22 millones de euros en indemnizaciones.
4: La bajada de las temperaturas está ayudando en la extinción de los incendios activos, aunque sigue haciendo mucho calor en el Mediterráneo y esta tarde hay que tener especial precaución con las tormentas. Meteorólogo Jordi Carbó.
9: Hoy el descenso de temperatura ya se empieza a notar en todo el país, pero aún así calor sigue y seguirá haciendo, pero un calor mucho más moderado que las últimas semanas. De hecho, hoy en el Mediterráneo todavía tendremos algunas máximas de más de 35 grados con marcada sensación de bochorno. Y mucho cuidado con las tormentas. Afectarán sobre todo a la mitad norte de la península y cerca del Mediterráneo. Entre esta tarde y la próxima madrugada, muchas con marcada severidad, es decir, con lluvia torrencial, fuertes rachas de viento y en algunos casos también granizo.
3: Hora 14, con Javier Liébana.
4: Además, en la redacción de informativos Aldo Gómez, en la SER una experta ha puesto en valor el avance anunciado para hacer frente a uno de los cánceres más agresivos, el melanoma. Buenas tardes.
10: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y estamos a la espera de conocer más datos sobre ese ensayo internacional de las farmacéuticas Moderna y Merck sobre la vacuna personalizada para hacer frente al melanoma, que es uno de los cánceres más agresivos. Bueno, y hemos sabido además que 6 hospitales españoles forman parte de la fase 3 de ese ensayo y quien lo lidera todo es el Hospital Regional de Málaga, que aporta 1 de cada 3 pacientes al ensayo de esta vacuna. Y yo ya sé que hoy en día, en la era de los teléfonos móviles, bueno, tenemos imágenes de prácticamente todo, pero en esta hora 14 os vamos a hablar de una iniciativa de una empresa de Barcelona que con la ayuda de la IA nos ayuda a crear imágenes a partir de un recuerdo del que no hay nada, solo nuestra imaginación y nuestra memoria. Seguro que todos tenemos uno de esos recuerdos de los que no queda ni rastro.
4: Pues seguro. Y para terminar, la noticia en el deporte está en la Fórmula 1, porque uno de los mejores pilotos de la historia se queda en su equipo. Verstappen ha renovado con Red Bull. Remy Alcaraz, buenas tardes.
11: Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Eso es, la noticia de este fin de semana no es que se corre en Países Bajos, es la renovación de Max Verstappen con Red Bull hasta 2030 y lo ha hecho en la previa de su Gran Premio de casa. Una renovación que ha alegrado a muchos aficionados después de una temporada donde el piloto no se ha mostrado a gusto ni con el monoplaza ni con las nuevas reglas de la categoría.
4: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la técnica comenzamos. Son las 2:05.
3: Hora 14, Cataluña. Ferran Dalmau.
12: L'Ajuntament de Barcelona rebutja la concentració contra els migrants prevista per aquest dissabte.
13: No cal dir que la manifestació d'aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona.
12: És la tinent Laia Bonet que, malgrat aquest rebuig, alerta que segurament no la podran prohibir.
13: El dret a manifestació és un dret fonamental que no està subjecte a autorització, sinó a comunicació.
12: Els Mossos ja treballen per garantir la convivència aquest dissabte a la plaça Sant Jaume, on el grup d'extrema dreta Safe Europe Act farà aquesta concentració per protestar per l'entrada de migrants a Ceuta, i diverses entitats antifeixistes ja han anunciat que intentaran boicotejar l'acte ocupant ells la plaça Sant Jaume. Cada vegada lloguem més embarcacions. De totes les barques noves, el 43% es destinen al lloguer. Fa uns anys era menys del 10%. Hi ha clarament un canvi de tendència.
14: Com que estaves tots els caps de setmana dels 3 mesos, més el mes d'agost sencer allà, els que podien es comprava una barqueta.
15: La gent volta més, la gent viatja més, també tens gent jove, tens gent que passen aquí uns dies, s'ha diversificat.
12: A les estacions de tren i metro aquest estiu ha fet molta calor. Les entitats d'usuaris demanen que es climatitzin perquè asseguren que moltes persones ja s'estan passant al vehicle privat.
16: No és només que estiguem incòmodes, sinó que hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per marejos, baixades de pressió.
17: Molts usuaris ja estan al límit i ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson.
12: La plaça Rovira és la zona amb millor decoració de les festes de Gràcia. Amb una temàtica que homenatja Antònia Font, han aconseguit per primera vegada el primer lloc al concurs de les festes.
18: Unificar aquests dos aniversaris, el dels 20 anys del disc de Batisca Focatius, que és Antònia Font, i amb els nostres 20 anys com a guarnidors. I ha sortit aquesta meravella.
12: La calor ens comença a donar treva, però arriben els xàfecs. Jordi Carbó.
9: Compte amb les tempestes entre aquesta tarda i la pròxima matinada, que seran de caràcter violent a gran part de Catalunya. Pel que fa a les temperatures, avui ja no estan pujant tant com els darrers dies, però igualment durant la tarda farà molta calor i sobretot xafogor, màximes de 30-35 graus a la major part de Catalunya, amb humitats molt elevades. És en part això també el que ajudarà que al llarg de la tarda es vagin formant tempestes i que fins la pròxima matinada podran afectar qualsevol punt de Catalunya i en molts casos comportant aiguats per pluja torrencial, s'acumularan molts litres en poc temps i també aniran acompanyades de fortes ratxes de vent, calamar-se i en alguns casos de pedra. Demà el descens de temperatura ja serà més evident i el cap de setmana la calor serà molt moderada amb estones de tempestes, sobretot a prop del litoral.
12: Passant gairebé 9 minuts de les 2 del migdia, amb en Víctor Valero. El control sonor comença a l'hora 14.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
12: Què tal? Bona tarda. Alerta a Barcelona aquest dissabte. Hi ha prevista una concentració d'extrema dreta europea contra la immigració i, tot i que l'Ajuntament la rebutja, adverteix que difícilment la podrà prohibir, tal i com han començat a reclamar alguns partits com els comuns. Els Mossos d'Esquadra ja estudien un dispositiu de seguretat davant la previsió que puguin trobar-se els impulsors d'aquesta iniciativa, un grup que es diu Safe Europe Act, i col·lectius antifeixistes que volen intentar impedir l'acte plantant-se a la mateixa hora a la plaça Sant Jaume. Xavier Balló.
19: El moviment Safe Europe Act, que desplega un discurs supremacista contra la immigració a tota Europa, ha convocat dues concentracions a Espanya, a Barcelona i a Madrid, coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta. La primera és aquest dissabte a la plaça Sant Jaume i ja han encès totes les alertes d'alguns partits d'esquerres i de col·lectius antifeixistes que han fet una crida a plantar cara als organitzadors i han convocat una contramanifestació al mateix lloc i a la mateixa hora. Des de l'àmbit polític, els comuns han reclamat a les institucions que directament prohibeixin la protesta, però des de l'Ajuntament recorden que la prohibició d'una manifestació és responsabilitat de la Generalitat i que ha de ser molt justificada i excepcional. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, però ha deixat clar que no és benvinguda.
13: No cal dir que la manifestació d'aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. La ciutat suposa ser escenari de convocatòries que pretenen difondre idees que són racistes, xenòfobes i que són contràries a la democràcia i a la convivència. De fet, forma part de l'ADN de Barcelona
20: la diversitat.
19: És un moviment de caire xenòfob que apel·la al patriotisme de les nacions europees i a la remigració, és a dir, el retorn forçós de tots els immigrants i a la defensa d'una identitat cultural blanca. Espanya té vincles amb organitzacions d'ultradreta com Vox i Azteoir, tal i com denuncien aquestes entitats que dissabte buscaran contrarrestar la manifestació.
12: En aquest context, els Mossos estan ja a l'aguait del possible conflicte que es pugui generar per la tensió entre aquesta manifestació i la contramanifestació. Martí Oliver.
21: La Generalitat podria demanar canvis en l'itinerari si considera que es posa en risc la integritat de les persones o de béns. És una mesura poc habitual i, de moment, Mossos estudia la convocatòria, tot i que, com és habitual, en aquests casos mantenen un perfil molt baix sense concretar cap de les accions de reforç que tenen previstes. L'últim precedent el trobem a Barcelona el juny, quan un centenar de persones convocades per Núcleo Nacional van manifestar-se davant del govern. Els neonazis van fer fins i tot proclames de la divisió en azul i 800 persones van concentrar-se en contra. En aquell cas, Mossos va fer un cordó policial per separar les dues mobilitzacions. I van acabar carregant contra els grups antifeixistes quan van intentar saltar-se al cordó. Quatre agents van acabar ferits.
12: Dues i gairebé 12 minuts, doncs totes les novetats que tinguem al voltant d'aquesta concentració d'extrema dreta aquest dissabte a l'antena de la sèrie de Ser Catalunya, tant entre setmana com el propi dissabte. I atenció, això que us estem explicant aquí, aquesta redacció, llogar una embarcació està de moda. Cada vegada hi ha més clients propensos a anar durant unes hores o uns dies en vaixell a les costes catalanes. I això ha fet que, de totes les noves embarcacions d'esbarjo que es matriculen, un 43% es dediquin al lloguer. Fa dècades no arribava a una de cada 10. Pol Valero, bona tarda.
22: Bona tarda, Ferran.
12: Al darrere, Pol, hi ha un canvi d'hàbits. Menys gent es compra una barca, però més persones el lloguen. El clúster nàutic català ha detectat ja aquesta nova tendència. Quines són les dades?
23: Entre el gener i el juliol del 2026, a les capitanies de Barcelona, Palamós i Tarragona, s'han matriculat 284 barques noves d'esbarjo destinades al lloguer. És un 25% més que l'any passat, segons dades del clúster nàutic català. Per usos particulars, se n'han matriculat més, 385, però amb un creixement molt més reduït, d'un 7%.
24: Hi ha hagut un canvi d'hàbits, i llavors fa 30 anys les embarcacions de lloguer representaven el 6 al 8% de les embarcacions matriculades. Representen a nivell català quasi el 50%.
23: Sentíem Miquel Guarner, secretari general de l'entitat, en declaracions a Ser Catalunya.
12: Els clients prefereixen la flexibilitat del lloguer i també no haver d'assumir els costos de comprar i mantenir una barca.
23: Sí, Guarner explica que abans les famílies de classe mitjana amb segona residència compraven més barques.
24: Com que estaves tots els caps de setmana dels 3 mesos, més el mes d'agost sencer allà, bueno, doncs els que podien es comprava una barqueta per anar a passejar, per anar a pescar, per anar a prendre el bany.
23: Però apunta que ara els ciutadans fan les vacances més fragmentades, prefereixen gastar-se els diners en viatges i, en tot cas, si van a una destinació de platja, llogar una barca allà. Ho constaten les empreses de lloguer d'embarcacions.
15: També tens gent jove, tens gent que passen aquí uns dies, s'ha diversificat. La gent no fa el que feia sempre, els costums també han canviat. La gent volta més, la gent viatja més, la gent ja no fa 2 mesos sencers o un mes sencer a la mateixa casa de segona residència.
23: És Sandra Roger, propietària de Nàutica Costa Brava, Palamós, en una entrevista a aquesta casa a l'Aquí Catalunya.
12: Clar, també ha contribuït a afavorir el lloguer un altre factor, el fet que les embarcacions cada vegada són més cares i que també és complicat trobar un amarrador o una boia on deixar-les.
23: Sí, des de la pandèmia s'ha notat encara més l'encariment de materials com l'acer inoxidable.
15: Ens trobem avui en dia que una embarcació nova, per exemple, amb una eslora de 7,5, estem ja quasi a 120.000 euros. Llavors això ja no és una inversió de dir vaig a provar. Això ja és una inversió que per segons qui ha de ser segur. Llavors això ha obert més client en la franja del lloguer i menys en el de compra.
23: La majoria de matriculacions noves són de barques de menys de 8 metres d'eslora, però les que més creixen són les que en tenen entre 8 i 12.
24: A Catalunya o a Espanya s'estan matriculant pràcticament una tercera part de les embarcacions que es matriculaven fa 20 anys i cada vegada són més grosses, que vol dir classe mitjana s'ha mort.
23: Des del clúster nàutic calculen que a Catalunya hi ha uns 33.000 amarradors que a l'estiu s'amplien amb boies de temporada, sobretot a la Costa Brava, però ja no se'n posen tantes com abans.
15: A l'anar reduint camps de boies exteriors, els ports s'han convertit en més demanda. Llavors, abans tu trobaves una amarre de lloguer pues el mes de maig o el mes d'abril, i ara, com no t'espavilis, a gener o febrer ja no hi ha res.
23: Segons les estimacions del clúster, a Catalunya hi ha al voltant de 45.000 barques d'esbarjo.
0: Els darrers anys ha crescut considerablement l'interès per les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora i motor de 15 cavalls de potència, perquè són les que es poden llogar sense títol. Això, però, ara s'acabarà, a partir de l'1 d'octubre d'aquest any.
23: Sí, perquè entrarà en vigor la prohibició de llogar-la sense tenir llicència que acrediti coneixements de navegació. Salvament Marítim, de fet, ha hagut de fer diversos rescats d'embarcacions d'aquest tipus i ha detectat que en alguns casos s'acosten massa a les platges i posen en perill la seguretat dels banyistes.
15: Ja era hora, no sé com no han passat més coses. A les empreses de lloguer ens trinxen amb normativa i, per altra banda, obrim un sector de mercat sense cap tipus de titulació. Vol dir que una persona que no sap res del mar agafa una embarcació amb un motor i es posa a mig de l'aigua a la Costa Brava.
23: És Sandra Roger, que ens explicava que la seva empresa, ells ja no ofereixen aquesta modalitat perquè els representa massa intranquil·litat i problemes.
0: Pol Valero, gràcies.
23: A vosaltres.
0: 2:16 de la tarda, i ara passem a terra ferma, perquè a Barcelona la línia de metro més utilitzada tornarà a estar plenament disponible d'aquí a 9 dies. La línia L1 reprendrà el servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost, després de les obres de millora, que han costat 11 milions i mig d'euros. La línia L1 ha estat tallada entre les dues estacions des del passat 17 de juliol, amb autobusos alternatius connectant els dos punts. En aquest temps s'han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també s'han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. El que no canvia és la climatització de les estacions, on aquest estiu ha tornat a fer-hi molta calor.
1: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se. De vegades passejaríem el metro amunt i avall perquè dins està més fresc.
2: El vano i res més. Beure aigua. Ja està.
20: Sortia amb el cabell moll, intentava fer dutxa a l'arribar i a la sortir i arribar el màxim de ràpid que pugui a la feina.
0: Alguns dels consells que donen alguns dels usuaris que s'han trobat amb aquesta calor, perquè tot i que malgrat que la majoria dels trens, autobusos i metros estan climatitzats, els passatgers no s'escapen de la calor en zones d'espera com parades a l'aire lliure i andanes soterrades. Les entitats d'usuaris del transport públic alerten de l'impacte d'aquestes altes temperatures sobre l'ús d'aquests mitjans i demanen als diferents operadors que adaptin les instal·lacions a la que ja és la nova realitat climàtica. Adrià Ramírez, de Promoció del Transport Públic.
16: No és només que estiguem incòmodes, sinó que hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió, i normalment sol ser aquella gent que ja té dificultats de moure's, en altres casos, doncs, gent gran, gent que pugui tenir algun tipus de malaltia, etc. Aleshores, el transport públic és una de les millors eines que tenim per combatre el canvi climàtic, però a part de seguir-la potenciant, i precisament per seguir-la potenciant, l'hem d'anar adaptant a aquell canvi climàtic que ja tenim aquí.
0: I en el cas de Rodalies, les associacions de passatgers diuen que directament els usuaris estan passant-se a altres mètodes de transport.
17: Molts usuaris ja estan al límit i ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat. Això el que genera és un cercle viciós sense transport públic fort i digne. Encara agreujarem més el canvi climàtic, perquè el tren és ecologisme i és sostenibilitat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson.
0: És Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies. 2:19, i situem-nos ara a Lleida, on una entitat africana denuncia que milers d'estrangers a tot Catalunya estan atrapats pel col·lapse de cites per poder fer efectiu el dret que els otorga l'Estat de treballar i residir a Espanya. Això fa que perdin la feina, perdin la casa i que puguin bloquejar-los els comptes corrents. La situació s'ha agreujat amb el procés extraordinari de regularització i ara un tràmit que duraria 3 mesos acaba tardant gairebé un any. Maricel Benavarre.
22: Obtenen els papers, se'ls reconeix el dret a seguir treballant i vivint a l'Estat espanyol, però tot i així aquest dret no el poden exercir. Necessiten una targeta física que els l'acrediti i per obtenir-la cal que tinguin una cita a les oficines d'estrangeria i no n'hi ha. El sistema informàtic està col·lapsat i de forma analògica tampoc en troben. Resultat, milers de persones estan als llimbs entre la legalitat i la il·legalitat. És el que denuncia l'Associació Afroequatoguineana de Lleida. El seu secretari, Domingo Morales, explica algunes de les conseqüències d'aquesta situació.
25: Mientras dura ese año de espera, la tarjeta caduca. Y cuando caduca, empiezan los problemas reales. En el ámbito laboral, muchos contratos de trabajo temporal no se pueden renovar sin documentación en vigor. En plena campaña agrícola o en cualquier sector con contratación temporal, Esto puede significar quedarse sin trabajo de un día para otro, sin ningún tipo de protección.
22: L'associació, que encetarà una campanya de denúncia per les xarxes socials, proposa una solució per acabar amb aquest retard de fins a un any en obtenir aquesta targeta, un document provisional com el que donen quan es renova el DNI als espanyols, insten a la voluntat política de les administracions per fer-ho possible.
0: Aquesta setmana es compleixen 2 mesos des de l'ofegament de 3 menors a la platja de la Rabassada, a Tarragona. Des de llavors, la Guàrdia Urbana patrulla amb drons la zona per evitar que tornin a passar desgràcies. De moment, el que han constatat, el que ha constatat l'Ajuntament, és que els banyistes continuen fent imprudències. Cristina Artacho.
5: S'han intensificat les mesures de prevenció amb més senyalització i nova informació per megafonia que avisa que està prohibit saltar de les roques. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, recorda que cal extremar les precaucions sempre que hi ha bandera groga i vermella.
6: Sap nedar aquell qui et fa 25 quilòmetres al mar? Aquest sap nedar. La resta ens aguantem al mar. Per tant, la resta, en la situació en la que es van trobar aquests nois, el 99,9% de la població tarragonina hagués tingut el mateix desenllaç. Per tant, l'important és el mar. L'important és tindre-li molt de respecte al mar.
5: Durant la temporada no s'han hagut de lamentar més ofegaments, un fet que García atribueix, en part, al bon estat del mar. Per continuar conscienciant la ciutadania, l'Ajuntament també ha previst fer formació a joves de cara a la pròxima temporada.
0: A Lleida, la Policia Nacional ha tingut un fugitiu buscat pel Regne Unit per delictes greus i que a la capital del Segrià va ser gravat en vídeo mentre apunyalava una persona al coll, Maricel.
22: L'individu, que té causes pendents tant al Regne Unit com a l'estat espanyol per delictes com ara tentativa d'homicidi, robatori amb violència i lesions, va ser enregistrat en un vídeo que es va fer viral al juny mentre participava en una batussa al centre històric de Lleida, on es veia que clavava diverses vegades un ganivet al coll a una altra persona, segons informa la Policia Nacional. El Regne Unit també va agredir greument un pacient d'un centre hospitalari d'alta seguretat on aquest home havia ingressat i del qual en va fugir per venir a Lleida a seguir delinquint. Després de la seva detenció, ja és a presó.
0: 70 segons i de seguida el tornem.
3: Ràdio Lleida, Cadena SER.
7: ¿Necesitas maquinaria para tu obra o proyecto? Clavería Servicios. Especialistas en transportes, grúas y alquiler de todo tipo de maquinaria. ¿Conoces nuestro completo catálogo en plataformas elevadoras? Diésel o eléctricas, de tijera o de brazo, hasta 43 metros. Clavería Servicios, Grupo Quilotú. Damos respuesta a todas sus necesidades. Más información en claveríaservicios.com.
8: Escolta. Et passa això de que hi sents, però no ho acabes d'entendre tot?
10: Sobretot quan hi ha soroll.
8: Doncs jo estava igual, i al final em van recomanar Miró Centre Auditiu.
10: I què tal?
8: Ramon i Marian m'han atès fantàsticament. Em van escoltar amb calma, m'ho van explicar clar i vaig decidir tranquil. Miró Centre Auditiu, a Lleida. Escull el camí. T'acompanyem.
11: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
26: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
11: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
0: Tots tenim records a la ment dels quals no en tenim cap fotografia. Ara, una companyia barcelonina ha aconseguit, mitjançant la intel·ligència artificial, crear imatges a partir d'aquestes memòries. A través d'aquesta eina han aconseguit crear un record físic d'algunes memòries perdudes, per exemple, de veïns de pobles on la Dana va arrasar i se'ls van fer malbé totes les fotografies. També ho han fet, per exemple, amb la lluita pels drets LGTBIQ durant el franquisme. El projecte ha estat tan exitós que el MoMA de Nova York ha decidit exposar-lo. És un reportatge de l'Èlia Pijuan.
27: Fa 3 anys que Domestic Data Streamers es dedica a generar imatges amb intel·ligència artificial. Per entrenar l'algoritme, van començar a fer entrevistes a avis i reproduint els seus records. Airi Dordas és la directora de Synthetic Memories.
28: El que vam fer al principi va ser un experiment a l'oficina amb avis. Començàvem les entrevistes preguntant-los quin és el teu primer record. Ens hi preguntàvem, tens alguna foto d'aquest record? La resposta era que no. Amb el diàleg, amb la intel·ligència artificial, a través del que ens explicaven, els hi ensenyàvem, i era com, ostres, sí, això és com ho recordo.
27: Una de les 9 memòries que s'exposarà al MoMA és la de la Isabel, veïna de Paiporta, que va passar la nit de la Dana a una biblioteca. Li van fer l'entrevista un any després del desastre i ella va voler recordar la seva infància.
4: És com que te poses en la situació actual en la que estàs i tires dels records d'abans de la Dana. Començarem a fer preguntes. Abans de la Dana, quan tu eixies del poble, pues, per on anaves? Jo baixava molt al barranc perquè corria l'aire fresquet. I com era el barranc? Pues el barranc era aixina, tenia sol que costa, saps? Perquè de vore el poble tot ple de fang, és com que tot l'altre se borra.
27: Tot i que al principi va desconfiar, després li va agradar molt el resultat.
4: Jo sóc un poc anti-intel·ligència artificial i quan m'ho digueren, dic, esto va en serio? La IA li treu com 4 o 5, no? Diu, quina sents més teua? Jo li dia, esta. Arrel d'eixa, jo continuava contant. Quan eixa al final recreen esa imatge i a mi me l'ensenya, bueno, mos ficarem a plorar, claro, evidentment. Me vaig quedar impactada i dir, ostres, pues sí, la tinc allà en casa posar.
27: Gràcies a aquesta iniciativa, l'Isabel ha pogut sanar una ferida que molts valencians encara no han sanat.
4: Te recorden moltes coses, és complicat. A més, és que quan tu parles amb la gent, te diuen que sols me queden els records. Fotos que tenies, escrits, en cadascú el que tinguera, tot això ho han perdut tot.
27: La companyia creu que fer imatges a partir de records no només pot ajudar a superar traumes, sinó que també pot reescriure el passat i ajudar les persones amb demència.
28: És una teràpia no farmacològica per persones que pateixen demència, que pugui doncs, ajudar en temes de preservació de la memòria històrica, d'un intercanvi cultural, intercanvi generacional, ens ajuden a obrir un diàleg sobre el passat.
27: També han parlat amb altres persones com la Carmen. El seu pare va ser empresonat a la Model i la seva mare va llogar un balcó just al davant de la presó per mirar-lo de lluny. Les imatges es podran veure al Museu MoMA de Nova York fins al 8 de novembre.
0: Dues i 27 minuts de la tarda i anem ara al barri de Gràcia.

0: Us preguntareu què té a veure Batiscafo Catiuscos amb el barri de Gràcia. Doncs bé, que la plaça Rovira i Trias s'han dut el primer premi del concurs dels carrers guarnits de la Festa Major d'aquest any. És la primera vegada que guanya aquesta comissió de festes amb una decoració que homenatja aquest disc i que homenatja el grup d'Antònia Font. Pau Puig.
1: Des del mes de gener, unes 120 persones han estat treballant pel decorat d'aquest carrer que ahir va endur-se el primer premi d'aquesta competició. La Raquel és veïna de la plaça Rovira i membre de la comissió de festes.
2: Ja portem 20 anys perquè celebrem els 20 anys de guarnit de l'associació. És tot un procés de molta feina, de molta il·lusió, de molt d'esforç, d'energia. És la traducció de la comunitat i la família que hem fet a l'associació.
1: La segona i tercera posició ha estat pel carrer Mozart i el carrer de la Llibertat, respectivament. A més d'aquests premis principals, n'hi ha hagut 6 d'especials per la decoració, el reciclatge o la il·luminació i 3 mencions, una d'aquestes dedicades a 5 carrers que s'han guarnit amb la mateixa temàtica enguany, l'univers del Senyor dels Anells.

0: Doncs felicitats a la plaça Rovira i Trias, i sempre és una bona excusa per escoltar una mica d'Antònia Font. Ara va, recta final de l'Hora 14. I anem amb la informació esportiva, perquè després de la presentació del Barça i el trofeu Joan Gamper, avui és el dia de presentar João Cancelo. El lateral és a punt de ser ja jugador dels culers oficialment. Anem cap al Camp Nou. Santiago Valle, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda des de les oficines del Camp Nou, on és a punt de segellar-se ja de manera definitiva la incorporació de João Cancelo com a nou futbolista blaugrana. Serà la tercera presentació que fa Cancelo amb la samarreta del Barça. Les dues anteriors ho ha fet en qualitat de cedit. Ara arriba lliure, provinent de l'Al-Hilal, i signa fins l'any 2029. Pendents de la presentació de João Cancelo, en breus minuts aquí al Camp Nou, el Barça assegura que tots els futbolistes incorporats en aquest mercat d'estiu, tant Jesse Bisibu com Karim Adeyemi, Anthony Gordon i, per suposat, Rodri, estaran inscrits a la Lliga pel partit de diumenge vinent, que no hi haurà sidral amb les inscripcions, com en anys anteriors, i que tots els futbolistes incorporats en aquest mercat estaran a disposició de Hansi Flick des del primer partit de Lliga. Per tant, pendents de Cancelo i la seva presentació, des de les oficines del Camp Nou, signarà com a futbolista blaugrana fins l'any 2029.
0: Gràcies, Santi. Amb aquesta informació arribem a 2:15 de la tarda. Ara continua l'Hora 14 de la SER amb en Javier Llevana. Gràcies per la confiança.

0: el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
1: valorados
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
1: Y otra, valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Con la app de la Liga Fantasy y la cadena SER puedes convertirte en entrenador de élite compitiendo cada jornada con otros apasionados del fútbol y de la radio. Únete a la competición de cadena SER, ficha jugadores para tu equipo y pelea por un título de campeón y por nuestros premios. Descárgate ya la Liga Fantasy y juega al manager oficial de la Liga. ¿Estás preparado?
3: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
5: Rebobinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.
6: Bona tarda, Toni.
7: Hola, bona tarda, què tal?
6: Això tu, com estàs?
7: Pues molt bé, la veritat.
6: T'ho dic perquè, bé, com tu vas fer públic, acabes de passar un procés de desintoxicació. Com et trobes?
7: Sí, pues la veritat és que superbé. Sí, m'ha anat bé. M'ha anat bé estar amb el centre. Sí, sí, és una desintoxicació, a més, d'unes substàncies que la gent, per el que he vist a les xarxes i tal, la gent és com que no s'ho creu, no?
6: Red Bull, no?
7: Sí, Red Bull i diazepam. Sí, em fotia unes quantitats ingents de Red Bull i de diazepam, però unes quantitats molt bèsties. Em fotia 8-10 Red Bulls cada dia.
6: Són substàncies legals.
7: Són substàncies legals, però són dolentes.
6: Sí, sí.
7: Molt dolentes, i a més són molt addictives, sobretot el diazepam també, no? I jo ja ho dic, jo fa 22 anys que no prenc ni alcohol, ni cocaïna, ni cap tipus de droga així, la gent no s'ho creu, bueno. És la imatge que tinc, no? Però a mi ja em va bé, saps? Que la gent ho pensi. Sempre quan surto a l'escenari jo sé que jo tinc un aspecte, no? Amb estatus i tal.
6: Vas tatuat, sí.
7: Sí, tinc pinta de canalla, de yonqui, no sé com dir-te, saps? De drogadicto, de cocaïna i tot això.
6: A més ets molt alt. Fas un 93, un 94...
7: Sí, un 93, sí, sí.
6: Tros de tio, clar.
7: Sí, una mica un bèstia, no? Com una bèstia tatuada.
6: Un bitxarraco.
7: Sí, un bitxarraco. Però, bueno, la gent sempre pues, pensa, aquest tio, hòstia, va col·locat, va posat, no sé què, i és mentida, no? O sigui, no és veritat. Però, bueno, a mi em va bé que la gent ho pensi, perquè, bueno, al final forma part del meu personatge, no? Vull dir, jo quan surto a l'escenari, doncs el que pensi la gent ja em va bé, saps? Que pensin... Però, bueno, després fas una... Bueno, fas una... Una posada de dir, bueno, doncs vaig a ser molt sincer, vaig a anunciar que m'ingresso en una...
6: En ho vas fer públic a les xarxes.
7: No sé què, ho faig, estic allí gairebé 7 mesos, ho aconsegueixo, tal... I després, pues, veure que la gent no et creu, saps? Que diu, no, aquest tio...
6: Sí? Sí, ha passat, sí, això? Sí, que...
7: sí. Bueno, la majoria sí.
6: Marketing.
7: Diu, merci, tal, o sigui, ai, enhorabona, moltes felicitats, no sé què. Però hi ha molta gent, que diu que això és mentida. Això és mentida, tu prens cocaïna, no sé què, no sé quant.
6: Bueno, és igual. Bé, la gent.
7: Sí, però jo tinc la sort que a mi les xarxes no m'afecten gaire. Jo amb els haters tinc bon rotllo. A mi quan algú em fot una hateada, jo li contesto. Li contesto de bon rotllo.
6: Ah, de bon rotllo.
7: Sí, sí, li contesto, què tal, no sé què. Llavors es queden com sorpresos i sí, sí.
6: I ja has tornat als escenaris després d'aquest procés?
7: Sí, estic tornant. Estic en procés.
6: Què tal?
7: Perquè, bé, de puta mare.
6: Sí? Pots dir-ho, de puta mare.
7: Sí, sí, sí, sí, de puta mare, sí, sí.
6: T'has retrobat bé.
7: El primer dia, bueno, una mica estrany, perquè era la primera vegada que actuava després de 7 mesos i els nervis i tal, però molt bé, ja ho he encarat i està superbé. Estic creant un espectacle nou que es titula Boomer.
6: Boomer. Que ets un boomer, sí, clar, sí. Per edat et toca ser boomer.
7: No, per edat no.
6: No?
7: No, no, jo no sóc boomer, però bueno, al nivell analfabeto social, diguéssim, seria un boomer, no? O sigui, analfabet social, pues, no sé, fa uns anys, bueno, fa anys, pues era la persona, per exemple, que ja era gran perquè no sabia programar un vídeo, no? I venies tu, ajuda'm a programar el vídeo, ajuda'm a posar, a sintonitzar els canals, pues això, no? I ara passa una mica el mateix, no? Que tu estàs amb el Siri i està tothom amb el chat GPT i els crios et parlen d'una manera que ja no t'enteres...
6: Però...
7: I bro, tio.
6: I el bro té derivats, com el brownie, que això també ho he sentit jo.
7: Brownie
6: i bròcoli, tio. Avui connectem les cançons de Llapis de memòria del còmic Toni Muc.
5: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Toni Muc amb One Fan Day de les Chiffons, o Chiffons, estàvem ara discutint-ho, que és un grup de principis dels anys 60, format íntegrament per dones del Bronx, que anys més tard se la van tenir amb el Beatle George Harrison, a qui van denunciar per plagi a la cançó My Sweet Lord, i es veu que tenien raó perquè el Harrison va ser condemnat per plagi inconscient, que és una forma ben curiosa de plagiar, a donar-li el 66% dels beneficis del seu single. En fi, què fa...
1: No, però aquesta cançó és molt guai perquè...
0: Què fa aquí en el teu llapis de memòria, Toni?
1: Perquè aquesta cançó és per mi és de, per llevar-te abans de matins, posar-te-la, et dona superbon rotllo, i ja ho diu la lletra, One Fan Day. Avui va ser un bon dia, vinga.
0: Cançó despertador.
1: Tira pelante. Cançó per despertar-te i tira pelante.
0: Tu ets de llevar-te d'hora?
1: No.
0: De quines hores estem parlant?
1: Bueno, ara més, eh? Abans no tant, però sí, ara igual a les 10 o així estic despert.
0: Això no és d'hora, eh?
1: No, ja ho sé, però bueno, a les 8 és d'hora... I a les 6 hauria d'estar prohibit. Directament, no, home. Sempre, quines hores són aquestes?
0: Sempre, fins i tot abans de dedicar-te a l'humor, has tingut feines nocturnes?
1: Sí, tota la vida. He treballat de cambrer, de discjòquei, relacions públiques, i sempre de nit.
0: Tècnic de so, també.
1: Tècnic de so, també. Sí, d'una sala de jazz.
0: És en aquesta època de tècnic de so que comences a fer monòlegs?
1: Sí, perquè estava treballant a la Cova del Drac, una sala de jazz, jo era tècnic de so, i els dimarts venien a fer monòlegs, no? Però venia gent potent, eh? Venia l'Àngel Martín, saps?
0: Estem parlant de 2000...
1: Del 2000, sí, 2002.
0: Quan encara estava molt tendre la cosa aquí,
1: sí, estava començant, I estava allà de tècnic de so, llavors, clar, quan hi havia monòlegs, en vez de concert, doncs jo posava el micro. Posava el micro i
0: el volum, no?
1: Sí. Saps? Bueno. I en una d'aquestes, clar, jo, com tota la meva vida, jo havia volgut ser humorista, vaig veure l'oportunitat, vaig dir, ostres, això és el que a mi m'agrada, això és el meu, no? Llavors vaig dir, vull pujar jo a l'escenari? Em van dir, bueno, no sé, tu mateix.
0: Així vas anar,
1: sí,
0: saco,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Vaig pujar a l'escenari i vaig patar.
0: Però tenies alguna cosa preparada?
1: Sí,
0: o...
1: vaig començar a improvisar allà. En aquella època encara bevia.
0: I crec que va ser el Dani Mateo que va dir, bé, doncs ja heu vist que acaba de néixer una estrella.
1: Sí, directament. I em van aconsellar i em van dir, tio, pues, dedica't a això, que tu tens potencial i tal, no?
0: I ja et feies dir Toni Muc, perquè tu et dius Toni Asencio.
1: Sí, però jo vaig crear amb els germans Masimàs un local que es diu Muc, que està a Barcelona, que és un...
0: La discoteca?
1: Sí, la discoteca de la Tecno.
0: Que és petitona, però foten una tralla. No sé si encara la foten o no, però...
1: Sí. I llavors, clar, jo estava allà, jo vaig estar uns anys allà, llavors la gent, clar, deia, hòstia, jo vaig veure el Toni, quin Toni, cony, el Toni, aquest tio, el del Muc, el Toni, el del Muc, el Toni del Muc, i se'm va quedar, Toni Muc, vull dir, jo no m'ho vaig posar.
0: T'ho van posar.
1: Sí, me'l van posar i se'm va quedar, Toni Muc, i jo, bueno, pues Toni Muc, ni tan mal, no sé.
0: Ja mira, quants anys de porta acompanyant-te.
1: Sí, tota la meva vida.
0: Que tot això, Toni, el músic Bobby Womack, el vas descobrir treballaves aquí de tècnic de so a la Cova del Drac? O ja el portaves
1: après
0: de casa?
1: Que jo, bueno, gràcies a... Bueno, afortunadament, jo sempre he tingut una cultura musical molt, molt, molt gran, no? Jo ja de petitet, tio, escoltava... És l'únic bo que em va deixar el meu pare, no? El gust per la música... I jo, de petit, clar, el meu pare em xerrava amb Janis Joplin, música d'aquesta, saps? Janis Joplin, els Beatles, els Rollings i tal, no? I tenia molta inquietud per la música. Llavors jo doncs, vaig començar a investigar i sobretot a buscar música antiga que a mi m'agradava molt, música dels anys 50, 60, 70. I vaig descobrir a Bobby Womack i, bueno, Bobby Womack fa una versió... del Fly Me to the Moon, que per mi és brutal, perquè li dono la volta, és una versió totalment negra, saps?
0: La posem?
1: Rollo Motown, sí, home.
0: Doncs va.
1: Fly Me to the Moon de Bobby Womack.

0: Al llapis de memòria del Toni Moog també hi hem trobat el Fly Me to the Moon versionada pel Bobby Womack, una cançó que, mira, han versionat músics com Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Rod Stewart, Diana Krall, però tu dius que aquesta és la millor.
1: Sí, sí, per mi sí, perquè és... És rotllo Motown, tot música negra. M'encanta. I és que no té res a veure... No s'assemblen res al Fly Me to the Moon, a l'estàndard, no? Està superbé.
0: Que parlant de portar-te volant fins a la lluna, ens havíem quedat en aquella primera actuació que és gloriosa, no? Que puges una mica borratxo a l'escenari.
1: Va ser el start, no?
0: I a partir d'aquí, què?
1: Pues aquí vaig començar a volar, ja. O sigui, vaig començar a escriure... Vaig deixar la feina de tècnic de so...
0: Instantàniament?
1: Sí, al cap de poc. Vaig començar a escriure més, començant a fer actuacions, així en plan amateur, després ja semi-amateur. Llavors vaig deixar la feina, vaig deixar tot el món de tècnic de so, DJ, tot el que em donava de menjar, i vaig apostar per la comèdia. Per la comèdia al 100%, a tope. I sí, sí, em va anar bé. Vaig començar a gravar amb la Paramount Comedy, Comedy Central, i això em va donar a conèixer més. Vaig començar a actuar ja per tota Espanya i, bueno...
0: A créixer.
1: Vaig entrar al Teatre Capitol i, bueno, fins aquí, no? Una mica.
0: I per tu, dedicar-te únicament a la comèdia va ser complir un somni de tota la vida?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Sí, des de petit tu deies... Jo vull fer això.
1: Jo de petit volia ser Martes i 13. O sigui, era el més... Saps? Jo ho veia per la tele quan era petitet i deia, hòstia, és que jo vull ser això, de gran. Jo vull ser Martes i 13. Fer gilipolles. Saps? I a sobre que poder viure d'això, no? O sigui, jo crec que l'èxit, no? L'èxit al final, bàsicament, és poder viure fent el que més t'agrada, no?
0: Què hagués passat si quan vas dir, deixa'm pujar aquí, t'haguessin dit que no?
1: Pues no ho sé.
0: Clar.
1: Mai ho sabrem, no?
0: Un petit detall, aquest atreviment és el que t'ha portat tants anys vivint.
1: Bueno,
0: ja
1: ho deia Maquiavelo, no?
0: Què deia Maquiavelo?
1: És millor arrepentir-se de algo...
0: Això deia Maquiavelo?
1: Que sé jo, que no arrepentir-se de algo que no has hecho. O sea, es mejor hacer algo y arrepentirse que no arrepentirse de no haber hecho algo.
0: Allò de más vale haber amado y fracasado que nunca haber amado,
1: pues
0: ¿no?
1: Pues ni idea.
0: No sé si ho deia Maquiavelo, això, Toni, però...
1: No, es Maquiavelo, sí. Es mejor hacer algo y arrepentirse que no arrepentirse de no haber hecho algo. Mai t'has de quedar amb el dubte de què hagués passat, i què hagués passat si no ho hagués fet. Estaràs tota la vida m'amnyanta. M'he inventat un palabro, eh?
0: M'amnyanta.
1: T'estaràs tota la vida reconcomiant de...
0: Ara ja són dues paraules, no?
1: Dos paraules. De què hagués passat, no?
0: Que ara que deies això de Martes i 13, crec que entre els molts tatuatges que dus em portes un per rememorar el dia que vas conèixer el Millán Salcedo.
1: Sí, sí, sí, però no és...
0: No portes un Millán Salcedo.
1: No porto un Millán Salcedo ni res, sí.
0: Però deuria anar molt bé aquella trobada perquè decidissis tatuar-t'ho.
1: Home, imagina't, no? Jo tota la vida fan de Martes i 13, jo dedicant-me a la comèdia, i al final el conec, però no el conec com a fan, el conec com a company, no? De Camerino, amb el Teatre Capitol, i bueno, ja el vaig conèixer i vaig dir, sí, però que fort, tio, estic amb ell, no? Sí, per mi era com... També vaig conèixer el José Mayuste, amb altres circumstàncies, però sí, sí, també el vaig conèixer i vaig dir, hòstia, que fort, tio. He conegut a Martes i 13, mira.
0: I diria que el tatuatge és una estrella.
1: Sí, és una d'aquestes estrelles.
0: Que no és... Sí. Per què una estrella?
1: Perquè em volia fer unes estrelles.
0: Ah, i vas dir,
1: mira. I vaig aprofitar i dir, doncs, mira, pam, pues, llavors, quan miro les estrelles, sé que és el dia que vaig conèixer a Millán Salcedo, i hi ha l'estrella gran aquesta, que és el dia que va morir Pepe Rubianes.
0: Clar, és que hi ha més d'una estrella, tens una constel·lació.
1: Sí, és una galàxia.
0: Tu amb el Pepe Rubianes, tants anys al Capitol, no?
1: Sí, sí,
0: al
1: vaig coincidir amb ell.
0: Com era el Pepe a les distàncies curtes?
1: El Pepe era un crac, tio. Nene, era un crac, el Pepe Rubianes. Era un tio supersenzill, superamable, supersimpàtic, superobert. Era espectacular.
0: Et donava consells?
1: Doncs no, perquè ell feia el seu tipus d'humor i el meu, i sincerament ens parlàvem en plan col·lega, simplement, no? En plan, com està tot bé, no? Però ell ja donava per sentat que, no sé, que allò ja funcionava, no parlàvem de feina, Wow. Les vegades que havia de coincidir amb... No, mai et deia,
0: no. Es que esto de hacer reír niño, i no, tirava ell...
1: Nene, esto.
0: Nene.
1: No, no, no, no. No, parlava més bé de tonteries, saps? De gilipollades.
0: Que si tot això li haguessin dit a aquell Toni petit que vivia al carrer Lluna del Raval, que berenava llegint el Mortadelo i Filemón,
1: sí, sí, sí.
0: Que li agradava imitar els professors de l'Institut,
1: sí, bueno,
0: Milà i Fontanals...
1: Sí.
0: És flipat, no?
1: El col·legi, sí.
0: Mira la vida que tens per endavant.
1: Sí, sí, ja ho deia la meva mare, de gran seràs un pallasso. I, bueno, doncs mira.
0: Però tu vas intentar ser publicista.
1: Bueno, aviam, jo, clar, tu pensa que no hi havia una escola d'humor, no? De humorologia i xiste, no sé com dir-te, no existia això. Llavors, clar, va passant els anys, la vida, vas treballant de nit, i vaig dir, bueno, doncs vaig a fer la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys, perquè m'havia quedat pendent, i la vaig fer. Llavors vaig començar amb la publicitat perquè jo, clar, a banda d'humorista, el més semblant per mi era ser creatiu publicitari, i jo tenia llibretes plenes d'anuncis, inventats per mi, no? Així, amb conya i tal, però tenia com bueno, el rotllo aquest creatiu, no? I quan vaig començar havia de tot menys creativitat.
0: No et va agradar gens.
1: Què va, tio, era tot tècnica i això i l'altre, no sé què, i hosti, quin rotllo, tio. I què va, vaig passar.
0: Eres un perlit al col·le?
1: Sí, era un perla, sí, sí.
0: Quin tipus de perla? Hi ha diferents tipus de perles.
1: Jo era una mica el líder, no?, al col·le, perquè jo era el... O sigui, jo que ja ve... perquè sempre estava fent el tonto, sabia, pues, imitava, no? Imitava famosos, imitava els professors, era com el pallasso de la classe, no? Però al mateix temps, pues, tenia aquest punt de líder i tal, no? Però era un perla amb el sentit que jo feia gamberro i tal, però sempre era que pallasso.
0: Un perla honrat.
1: Un perla honrat, sí. Tu pensa que jo, a més, era un tio anti-bullying. Sí, jo era el protector dels xavals que els feien bullying, doncs jo era el que em posava davant i deia, métete conmigo, saps?
0: Un noi que hauria mesurar ja...
1: No, en aquella època era medida estàndard. Sí, sí, sí. Vaig començar a créixer als 14 o així, em vaig començar a estirar, hòstia. Em vaig començar a créixer les cames, tio, semblava un cigüeño. Sí, sí. I després em vaig estirar i vaig créixer fins als 21 anys, una cosa que... Ja saps? Sí, sí.
0: Que, per cert, ara està sonant de fons el Sultan of Swing, que crec que és una cançó que té a veure amb aquesta època d'infància i d'adolescència,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí. Aquesta cançó es pot dir que... Crec que és de les cançons que he escoltat més vegades a la meva vida. O sigui, el Sultan of Swing.
0: Això és herència del teu pare?
1: Sí, aquesta sempre se la posava. Però després me la posava jo quan no hi era i tal. Vull dir, aquesta cançó amb 10 anys a mi ja m'agradava. Els solos de guitarra... Sultans of Swing és un superclàssic i he crescut i vaig a veure, a més me'n recordo que els vaig anar a veure en concert, l'últim concert que feien de despedida i va ser brutal.
0: Doncs escoltem
1: els Dire Straits.
0: Els Dire Straits.

0: Rock and roll.
1: Rock and roll, sí. Toni, tu quins records tens d'aquell Raval dels anys 70 i principis del 80 on tu et cries?
0: Bueno, en aquella època el Raval, bueno, era una època que... No sé com dir-te, t'atracaven amb espanyol, saps el que et dic? Era una època diferent, vull dir, allà al Raval doncs hi havia botigues, hi havia la tocineria, hi havia la bacallaneria, la botiga d'olives, era tot, hi havia una merceria, saps el que et vull dir?
1: Un barri.
0: Un barri, i baixaves al carrer i estava tot bé, no? Anaves a comprar, et coneixia tot Déu, tothom, home, tu ets el fill de la tal, no?
1: A més, la teva família crec que feia molts segles, segles no ho sé, però els teus avis també havien viscut al Raval, vull dir que...
0: Des del 1512. Sí. Sí, sí, tot soc del Raval de tota la vida, els meus avis, els meus besavis també. I bueno, i ara fa cosa, ho veus tot canviat, no? Ha canviat, és, bueno, les botigues, ja no que hi ha aquell ambient de barri, ara hi ha un ambient de mig gueto, mig barri modern, no? D'acabar, pues, gent, saps, en plan bohèmia i té establiments de coses estranyes, no? No sé, és una barreja molt cosmopolita, no? De dia i de nit, doncs, també. De nit és un lloc que la gent va molt bé a sopar i tal, no? Però, bueno, realment també el Raval és molt gran, no? Hi ha trossos del Raval que estan molt bé i hi ha trossos que no. I realment s'ha convertit en un barri perillós, no? O sigui, i avui en dia ja no t'atracen com abans, és el que estava dient, no? Així en cachondeo, no? Però, clar, abans, com a molt, et tenen una navajita. Oye, dame el dinero que tengas.
1: A tu t'ha passat que... això, de
0: sí,
1: xaval?
0: Sí, sí, sí. Dame, em deien, dame, no sé, déjame cinco duros. I jo, no tengo. I em deien, como busque, te encuentren, te rajo. I tu, ui...
1: I a veure si donaves els 5 euros,
0: sí, sí.
1: No?
0: I... Bueno, jo no.
1: No donaves, tu?
0: Jo, hòstia, pues no m'he fotut d'hòsties, jo.
1: Et tenia trencat i acabaves liant tapinyos.
0: Sí. I he rebut alguna punyalada i tot, eh?
1: Què dius?
0: Sí, tio. És que a mi no m'atracen, jo passo.
1: Però punyalada a on?
0: Pues aquí, al pit, al costat.
1: I que arribes a casa dient, mira...
0: No, mira, a l'hospital.
1: A l'hospital directe, no?
0: A l'hospital, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Amb pneumotòrax, tio, perquè m'havien perforat un pulmó. Però perquè jo sempre he sigut, bueno, del Raval, de barri. I llavors, jo soc dels 80, també. Els 80 era una època on el col·legi, el bullying com a tal, no existia. Allà jo era en busca de la vida.
1: Una selva.
0: Era la selva, la llei de la selva, i t'havies de saber defensar, etcètera. Llavors jo sóc un tio, pues, de barri, i llavors, clar, jo vaig pel carrer i a mi m'intenten atracar, i dic, pues, va ser que no, tio, a mi no m'atraques. I així...
1: Cara,
0: i així sóc. Ara... Sóc un malote, tio, és que si tu em veus també, ja són ganes d'atracar-me a mi. Un tio de 1,93 m.
1: No hi haurà gent per atracar, eh?
0: Exacte, totalment tatuat i tal, amb pinta de malote, i en sèrio me tens que atracar a mi?
1: Tatuar com la porta d'un lavabo dels 90, sí, sí, vull dir, sí. Jo no aniria a atracar-te. Si hagués d'atracar algú...
0: Clar, tu et diuen, atraca algú, dius... Alguien de mi tamaño, no sé.
1: Sí, no sé. Que ara em comentaves que ja no vius al Raval. Ara vius
0: a Cervelló, sí.
1: Com és aquest canvi? Perquè sempre havies viscut per allà, o Sant Antoni, no?
0: Sí, sí, sí, sempre al centre, al centre, al centre, al centre. I, home, ara ho trobo una mica a faltar, perquè jo me'n vaig anar perquè tenia ganes de canviar. D'anar a un lloc tranquil, em vaig comprar una casa, una urbanització... a la muntanya. Llavors allà, pues, està supertranquil, estic amb els gossos... Llavors, quan tinc que anar a treballar, vaig a treballar i quan arribo a casa, pues, pum, descomprimeixo. Estic allí amb tot el silenci, una caseta i tal, no? Però, clar, ja porto 12 anys allà. Llavors, ara, a vegades trobo a faltar això de baixes al carrer i ho tens tot. Tens tot a...
1: Clar, ara per comprar una barra de pa, potser has d'agafar el cotxe.
0: Sempre. Allà et quedes sense tabaco, sense el que sigui, tens d'agafar el cotxe, anar-te'n al poble, i el poble, a més, tanquen aviat. T'has d'anar... al poble del costat, a la benzinera o a Barcelona.
1: Que abans parlàvem de la influència que va tenir Martes i Trece, no? En què tu volguessis dedicar-te a la comèdia. Quina part de culpa té el teu pare, que també l'has mencionat, en què tu et refugiessis també en la comèdia?
0: Home, el meu pare era un maltractador. El meu pare era un una persona dolenta, era un loser, saps? Era un tio que era molt... Tot el que feia li sortia malament, era molt deixat, era un alcohòlic nivell diós i era un maltractador amb mi. A mi em maltractava, però de mala manera. Em fotia unes pallisses inhumanes, no? Llavors, clar, això et genera traumes, no?, a la llarga. Però en aquell moment, com ho superes, no?, quan està passant això, no? No sé, hi ha nens que es refugien amb segons quines coses, no?, es queden, doncs, una mica com a apàtics o així, mm-hmm, com amagats, tímids, introvertits, no?, i jo, pues, amb la comèdia que ja sempre l'havia portat a sobre des de petit, doncs jo feia servir la comèdia per tapar. Això se li diu tapar, ¿vale? Quan tu tens un algo que et preocupa, algo que t'està fent mal, doncs ho tapes, no? Jo ho tapava amb la comèdia, sí, sí. Llavors, bueno, jo ja et dic, tinc record del meu pare per la música, bàsicament, i per les pallisses que em fotia, i després perquè, bueno, per això, perquè fotia comèdia. I, mira, el més important que vaig aprendre del meu pare és el no sé com ell. I vulguis que no em va deixar un legado, saps?
1: Tu tenies una xarxa on explicar això que et passava?
0: No.
1: Germans, família...
0: No.
1: Si toca cap a dins.
0: Sí, sí. No, a més estem parlant dels anys 80, tio, que avui en dia això, imagina't, fots una denúncia i ja està, no? Però en aquella època, doncs, bueno, tragaves i ja està.
1: Que, de fet, això ho has començat a explicar ara, quan vas sortir del centre.
0: Sí, clar.
1: És quan t'has sortit.
0: Exacte. Sí, perquè bueno, la gent addicta, està comprovat que la majoria, per no dir el 90% de la gent que és addicta, realment ho és perquè també té algun trauma. Algun trauma infantil o adolescent o inclús de gran, no? Maltractaments, coses... Però algun trauma n'hi ha. Llavors ho tapen, pues, això, amb les addiccions.
1: I ara que ho has explicat, després de 40 anys, potser, que passés, sí, et sents alliberat?
0: Sí, em sento bé perquè ja no tinc... Tampoc ho amagava, simplement no ho explicava. Vull dir, era com, no cal, no? Però a vegades, per entendre el problema de les addiccions, saps? Ja hauria que entendre una mica això, no? El tema dels traumes, no? O sigui, una persona per què és addicta? Doncs realment és com una enfermetat, vull dir, és una enfermetat, no?
1: Sí, és una malaltia, 100%.
0: Clar, dius, clar, jo soc addicte perquè t'agrada la gent, no? És que tu eres cocainòmano perquè te gusta la farlopa. I dius, bueno, clar, però per què?
1: Per què vull estar sota els efectes de la cocaïna?
0: Perquè vull estar sota els efectes de la cocaïna i, a més, 24/7, saps? Vull dir, ja no és que surto un cap de setmana, faig una festa i després paro, no? O sigui, l'addicció és quan ja estàs sempre buscant dopamina, en base, pues, a addicció. Addiccions de substàncies o addiccions comportamentals, conductuals, com el joc, el sexe, la prostitució, coses així, no? Vull dir, és l'addicció que et pot, no?
1: Que crec que va ser el José Corbacho, que quan vas començar a fer el tonto fa molts anys ja amb l'alcohol i la cocaïna, el que et va posar a lloc.
0: Sí, una mica sí, perquè clar, sí, perquè la meva carrera estava arrencant, estava pujant molt ràpid la meva carrera. Llavors em van agafar per treballar el programa Homo Zapping, que el director era el Corbacho, i clar, en aquella època, pues, encara prenia. I un dia vaig fotre una festa d'aquelles guapes.
1: Entològiques.
0: Mítica. I jo vaig arribar al rodatge tard i perjudicat. I llavors em va dir, diu, tens una carrera per davant superguapa i tens molt de talent, però si no saps gestionar les festes i etcètera, se t'anirà la merda. I, hòstia, com estava jo començant i tal, realment m'ho vaig aplicar.
1: I vas fer cas.
0: Sí, m'ho vaig aplicar i vaig deixar tot, l'alcohol, la coca i qualsevol tonteria, les festes. Gràcies, José Corbacho.
1: Que ara t'has tornat un tio que explica les coses, perquè abans d'ingressar en el centre de desintoxicació ho vas explicar a les xarxes, que normalment el que fa la gent és esfumar-se, desapareix, i quan ja està recuperat, torna.
0: Sí, sí.
1: I diu, ei, mira, que he estat aquí. Clar, no ho diu abans.
0: Exacte, és el que fa la majoria o tothom. Jo no he vist ningú que ho digui abans, no? Però sí, diuen, ostres, he estat uns mesos ausent, però ja he deixat la coca i ara ja estic bé i parante.
1: Tu ho fas abans.
0: I jo ho he fet abans perquè era com una mica de, també agafar un compromís, no?
1: Ah.
0: Un compromís amb mi mateix d'entrada. I també amb la gent, perquè clar, si falles...
1: Que clar, ja has fet el jurament, vull dir...
0: Exacte. Llavors va ser una mica de tenir un compromís adquirit, de dir, ei, que m'hi poso i ho faré. I sí, ja et dic que jo ve 7 mesos. Set mesos aïllat de xarxes i del món.
1: Vas estar 7 mesos, com diria Otis Redding, sitting on the dock of the bay.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Sitting on the Dock of the Bay, Dottie Redding, sonant al llapis de memòria de l'humorista Tony Mook, una cançó que es va publicar l'any 68 i que el seu autor, l'Otis, no va arribar a escoltar
1: mai. Pobret, tio.
0: Quin drama, és una cançó pòstuma.
1: Sí, sí, pobret, el tio va entrar a l'estudi a gravar, va gravar el tema, va sortir i, bueno, un avió i es va matar.
0: Sí. Em sembla la millor cançó pòstuma que he escoltat mai.
1: Buah, és que...
0: És d'algú parlant-te des d'allà.
1: Sí, sí, sí. Aquesta cançó, buah, és que jo crec que està al top 10 de la història de la música de tothom.
0: De tothom,
1: tio. Hauria d'estar... És un temazo. És que no sé què dir.
0: Sí, t'has quedat sense paraules.
1: Sí, sí, sí.
0: Que jo ara feia aquest símil entre estar a la clínica de desintoxicació i estar sitting on the dock of the bay, que no sé si m'ho compres, això d'estar com apartat del món en una bombolla on el temps passa diferent.
1: Sí, sí, és que sí, sí. Quan estàs al centre, tu penses que no tens mòbil, no tens tele, no tens internet...
0: Totalment desconnectat del món.
1: Exacte. És una vegada, és una retrobada amb tu mateix i ja està. Tu i tu, perquè és que no hi ha res. Bueno, aviam, ja em vas per fer, hi ha jocs, no? Puzzles i mandangas, no? I, clar, pots escriure, fer esport, no? Menges bé, fas una dieta molt, molt sana, però que no hi ha res que et distregui. Llavors, al principi és com, saps? Quina hora és? Ja treus el mòbil, saps? No? És molt, molt drama al principi, de dir, no tinc res, tio, no tinc internet, no tinc tele, no puc veure ni una peli, no puc veure ni les notícies per saber què està passant al món. Vull dir...
0: T'has aïllat.
1: Sí, sí, aïllament total. Però, bueno, et vas acostumant i arriba un punt pues, que ja et comences a dir, bueno, jo llegia molt, no? Pues continuo llegint, no? O jo dibuixava, o jo, bueno, coses, no? Jo, en el meu cas, pues, llegia, llavors, pues, llegia molt, no? Òbviament.
0: De l'1 al 10, com ho has passat de malament?
1: De malament?
0: Sí, ja. De bé seria molt estrany que t'ho preguntes, no?
1: Al principi,
0: no?
1: Com de guai. Al principi un 10, tio.
0: Sí, horrible.
1: Sí, al principi de tot, sí. El primer mes i mig, un 10. O demà més números, eh? Vull dir...
0: Però perquè una qüestió de que senties el síndrome de l'abstinència?
1: Sí,
0: o...
1: el síndrome de l'abstinència. Després em van reduir... Van cometre un error i em van reduir massa ràpid la desintoxicació. Va ser massa dràstica. S'havia de fer més un decabatge més paulatí, no? Més a poc a poc. Ja el vam fer molt, molt dràstic, llavors jo em vaig trobar fatal, una autèntica malson, eh? Sí, sí, vaig passar fatal. I després, doncs, ja, bueno, et vas acostumant i, bueno, jo li foto un 7.
0: Després d'un 10 baixem a un 7.
1: Baixem a un 7, sí, sí.
0: I el sentit de l'humor l'has pogut conservar? O hi ha moments que ni això?
1: No, allà no et deixaven, tio.
0: No et deixaven? Riure't de tu mateix?
1: No. Ni de mi ni de res.
0: Per què?
1: Perquè consideraven que formava part de la meva addicció. Bueno, és que allà tenen una forma de treballar, saps?
0: Llavors, sí, el sentit de l'humor formava part de la teva pròpia addicció. O sigui, tu t'escudaves aquí dins.
1: Clar, llavors, com a més era la meva feina, era com, no, tens que allunyar-te de la teva feina d'humorista, tens que oblidar el teu personatge, de Tony Mook. Aquí no ets Tony Mook, ets Tony. I jo, clar, jo em picava perquè jo deia, és que soc... Tony Mook i Tony som el mateix. Vull dir, jo realment no tinc un personatge. Jo quan estic a l'escenari soc jo, una mica exagerat, vale? Més histriònic, però soc jo. Mm-hmm. I ells deien, no, ets un personatge. Bueno, ja, era un circo. I... Allà no podies fer broma, no podies fer...
0: Carai.
1: Era una mica règim militar, eh? Sí.
0: I et vas trobar més interns addictes a això, a substàncies legals, com són el Red Bull, com és el diazepam, l'espidifen?
1: Bueno, pocs, la majoria... Bueno, el clàssic...

0: Regals, com són el Red Bull, com és el dia de Cepam, l'Espidifent...
1: Bueno, pocs, la majoria... Bueno, el clàssic és alcohol i cocaïna. O alcohol, cocaïna i juego, per exemple, no? Això és el clàssic, no? Però, bueno, sí, hi ha més gent que també està enganxada a les benzos.
0: Que, de fet, tu mateix has dit, i jo ho he llegit, que hi ha un mercat negre d'això. Hi ha gent, o sigui, hi ha camells de diazepam, hi ha narcos
1: clar,
0: de diazepam.
1: És que hi ha molta demanda, moltíssima. Tu pensa que el diazepam és extremadament addictiu, però molt, molt addictiu. Llavors, clar, tu, per exemple, hi ha psicòlegs que diuen, bueno, doncs mira, per deixar la cocaïna, vale, doncs et dono diazepam perquè t'ajudi a portar-ho, no? Una mica l'ansietat i tal. Clar, si tu després deixes de prendre el diazepam, saps? Doncs no hi ha problema, no? Però clar, si t'enganxes al diazepam perquè és addictiu, doncs dius, vale, deixa la cocaïna, però ara estic enganxat al diazepam, no?
0: També és addicció.
1: Exacte. En el que li diuen substitució, amb la jerga d'aquest mundillo, la substitució. Dius, deixes una cosa però t'enganxes amb una altra, no?
0: Que tu has estat molts anys consumint això, el Red Bull, el
1: diazepam. Sí, sí, sí.
0: Quin és el moment que tu dius, val, no, fins aquí hem arribat?
1: Doncs pues que després de la pandèmia, ara, pues això, fa un any i mig i tal, jo ja vaig entrar en una depressió bastant gran, saps? Estava en una depressió de cavall i a sobre, pues clar, com sortia jo de la depressió, pues em fotem el diazepam per un tubo, Red Bull per un tubo, i ja va haver un punt que, bueno, que vaig dir, això ja, això té que acabar. Jo no puc estar així, deprimit, treballant gairebé res, vull dir... I vaig fer una inversió, de dir, mira, invertiré un temps de la meva vida en estar fora de l'acció, no? Fora dels teatres, fora de tal, però després tornaré fort.
0: I així ha sigut?
1: Així ha sigut.
0: Sí, això que estàvem parlant ja és passat.
1: Exacte.
0: No tens ja el síndrome de l'abstinència ni mandangues.
1: No. Aviam, l'addicció és una malaltia que és per sempre. Vull dir, jo sempre tindré aquesta addicció. El que passa és que, bueno, és una cosa també de força de voluntat. ¿Vale? Si quan tu vas a un centre de rehabilitació, un centre de terapèutic, ells et donen unes eines i t'ensenyen moltes coses. Llavors tu... El que has de fer és tenir molta força de voluntat i aplicar aquestes eines que t'ensenyen i que et donen, no? Però vull dir que no, sense força de voluntat no serveix de res. Vull dir, ells no és una panacea anar a un centre. Allà en un centre el que fas és desintoxicar-te i dius, bueno, doncs ara ja porto un any sense aprendre, no? Però tens que aguantar. Mm-hmm. 2 anys, 3 anys, 4, 5, tota la vida. M'entens?
0: T'has fet algun tatu o et faràs algun tatu
1: doncs
0: d'aquest procés? Tens alguna cosa pensada?
1: Sí, bueno, no ho sé, perquè porto tants tatus, tio, és que ja no sé
0: La primera pregunta és, et queda alguna part del cos on puguem posar un nou tatu?
1: Sí.
0: I ho tens en ment?
1: No, perquè fa molt de mal, allà.
0: No, crec que ha quedat clar. Bé, tens parts tatuades que també fan molt de mal, no sé si tant,
1: sí,
0: però...
1: Sí, tinc per tot el cos, l'esquena, totes les cames, tot sencer. L'últim tatu que em vaig fer va ser aquest aquí,
0: el que posa no passa nada.
1: Aquest me vaig fer quan vaig sortir del centre,
0: perquè no passa nada,
1: tio. Saps? Quan venen problemes, quan tot és una puta merda, quan d'allò, dius, bé, al final no passa nada, tio. No passa nada, de tot se puede salir.
0: Bé, el que sí que passa és que tornes als escenaris amb un espectacle que es diu Boomer. També has inclòs moments d'aquests que has viscut? Tot el que et passa a tu, per tu és material que portar als espectacles?
1: Sí, i tant, tot. Però no, m'estimava més no fer un espectacle amb...
0: Sí, tu vas plantejar, vas dir, mira, no, que...
1: No cal, saps? Jo, perquè per fer un espectacle sobre els centres de desintoxicació i tal, no. Llavors dic, vaig a fer un espectacle doncs, amb la meva línia, com sempre.
0: De Boomer,
1: en aquest cas, sí.
0: Doncs ja ho heu sentit, el Toni Muc està de tornada i això, entre altres coses, significa que abans de pujar-se a l'escenari tornarà a sonar La Grange de ZZ Top.

0: Al llapis de memòria del Toni Muc també hi hem trobat la Grange dels vells rockers, que abans, ara m'ho comentaves, eren els ZZ Top, ni Zizi Top, sí, ni històries, que és la cançó que, com dèiem, és la amb la que tu et poses abans de sortir,
1: sí,
0: a l'escenari.
1: Sí, sí, per això.
0: Què té que et posa a mil per hora?
1: Perquè té una entradilla, saps? Comença amb el riff, llavors ja... I és quan jo surto a l'escenari. Llavors aquesta cançó és la que més cops he fet servir per sortir jo a l'escenari. M'hi posa en escena, mi ràfaga d'entrada.
0: Que he llegit unes declaracions teves que deies que a més d'escoltar aquesta cançó tens unes quantes supersticions a més abans de sortir a l'escenari, però millor no dir-les perquè la gent pensarà que estàs com una xota.
1: Sí.
0: Però què fas?
1: Toc, dius, són tocs d'aquests, tio.
0: Però de, com els futbolistes que...
1: Sí, els futbolistes, els artistes, però tothom...
0: Toques el sostre, després fas un burpee.
1: Sí.
0: Què fas?
1: Qualsevol cosa, tio. Hi ha gent que es fica primer el mitjà esquerre que el dret... O que fico mitjà de cada color...
0: Tu fas això?
1: Jo faig coses d'aquestes, sí, sí.
0: De l'estil. Però tan estranyes són com per no poder-les explicar. Estem parlant de que has estat en un centre de desintoxicació i tal, però això no, les supersticions,
1: sí, sí,
0: no ho expliquem.
1: Bueno, perquè és com ridícul, tio, no? Sí. En plan, en sèrio, tio, tens que fer això abans de sortir a l'escenari? Sí, sí, però si no ho fas és com, hòstia, això igual em porta mala sort, no? I tot és perquè, jo què sé, un cop igual fas una cosa, no?
0: Has anat acumulant supersticions.
1: Sí.
0: O sigui, al principi potser era un mitjó de cada costat. Després era fer la tombarella abans d'entrar a l'escenari. I has acabat.
1: Sí, bueno, és toc, però això més que haver més... Els professionals diuen pensamiento mágico, saps? Un dia fas una cosa, tio, sense voler, et fiques una bamba descordada... Vale, surts a l'escenari i aquell dia fas una funció espectacular. Dius, hòstia... Llavors l'endemà dius, la bamba descordada, perquè així em va més guai la funció. Llavors ja tens un... Ja tens un, la bamba descordada. Llavors un altre dia, pues, no sé, sense voler, se't cau un no sé què terra. Pues, abans de la funció ja tens que tirar un...
0: Tires el mòbil a terra.
1: Tires el mòbil a terra i el cordó deslligat. Però, clar, al final ja dius, hòstia, si te'n va molt la olla, doncs imagina't, no?
0: I aquí estàs tu, no?
1: Tens que anar al lavabo, trencar el mòbil, la bamba esquerra, sense un mitjó i llepant el mirall, no?
0: I ara que has tornat, el tema de l'agorafòbia, com el portes? Perquè tu ets agorafòbic diagnosticat,
1: sí, sí,
0: des dels 24 anys.
1: Sí, sí, tinc
0: agorafòbia. Que és curiós, també, no?
1: Ja, i els escenaris, no? Però, bueno, clar...
0: Agorafòbic és fòbia a les multituds, que és el que tu intentes,
1: sí,
0: que passi en els teus espectacles.
1: Exacte. Fòbia als multituds, als espais oberts, etc. Però, bueno, clar, des de 24 anys, doncs, estàs acostumat... Clar, jo tinc una medicació pautada, ¿vale?, on està el diazepam, ¿vale? Passa que el diazepam és una quantitat pautada de la que no puc sortir. Clar, jo, amb el tema de l'agorafòbia i les addiccions i tal, doncs jo tirava de, bueno, com caramelos. O sigui, em tirava els diazepans com... M'entens? Com si fossin caramels. Llavors, clar, la idea és mantenir-te abstinent de totes les addiccions i amb el diazepam, doncs, només el pautat. El pautat és el mínim. El mínim.
0: Però encara sents aquesta agorafòbia.
1: Sí, sí, sí. Això és incurable.
0: Que és curiós, no? També que un agorafòbic com tu, una de les coses que més il·lusió li fan és allò de la pel·li de 300, dels espartans... Com va això?
1: Sí, sí,
0: tu t'agrada cada any ajuntar la gent a la platja?
1: Això faig a les platges, sí, sí. Ve la gent i faig el monòleg i a l'acabar, doncs, els vaig cridar espartanos!
0: I tots han de cridar això?
1: Sí, sí, tota la platja crida...
0: Crec que has arribat a aglutinar 9.000 persones,
1: sí,
0: fent
1: 9.000.
0: Això, l'agorafòbic, tu.
1: Sí. Les ironies de la vida, perquè vegis, tio. Però, bueno, que jo no vull deixar de fer comèdia per... Però per això també el dels espartanos, perquè jo és com que jo soc un espartano, saps? En plan, com t'enfrentes a l'agorafòbia i tal? Dic, perquè soc un espartano, saps? Perquè soc un tio fort. No penso permetre que l'agorafòbia el deixi... que no pugui fer jo la meva feina, que és el més que m'agrada del món.
0: Doncs una cosa, Leonides, parlant de fans, m'han dit que a casa tens un bon grapat de samarretes signades de cracs de l'esport.
1: Sí.
0: Una mica de Piqué, una mica de Messi, una mica de...
1: Sí, sí.
0: Què ho fa?
1: Eh?
0: Són fans teus?
1: Bueno, no, fans no, però però pues, els agrado o el que sigui.
0: Sí, són gent que t'ha vingut a veure?
1: Sí, em venen a veure al teatre i tal, i llavors ja saben que jo vull una samarreta firmada, no?
0: I te la porten.
1: I llavors me la porten.
0: Deixa'm ser una mica cabronet. De totes les que t'han regalat, que t'han regalat més de les que jo he dit, quina és la que més il·lusió t'ha fet?
1: Ostres...
0: És que Messi, hi ha Messi, hi ha Ricky Rubio...
1: Tinc Ricky Rubio...
0: Tu ets molt de bàsquet.
1: Il·lusió. Sí, tinc Ricky Rubio, tinc Messi... Tinc, és que tinc molta Jordi Alba, però Sergio Ramos... Sóc sí? del Barça, eh? Sóc
0: que...
1: superculer, eh? Però Sergio Ramos em va fer molta il·lusió, també, perquè em va regalar un dia la del Real Madrid, però un dia també em va regalar la selecció...
0: Que se't va agradar més, no?, la d'Espanyita.
1: Sí, és un tio que és molt, molt maco. I, ostres, no sabria què dir-te, eh? Però Messi, clar, és Messi. La samarreta de Messi.
0: Sí, en què quedem, Ramos o Messi?
1: Mira, Messi, tio. Jo sóc del Barça, tio, i Messi me puede.
0: Que estem a punt d'acabar, però també et volia preguntar. Bé, hem parlat molt de com has estat al centre de desintoxicació i tal... Però com ho ha portat la gent del teu entorn? No sé si tens parella, fills...
1: Sí, sí.
0: No ho sé. Com han portat ells?
1: Doncs bé, sobretot la meva filla.
0: Tens una filla?
1: Sí, de 14 anys. Ja està allà en plan... Uf, madre mia, tio, 14 anys. No entenc ni el que diu, saps, quan parla. Que, bueno, de fet, l'espectacle Boomer també parlo una mica d'això, saps? Dels adolescents d'avui dia, o preadolescents, que, vamos... Tenen 13 anys, però em sembla que tinguin 16, no? I el reggaeton, i el bro, i bé de gringe, gelaje... Uf, madre mía, saps?
0: I com ho ha portat? Com es diu la teva filla?
1: Nora.
0: Com ho ha portat la Nora?
1: Va, molt bé. Jo li vaig explicar i ho va entendre, igual que mon germà i ma mare, i em van ajudar, i vaig entrar, i tot perfecte, i sobretot els meus amics propers, també. Sí, cap problema en aquest sentit. Tothom em va ajudar.
0: Que pel que deies abans, entenc que, quan parlant del teu pare, tu ets un pare totalment contrari al que...
1: Hombre...
0: El que ha sigut el teu pare amb tu, no?
1: Clar, jo sóc un superpapi. Doncs... Sé fer inclús coletes, imagina't, tio.
0: Home,
1: això ja... Allà la meva filla els hi faig un bocates de Nutella amb pan tomàquet.
0: El padrazo, el Toni Muc.
1: Superpapi.
0: Que ara has de decidir amb quina cançó tanquem la paradeta del teu llapis de memòria. En tenim tres que ens han quedat aquí pendents, que són el Brown Eyed Girl de Van Morrison, tenim el Have You Ever Seen the Rain de Creedence, sí, i el Hey Little Rich Girl de Amy Winehouse. En què vols que tanquem?
1: Buah, pues amb la Amy, no?
0: Sí? Li tens un carinyo especial a l'Amy?
1: Sí, tan bona, i tan jove, en el club de los 27, saps? I aquesta cançó, que és una versió que fa dels specials...
0: Ella no se'n va sortir, eh?
1: No. L'alcohol la va matar. Però aquest tema m'encanta, i crec que per acabar està molt bé, i té molt de ritme, està molt bé. És que...
0: Toni Muc, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, l'Oriol Vila i l'Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més. Que tingueu molt bona tarda.
2: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
3: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
5: Tres finalistas, dos retos y una sola meta. Convertirse en la nueva cara de la Fórmula 1. Descubre sus vídeos y vota por tu favorito. Recuerda que si participas, entrarás en el sorteo de una entrada doble para el Gran Premio de España de Fórmula 1. Entra en la web de Santander Talent con As y forma parte de la decisión junto a Banco Santander, As y Cadena Ser. Vota, participa y vive el Mad Ring desde dentro.
6: Joan García.
7: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
6: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
7: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, ells... Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
8: Sé l'huracano più bello.
9: Iris Tió, Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
10: O sigui, jo vaig començar a fer síncro com qualsevol any comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer un estat escolar, també perquè tenia moltíssima energia i a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
9: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als europeus de París. Felicitats, Iris, una nedadora d'or i diamants. Viu els èxits dels nostres esportistes amb SER Catalunya.

0: tres campeones mundiales en sus asignaturas, irrebatibles y tal, y todos ellos forjados por un padre en lo deportivo, ¿eh? No me interesa, por supuesto, el psicológico, dominante, que les lleva, que les instruye, que les obliga, que les fuerza, que les seduce también, porque si no, no lo hubieran hecho, pero sin los cuales no se entenderían estos fenómenos. Y para mí esto es muy importante. Ahora también, en el terreno de Iñaki, en el que no me quiero meter, los hijos de John Lennon y de Bob Dylan cantan, pero peor que sus padres también.
1: Desde luego, mira que meterte con... Es verdad, ¿no? El hijo de Bob Dylan, Jacob Dylan, ¿no? Sí. Canta mucho mejor que su padre. Así pero bien, los hijos de John, hay uno que le imita y otro que canta mal directamente. O sea, parece que está cantando por el telefonillo. Cuando son Ono Lennon, que es el hijo de Yoko, ese canta, ya te digo, que como si estuvieras hablando con la máquina de tabaco. Y el otro le imita. ¿Qué os parece si hacemos una pequeña parada? Porque, claro, Albanta nos pone nerviosos con sus reflexiones y no sabemos ya, estamos como atorados intentando no meter la pata, porque me encanta. Porque ya
2: y
1: se
2: no
1: ríe.
2: Hablar mal de los padres.
1: Y exactamente, porque nos estarán oyendo
2: por si nos escuchan.
1: Entonces, ¿qué os parece si nos vamos un momento a publicidad y volvemos otra vez con los dilemas de Albanta San Román?
3: Radio Lleida, Cadena Ser.
4: A Mecanocamp volem fer-te més fàcil la feina amb tota la gamma de maquinària i eines per al teu hort i jardí.
5: Desbrossadores, robots tallagespes, motoaixades, bufadors i molts més en primeres marques com Estil, Onda, Toro i Sequi.
4: Al nostre taller hi trobaràs recanvis i reparacions de tot tipus de màquines i servei de lloguer.
5: Mecanocamp, al Parc Comercial La Creu del Batlle, al 973 26 28 44, a mecanocamp.es i a xarxes socials.
6: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
7: Les rebaixes ja són a Mac Mobles Areco d'Alcarràs.
8: També a les rebaixes t'orientem de forma personalitzada perquè trobis el que busques. Tenim la millor relació qualitat-preu.
7: A més, beneficia't del finançament de Mac Mobles i aprofita les rebaixes per equipar casa teva amb nous mobles.
8: Mac Mobles Areco, al polígon Panamà d'Alcarràs.
7: Ara, rebaixes. Et costa mantenir la concentració? Les noves lents ClearMind de Face estan dissenyades per oferir una visió extremadament clara i reduir l'esforç mental. Informa-te'n a FederOptics 1986, els teus teis, Vision Expert a Lleida, a l'Avinguda de les Garrigues 13 i al carrer Lluís Companys 10. Visió clara, idees clares amb les lents Face ClearMind. Els beneficis poden variar segons les necessitats visuals individuals.
9: Doncs toca gravar la falca de l'Skoda Karoq amb 150 cavalls.
10: 150 cavalls? No era un SUV familiar i versàtil?
9: Sí, i ara més potent a un preu encara millor.
10: N'estàs segur?
11: Sí, molt segurs. Skoda Karoq, la versatilitat de sempre, ara amb 150 cavalls des de 26.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a Skoda.es.
12: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida, i ara a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, grup Nayox.
13: Albert Soler, amb ofertes especials en maquinària Husqvarna.
14: Motoserres des de 199 euros i bufadors, desbrossadores, kits de bateria.
13: I si vols el mateix model de motoserra que té Jesús Calleja, preu 359 euros, inclosos carregador i bateria.
14: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
15: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Però no...

0: Hi ha dolors que quan apareixen els identifiquem sense cap problema i ho diem. Ens fa mal el cap, la panxa, l'esquena, un queixal, però hi ha dolors més difícils de reconèixer i també més complicats de comunicar. Dolors com el de la pelvis, un dolor que no ens han explicat, que pot durar mesos i que ningú, o pràcticament ningú, sap reconèixer d'on ve. Júlia Domènech, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura. Aquesta és la realitat de moltes dones amb dolor pelvià crònic, un dolor persistent, el sòl pèlvic, que es considera crònic quan dura 6 mesos o més i que pot acabar portant a les pacients d'un especialista a un altre buscant doncs, una explicació. I les xifres són importants. Segons dades de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, entre un 15 i un 25% de les dones poden patir dolor pelvià crònic. I precisament l'Hospital Vall d'Hebron fa ara 10 anys que va posar en marxa una consulta específica per tractar-lo, pionera aleshores a Catalunya. En aquesta dècada hi han passat més de 500 dones.
0: Dones com la Maria Mercè. Maria Mercè, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Recordes quan vas començar a notar aquest dolor?
2: Ai, sí. Fa el segon part meu, fa 35 anys que ha fet ara el meu fill, el meu segon fill.
0: Què senties? Com era aquest dolor?
2: Pues, un dolor, sobretot a les relacions amb el meu marit, a vegades al seure, a vegades com si fossin infeccions d'orina molt recurrents, espasmes, un dolor molt incòmode.
0: I t'afectava en el teu dia a dia? Podia ser vida normal o era constant?
2: No, moltes vegades tenia moltes molèsties, com si tingués... a vegades uns dolors com si fossin, per entendre'ns, de regla molt forta, i això pues, fa estar malament perquè no trobava cap medicació que m'ho alleugués.
0: Perquè imagino que tu vas començar amb aquest dolor i vas anar al metge. No sé si vas trigar molt, et vas esperar o vas anar-hi ja quan va començar els dolors?
2: Bueno, em vaig esperar una mica i després va donar la casualitat que amb una revisió doncs, ho vaig comentar. I llavors em van dir doncs, que podia ser que tenia unes petites coses a l'entrada de la vagina, que això m'ho arreglarien i que segurament era aquesta la molèstia. Bueno, m'ho van arreglar, va ser una cosa molt senzilleta, ambulatòria, però resulta que va ser el contrari. A partir d'aquesta cosa doncs, em va provocar més dolor. I llavors allò es va quedar ja permanent.
0: I quan vas trigar que et diagnostiquessin aquest dolor crònic del sòl pèlvic?
2: Pues mira, la veritat és que jo vaig tindre molta sort perquè jo treballava a la Vall d'Hebron i justament treballava a rehabilitació i en aquell moment es va inaugurar, diguéssim, la rehabilitació de sòl pelvià a nivell de fisioteràpia allà on jo treballava. I aleshores jo vaig consultar a les meves companyes que van estrenar doncs, aquest centre i em van dir, bueno, doncs parlem amb el doctor Sabadell, que és el que es dedica a això, i mirem a veure com ho podem solucionar. Aleshores, doncs, vam parlar amb ell, van considerar elles doncs, que jo podia ser una candidata a que ell me visités, i així va ser. I ell em va recomanar doncs, una rehabilitació, que les meves companyes me la van fer, i al final d'aquesta rehabilitació no va donar el resultat que ens esperaven en el meu cas, i llavors ell em va proposar una altra tècnica i fins ara estem fent visites regulars per mantenir això una mica a ratlla.
0: Ara el mencionaves, el doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sòl pelvià i

0: Uroginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron, que també el tenim aquí. Doctor Sabadell, bona tarda.
1: Sí, hola, bona tarda.
0: La Maria Mercè diu que va tenir sort, que va arribar ràpid a les vostres mans, a la vostra unitat, però normalment amb altres dones és així de ràpid?
1: No, bueno, malauradament les dones acostumen a tindre una peregrinació per diferents metges, diferents especialistes, buscant sempre una etiologia, una causa concreta d'aquest dolor, que moltes vegades no es troba, no? Com era el seu cas, es va intentar orientar d'entrada amb una patologia orgànica concreta, però al final hi havia una altra patologia de base, que moltes vegades hi ha diferents causes que s'estan interconnectant, que estan interaccionant entre elles i que hem de tractar tot. Lo habitual, pues, són 4, 5, 6 anys...
0: Per diagnosticar-ho.
1: Perquè es passa d'un especialista a un altre, un especialista no troba res, això no és del meu àmbit, ves a que et miri el digestiu, després neurologia, ginecologia, etc. Perquè a la pelvis s'ajunten molts sistemes, molts òrgans i sistemes, i és molt difícil discernir on pot ser la patologia.
0: Però sí que és veritat que és una patologia que totes comparteixen, i quan parlem d'aquest dolor pelvià, de quin dolor estem parlant? Ara ens ho descrivia una mica la Maria Mercè, però què és el que notem al nostre cos?
1: Els símptomes poden ser molt, molt diversos, i aquesta és una de les altres dificultats. Cada pacient és un món, cada pacient té el seu dolor i les seves condicions basals, i és per això que tant el diagnòstic com després el tractament serà completament individualitzat. I les característiques del dolor són completament diferents. Hi ha gent que només té potser dolor en el moment de la menstruació o dispareunia, dolor amb les relacions sexuals de forma aïllada, gent que té dolor diari, que oscil·la durant el dia, que pot empitjorar o amb la micció o amb la defecació o amb l'esport, en diferents àmbits.
0: Imagino que també les causes, ara ho deies, el per què apareix aquest dolor, també són diverses.
1: Sí, poden ser molt, molt diverses. Pot ser originat per una causa específica, concreta, que és quan parlem d'un dolor pelvià secundari a una patologia concreta, que pot ser ginecològica, com una infecció, que hi ha hagut una lesió, una cicatriu després d'un part, una endometriosi, patologia urològica, neurològica, vascular, però moltes, moltes vegades no secundària a una causa concreta, sinó que aquest... podria haver hagut una causa inicial o mai l'hi ha hagut, i comença a haver-hi un dolor que és el dolor en si, la patologia. I és quan parlem d'un síndrome de dolor pelvià crònic, que és un dolor pelvià primari.
0: Ah, Maria Mercè, en el teu cas, ara ho deia el doctor, hi ha moltes causes. Tu la tens identificada, la teva?
2: Pues la veritat és que no. Podem donar un principi, pot ser pues, una cicatriu del part, doncs que es va haver de tornar, o sigui, de l'episiotomia es va haver de tornar a obrir perquè estava malament i es va haver de tornar a obrir, llavors això es va tancar per segona intenció i aquesta cicatriu pot ser, pensen, que doncs m'ha provocat això, que estigui més gruixuda i que molesti en això. Però la veritat és que sí que jo quan em referia que tenia sort, vull dir que jo havia anat molt ràpid a poder accedir amb la consulta del doctor Sabadell, però vull dir que jo ja portava molt de temps anant pues, sobretot a l'uròleg, perquè eren consideraven que eren petites infeccions d'orina, me van fer quantitat de coses, quantitat d'analítiques, vull dir que jo també havia rodat molt.
0: Ara ho deia el doctor, 5-6 anys sí. Fins i tot a vegades.
2: Sí, sí, sí, sí, molt de temps donant voltes i que, bueno, un bon dia no saps el per què, et lleves i dius, ostres, això no va bé. I ja veus que durant el dia allò va a més i dius, ja hi tornem a ser. I ja està. Vull dir, ja tornem a ballar durant els dies que siguin. Jo concretament ara el mes de juny vaig tindre un període i fa 4 dies que estic bé. O sigui, he estat a vora 2 mesos.
0: I Maria Mercè, després de tant temps peregrinant, què va significar per tu que algú posés nom? O almenys et donés una explicació, no?, al que t'estava passant.
2: Home, doncs una tranquil·litat, perquè el cap dona moltes voltes i quan tens aquest dolor penses, bueno, aquí tens alguna cosa, aquí t'està sortint alguna cosa, aquí tens un càncer, aquí tens 50 coses, vull dir, a veure, perquè és una cosa repetitiva, vas al metge, et diuen, no, si la infecció d'orina no en té, si no, si això ho té bé, si aquí no se li veu res, si no, saps? I llavors penses, bueno, tu estàs una mica trastocada o aquí passa alguna cosa. I llavors la veritat és que els dolors així inespecífics et fan tornar a vegades una mica... que penses doncs, que són coses...
0: Acabes pensant que sí, que és cosa teva i que tu estàs inventant, no?
2: Sí, bueno, no m'agrada dir-ho això, però sí, una cosa així, no? Vull dir que sí.
0: Doctor Sabadell,
2: vaig quedar més tranquil·la, perquè a més saps que si tens algun problema tens algú on poder consultar.
0: Clar.
2: Que de l'altra manera vas amb un metge de capçalera que amb molt bona intenció se't queden mirant i diuen, bueno, jo què vol que li digui, jo això no sé què fer. Saps? Llavors, doncs clar, almenys tens un punt de referència on trucar i demanar hora i poder solucionar el que tens en aquell moment.
0: Uh-huh. I, doctor Sabadell, aquest punt que teniu ara, nosaltres hem parlat de dones, però també afecta els homes, aquesta patologia?
1: També afecta els homes, per condicions segurament anatòmiques i de malalties intercorrents és molt més freqüent en dones. Uh-huh. En aquesta unitat nostra que hem muntat, que hem organitzat des del servei de ginecologia, només veiem dones, uh-huh. encara que sí que el servei de rehabilitació i des d'altres unitats també veuen i tracten homes amb dolor pèlvic crònic.
0: Ara dèiem, es cronifica a partir dels 6 mesos, aquest dolor, però és irreversible a partir d'aquests 6 mesos o el dolor hi serà sempre?
1: No, és el criteri de la definició establerta, que és per dir que és un dolor crònic, que són 6 mesos. És on no hem d'intentar no arribar, perquè sabem que com més temps triguem en començar un tractament, més difícil o més lent serà la milloria. Uh-huh. No condiciona el que la resposta sigui correcta o no. Moltes vegades la curació completa no és el nostre objectiu. L'objectiu és aconseguir una prou milloria per millorar prou la qualitat de vida de les nostres pacients i que puguin, segons la seva percepció, assumir una vida normalitzada al màxim possible.
0: I com es fa això? Què treballeu dins de la unitat?
1: La importància d'aquesta unitat és que és una unitat multidisciplinar, on estem involucrats 8-9 especialitats diferents i que treballem de forma coordinada. De fet, molt recentment hem instaurat ja una visita coordinada a la vegada de 4-5 especialitats a la vegada en el mateix moment per una mateixa pacient, cosa que és molt dificultosa amb el sistema actual, que anem molt, molt apretats de temps, però estem apostant per això. I això, l'important és fer un tractament multimodal, és a dir, atacar tots els fronts, tots els símptomes que pateix cada persona a la vegada. És a dir, si tenim una contractura muscular, doncs a fer una rehabilitació, potser una infiltració amb toxina botulínica com a tractament adjuvant, pal·liatiu, fora indicació, diguéssim, però quan ens ha fracassat, que podria ser el seu cas, tractament psicològic quan hi ha una afectació de l'esfera emocional important, si hi ha una malaltia específica, tractar-la, endometriosi, patologia urològica o si fos una neuropatia perifèrica, pues tractar-la, no? Tractaments a clínica del dolor, intervencionistes com per disminuir la conducció de vies de transmissió del dolor, no? A nivell de gangli imparell, per exemple, o radiofreqüència neuromodulació perifèrica, o inclús amb tractaments d'últim esglaó que estem explorant actualment de neuromodulació central.
0: I molt individualitzat, cada cas, amb el seu
1: depèn de
0: les especificacions,
1: de la patologia, de la sintomatologia que té cada pacient, pues proposem un tractament.
0: Bueno, ara esteu atenent de mitjana unes 18 pacients setmanals. Imagino que també hi ha molta gent que no hi arriba perquè per vergonya, potser.
1: Sí, el tabú de comentar sobre aquesta patologia ha existit històricament, sempre parlar del dolor a la dona malauradament i de la sexualitat que afecta molt, aquest sempre ha estat un tema tabú, però per sort últimament això està desapareixent, les dones consulteu més per qualsevol patologia i més recentment, per això veiem cada cop més gent jove malauradament, no? Les nostres consultes, però existeixen gent jove, no és res infreqüent, i per sort aquest tabú està desapareixent, però sí que existia així.
0: Maria Mercè, en el teu cas et va costar explicar que senties aquest dolor i la zona on el senties? Per vergonya i aquest tabú que deia ara el doctor.
2: No, la veritat és que no. Vull dir, jo necessitava que algú em solucionés aquest problema i entendre'l, a saber doncs, per què em passava tot això. I jo vull dir, i vaig insistir molt, fins i tot vaig arribar a la clínica del dolor, que en aquell moment doncs, no em van saber tampoc solucionar el problema. Vull dir, jo també vaig immuntat molt. Poder una mica independentment jo, no?, per solucionar-me el problema, poder sí, i no vaig fer tots els passos adequats. Però sí, la veritat és que no vaig tindre vergonya perquè érem tenia molt problema i el tinc.
0: I s'havia de solucionar.
2: I jo l'havia de solucionar, el que fos, com fos, el que tingués, vull dir, fos el que fos.
0: Doctor, parlar de prevenció és molt important sempre en totes les malalties. No sé si en aquest cas es pot fer alguna cosa per evitar que vingui aquest dolor en un futur.
1: Difícilment podem donar alguna pauta de prevenció perquè, malauradament, i és part de la nostra feina ara d'investigació, no sabem clarament per què apareix. Són múltiples causes que se sumen. Probablement hi ha una condició, pot haver-hi alguna condició genètica d'antecedents inclús de base, pot haver-hi alteracions anatòmiques, asimetria de caderes o de fusió d'últimes vèrtebres, alguna cosa que condicioni pues, una facilitat basal d'això. També patologia de salut mental basal, també o més estrès que pot donar-ho, el part...
0: Investigació. Maria Mercè, si ara hi ha alguna persona que ens està escoltant i sent aquest dolor que heu descrit també, què els hi aconselles?
2: Doncs que vagin al metge, que insisteixin moltíssim, que això, contra més aviat el que diu el doctor, hi vagin doncs, millor i que insisteixin en que els adrecin a un lloc, a un centre on les puguin atendre d'aquest problema. Que hi és, que existeix i que insisteixin perquè realment és un dolor que el vius sola, no el saps perquè no és el que diguéssim abans, no? Vas a prendre un cafè amb algú i dius, ui, avui tinc mal de cap.
0: Clar.
2: Això no ho expliques i has d'anar igualment i tal, i tu estàs pues, superincòmode. O sigui, que la gent no tingui vergonya perquè és una cosa natural, com quan qualsevol altre dolor en qualsevol altre lloc.
0: Doctor, és això, eh?
1: Sí. No alarmar-nos, és a dir, habitualment un dolor quan apareix serà... curt, seran dolors aguts que es resoldran bé amb tractaments específics, però si no, consultar-ho, podem buscar alguna malaltia concreta, tractar-la i curar-lo, i si això persisteix, pues, buscar l'ajuda, i si, per exemple, el teu metge no té aquest coneixement de que existim aquestes unitats, dir-ho, perquè hi ha unitats al nostre hospital, fa molts anys que estem, però també arreu dels hospitals de Catalunya s'estan establint i que en moltes zones de referència tenen una unitat de dolor pelvià crònic on es pot consultar.
0: Doncs recollim aquests consells. Doctor Jordi Sabadell, de la Unitat de Sol Pelvià i Uroginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron, moltes gràcies per explicar-nos què és aquest dolor pelvià crònic. I Maria Mercè, pacient de la unitat, gràcies també per trencar aquesta vergonya que moltes tenen, que tu no tenies, però que moltes dones sí que tenen, i compartir-nos el teu testimoni.
2: Gràcies.
1: Mira, moltes gràcies.
0: I avui comencem amb el temps perquè és el primer dia de l'episodi de Tempestes. Jordi Garbó, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
0: On està plovent ara mateix?
3: Doncs mira, ara tenim diverses tempestes. Les més actives i les més nombroses ara mateix estan al sud de Lleida, sobretot al Pla de Lleida. També altres punts, com seria l'Urgell, la Segarra, i aquestes tempestes, que tot just neixen ara mateix, aniran les pròximes hores desenvolupant-se més. I, de fet, per resumir-ho, al llarg d'aquestes immediates hores i fins ben entrada la matinada, compta a tot Catalunya, perquè hi haurà, com ha passat les últimes hores, tempestes que sorgeixen pràcticament del no-res, creixen en molt poca estona i donen lloc a fenòmens violents. És a dir, aquestes tempestes aniran acompanyades de pluja torrencial, que en alguns casos podran comportar forts aiguats, no perquè hi hagi grans acumulacions d'aigua, sinó perquè plourà molt en poc temps, i això ja és el que pot fer créixer qualsevol cabal, per petit que sigui, o provocar petites inundacions. Però és que a més també hi haurà fortes ratxes de vent, així com igual que ha passat les últimes hores en calamar-se o pedra. És d'aquelles situacions que un municipi plou molt, al del costat s'escolten molts trons, però plou molt menys. Com dèiem, aquesta situació s'allargarà fins ben entrada la matinada, i això ja farà que aquesta nit, per exemple, es pugui descansar millor. Les temperatures baixaran a tot Catalunya gràcies a aquesta pluja, sense que d'augment sigui un gran descens. I és que, de fet, aquesta és una mica la idea per la recta final de la setmana. Calor en farà, però sense les exageracions que ens han acompanyat pràcticament tot l'estiu. Demà, a primeres hores del matí, ambient agradable, encara amb alguns xàfecs que aniran desapareguent. Al migdia, com engegarà el farasol, tornarà a fer calor i xafogor, però màximes al voltant dels 30 graus a la major part de Catalunya, ja no arribarem a valors de 35 o 36 com avui, i a la tarda, nova tongada de tempestes. A la nit de demà i fins ben entrada la matinada de dissabte, les tempestes més actives les tindrem al litoral i perlitoral, sobretot de Barcelona i Tarragona. Així doncs, resumint, compta amb les tempestes els pròxims dies.
0: Pluges i baixada de temperatures, també el cap de setmana, ara ho deies. Fins ben entrada la matinada de dissabte, diumenge, per tant, ja no hi haurà pluges, o encara sí en alguns punts.
3: És massa aviat per sentenciar-ho, perquè aquestes situacions de tempesta van variar molt. De moment ens quedarem en que la major part d'hores del cap de setmana no plourà, però serà difícil que diumenge no ho torni a fer alguns punts de Catalunya, sobretot al litoral. Demà això sí que ho podrem precisar millor.
0: Doncs ens quedem amb això, amb aquestes properes hores per tot Catalunya. Precaució que plourà i baixada de temperatures, almenys dormirem bé aquesta nit.
3: Això mateix.
0: Gràcies, Jordi. Fins demà.
3: Salut, fins demà.
0: Elia Pijuan, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Què més recollim del dia d'avui?
4: Doncs un banyista de 50 anys ha mort aquesta tarda a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès, una platja vigilada on hi havia bandera vermella, que, per cert, un total de 73 platges l'han hagut d'aixecar aquesta tarda. I en total són 20 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Amb mobilitat, les línies de Rodalies R3 i R14 entre Lleida i les Borges Blanques han quedat restablertes després que una incidència a una catenària hagués aturat el servei durant 3/4 d'hora. L'avaria s'ha produït a conseqüència d'uns treballs ja programats a la infraestructura i a altres línies com l'R8 entre les estacions de Rubí i Castellbisbal o l'R4 entre Calaf i Manresa, la circulació està interrompuda per incidències en l'electrificació i la infraestructura. I en política, el govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals per acollir temporalment 1.800 migrants a Ceuta. Es tracta dels espais de Loma Margarita i El Embolsamiento i l'objectiu, segons fonts del Ministeri, és donar resposta a la situació dels migrants que es troben en situació de carrer a la zona de la platja del Trampolín i la Loma Colmenar.
5: Bueno, estamos cumpliendo los plazos. Ya el lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y en los distintos recursos que vamos, en los que estamos trabajando.
4: És la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz. I a Catalunya ja fa 9 mesos de l'inici del primer brot de pesta porcina i aquesta setmana no s'ha detectat cap nou cas positiu dins la zona del risc. Gemma Alegrí.
6: Aquesta setmana el Departament d'Agricultura ha analitzat més de 300 mostres de senglars dins la zona del risc i no n'ha detectat cap de positiva. És la primera vegada que això passa des de l'inici del brot, el 28 de novembre. Des d'aleshores s'han analitzat més de 1.300 senglars, dels quals 379 han donat positiu. Davant d'aquestes dades, i tot i la millora de la situació, Agricultura manté les restriccions i l'estratègia d'erradicació. Entre les mesures vigents hi ha el tancament del parc de Collserola, que es manté tancat des del passat 12 de març. El Departament valora positivament les últimes dades, però recorda que la crisi sanitària encara no ha acabat.
4: Gràcies, Gemma. I l'Ajuntament de Barcelona ha manifestat que la concentració prevista per aquest dissabte del moviment d'extrema dreta Save Europe Act no és benvinguda a la ciutat, tot i que adverteix que difícilment la podran prohibir.
7: No cal dir que la manifestació d'aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. La ciutat suposa ser escenari de convocatòries que pretenen difondre idees que són racistes, xenòfobes i que són contràries a la democràcia i a la convivència. De fet, forma part de l'ADN de Barcelona la diversitat.
4: És Laia Bonet, tinenta d'alcaldia, i els Mossos ja estan preparant un dispositiu de seguretat davant la previsió de la presència de col·lectius antifeixistes. I, per últim, els Mossos també investiguen les circumstàncies de la mort de 2 persones les últimes hores a les comarques de Lleida, tot i que en cap dels 2 casos hi ha signes de violència. Un d'ells va ser trobat al pantà a Dutxesa i l'altre en una plaça a Lleida. Maricel Benavarri.
8: Serà l'autòpsia la que acabarà de confirmar si hi ha o no signes de violència en tots 2 casos, però en una primera observació, diuen els Mossos, no se'n veuen. En el cas del cos trobat al pantà d'Utxessa, ha estat personal que treballa a la presa qui ha donat l'avís. Ara es treballa per identificar el cadàver. Pel que fa a la persona morta en una plaça a la ciutat de Lleida, tot apunta a causes naturals derivades del consum de drogues.
4: Gràcies, Maricel.
0: I gràcies a tothom, Elia.
4: Merci.
0: I els esports, graderia del balcó, Núria Vilamala, bona tarda.
9: Què tal, Laura? Bona tarda.
0: Ai, al final no vam veure jugar Rodri,
9: eh? No, ens vam quedar amb les ganes, eh? Mira que el Camp Nou el van aplaudir, però ens haurem d'esperar uns quants dies.
0: Bueno, ja tindrem temps.
9: Sí, mare meva.
0: Què tindrem avui a la graderia, va?
9: Doncs avui el Barça ha presentat i ha anunciat un altre fitxatge, el de Cancelo, que va arribar a Barcelona abans que Rodri, però per temes burocràtics s'ha allargat una mica
0: però
9: més.
0: Però ja se sabia, eh?
9: Sí, no, era a Barcelona, ahir el Gamper se'l va veure, per tant, sí. Però vaja, ja l'han presentat, per tant, escoltarem també les primeres declaracions de Cancelo, que serà la seva tercera etapa al Barça, per tant, també el coneixem bé. També pendents de què acabarà passant amb el nou, perquè, Laura, al final sembla que l'operació de Julián Álvarez cau del tot. Però clar, el Barça no té cap davanter centre, per tant, li queden pocs dies i haurà d'anar al mercat. Veurem al final què acaba fitxant. El Santi Ovalle ens acabarà d'explicar una mica els detalls, però clar, a dia d'avui...
0: Ahir debatíem a casa meva si Rodri podia actuar com a fals nou. No sé si li pots preguntar al Santi. Perquè...
9: Li preguntarem.
0: Vinga, a veure
9: li
0: si...
9: Preguntarem, li preguntarem al Santi. I, Laura, també haurem de parlar del Girona, perquè la situació...
0: Això embolica sí, que fa no, fort,
9: és
0: eh?
9: És una embolica que fa fort i cada hora que passa hi ha un jugador nou que surt, o que vol sortir, o que té opcions de sortir. Llavors,
0: mare de Déu.
9: Jo m'estic preocupant perquè, clar, al final hauré de sortir a jugar jo, a Montilivi, i et dic jo que el Girona...
0: A mi m'agradaria molt veure-ho, això,
9: Núria. Ens ho passaríem bé, no? Que passa que potser el Girona tornaria a baixar
0: però
9: de categoria.
0: Què ha passat? Què ha passat?
9: No, que clar, els jugadors van rebent ofertes, Laura. El Girona té molt bona plantilla, Arnau Martínez té una oferta al València, Àlex Moreno té una oferta al Rayo, Ivan Martín avui ha marxat cap a Santander perquè el fitxa al Racing, ara sembla Minso, un jugador que era del filial però que va ser titular el cap de setmana i va jugar molt bé, té una oferta al Rangers, vaja. Cada hora que passa hi ha una oferta nova, Laura.
0: Una feina de por.
9: Haurem de tallar el fax de Montilivi perquè no arribin més ofertes.
0: No tindràs temps de fer més enllà de l'actualitat avui.
9: No, és que hi ha el programa ple. I de fet hem quedat amb un jugador del Manresa, de bàsquet, per fer una entrevista perquè comencen la pretemporada aquesta setmana. Per tant, ens explicarà una mica el nou projecte que té moltes cares noves. I vaja, ja està, ja t'he explicat tot el programa. Ja no m'hi cap res més, Laura, no m'hi cap res més.
0: Que t'escoltin, que sembla tot molt interessant.
9: Això sí.
0: A quarts de nou.
9: Una abraçada.
0: Gràcies, Núria. En Lluís Colomés al control de so, ara són les 7:25 d'aquest dijous 20 d'agost de 2026.

0: torna a ser dijous, ja acaba la setmana i per aquells que encara no sabeu què fer aquest cap de setmana, no patiu, perquè ja tenim aquí la Paula Carreras amb els seus plans combinats. Paula, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Avui última secció.
1: Sí, última secció i m'he posat una mica temàtica, ja veuràs.
0: Sí o no? De què van avui?
1: Avui farem una mica de bars i de Raval, o sigui...
0: Sí, llibre, sèrie i restaurant, evidentment.
1: Sí, sí.
0: Bars i Raval.
1: Bars i Raval. Ens quedarem, sí, ens quedarem per la zona del Raval de Barcelona i ens centrarem en bars.
0: Jo no sé què faré, sense aquestes propostes. No sé què fer.
1: Sempre em pots trucar.
0: Ho faré.
1: Et faré propostes personalitzades.
0: Perfecte. Doncs va, anem al primer llibre, que avui és...
1: Avui és un llibre que és una mena d'assaig petitó que es diu Matar un bar, del Carles Armengol, que és molt interessant perquè el Carles és un tio que va néixer en una família on regentaven un bar a Collblanc, a prop, entre la frontera entre Barcelona i l'Hospitalet, sí. I era un bar que es deia Collado, que se'l van haver de treure de sobre i ja no és seu, crec que encara existeix com a tal, però no té res a veure amb el que era, però va néixer allà, es va criar en una família que regentava un bar, i ara ell és l'encarregat de portar la cafeteria de la llibreria Bernat Més, allà a prop de Francesc Macià. I llavors és un tio que, a més de dedicar-se a la restauració, ha reflexionat molt sobre la gastronomia, sobre el tema de la restauració, publica articles al País, fa això, no? Com molta feina també de reflexió al voltant de tot aquest món, que és complicat. Llavors, Matar un bar, que publica Col i Col, una col·lecció que es diu Hojas de Col, que són tot d'assajos gastronòmics, és molt interessant perquè... és un recull d'articles que tenen a veure amb la cultura del bar.
0: Vale.
1: De què vol dir anar al bar, com ha canviat anar al bar en un país com Catalunya, en una ciutat com Barcelona, com està afectant la gentrificació als bars de la nostra ciutat, també què diuen de nosaltres els bars que...
0: Mira, amb els Otero, al balcó, durant la temporada ordinària, vam parlar de com l'absència de bars fa pujar l'extrema dreta, per exemple, perquè es trenca aquest sentiment de comunitat.
1: Clar, és que els bars, al final, són el centre... de molt teixit de barri.
0: Clar.
1: Si no hi ha bars, o si els bars que hi ha als barris estan substituint-se per locals o per comerços que no tenen a veure o que no fomenten en absolut la comunitat, la vida comunitària...
0: Allà, agafes el que sigui, te'n vas.
1: Exacte. I això també trenca una mica això, no? Com la vida de l'associacionisme de barri, el fet de conèixer-nos, de saber que tu li pots deixar les claus al del bar o et pot recollir-te un paquet. O sigui, hi ha com molta cosa associada al món del bar que, d'alguna manera, marca una mica la idiosincràsia de les nostres societats i que el bar és molt més que anar a fer una birra. O sigui, ell defensa que la cultura de bar, doncs això, no? També afecta a la nostra societat i a la nostra política i que, d'alguna manera, si nosaltres volem fer coses perquè la ciutat sigui d'un model concret, hem de triar bé on anem a fer el mos.
0: Clar, perquè el bar, al final, no. O sigui, no fas el mateix a un bar que a una fruiteria o a una fleca, no? O sigui, el bar és estar-hi, conèixer els altres.
1: Clar.
0: I ell reflexiona sobre això, no? La desaparició, per exemple, dels bars.
1: Clar, reflexiona sobre moltíssims temes. La desaparició dels bars també em fa una reflexió, però de sobte també et pots trobar un article que és com fer un biquini perfecte.
0: Fantàstic.
1: Però també, o sigui, això a banda de l'anècdota, que evidentment pues et dona una recepta i dius, pues perfecte, perquè jo ara ho puc intentar a casa... Bàsicament el que ve a reflexionar amb això és que molts cops, en molts bars, et fan un biquini amb pernil que és de fiambre barato, que no et posen ni mantega i que te'l fan com per sortir del pas, i que això respon com a una tendència de què està passant amb els bars, que està tot sent molt més doncs que capitalitzable tot, i si fan biquinis com a xurros, doncs en vendran més que si els fan amb mimo.
0: Clar.
1: Llavors està perdent una mica com la cosa de l'hospitalitat, que al final és un ofici que va d'això, d'acollir algú a casa teva, de ser hospitalari, de tractar-lo bé, de no fotre-li presses, perquè de vegades són les 7 de la tarda i...
0: Tenim segon torn, no?
1: Tenim segon torn, marxa, et deixem estar aquí fins a les 9. Bueno, les 9 és que jo potser primer vull una canya, després unes birres, després... Bueno, trobo que és un molt bon llibre per reflexionar també sobre com nosaltres anem als bars, no? Vull dir que ho fem per inèrcia, però que també és una manera de polititzar-nos una mica.
0: Matar un bar, un assaig de Carles Armengol.
1: Sí.
0: Preciós per reflexionar sobre els bars i el que ens aporten a la vida. I deies, precisament, que anava de bars la cosa, i la sèrie és...
1: La sèrie es diu Rabalejar, Rabalear, una sèrie d'HBO.
2: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
3: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca. Has parlat amb els del Port, perquè si volies fer 8 hores setmanals aquí?
4: Sí, sí, però jo tinc una feina, ja ho sé, però hem de mirar...
0: Home, Ravalejant, n'hem parlat moltíssim,
1: És una de les grans sèries d'aquesta temporada. Trobo que fa relativament poc que es va estrenar, però que encara és supervigent, i crec que si algú no la va veure quan va sortir, que va ser el mes de, no sé si juny o finals de maig...
0: Finals de maig, doncs
1: crec que és un bon moment també l'estiu per recuperar-la, perquè és una sèrie que l'ha creada el Pol Rodríguez i l'ha codirigit a quatre mans amb l'Isaac i la Cuesta. Llavors, explica la història de Can Mosques, que és un restaurant familiar centenari del bar del barri del Raval de Barcelona, un restaurant que és respectat i adorat per absolutament tothom del barri, però que, com tants altres negocis de la ciutat, acaba en mans d'un fons voltor, un fons d'inversió, que té com a objectiu bàsicament buidar tot l'edifici i accelerar doncs, aquesta transformació del barri.
0: De fet, en vam parlar molt a l'Aquí Catalunya amb el Pol Rodríguez, que és una entrevista per recuperar. O sigui, que parlem tot això, de com s'inspiren precisament en la seva història.
1: Clar,
0: i la gentrificació
1: i tot. Sí, és la seva història familiar que de fet es basa en el restaurant Can Lluís del barri del Raval, i és una història 100% verídica, que de fet tu vas a Can Lluís ara i segueix sent un restaurant com de tota la vida, o sigui, tu entres i realment crec que no es nota gaire el canvi, però és veritat que ara està en mans d'un rus, perquè el va comprar tot el bloc un fons d'inversió, un fons voltor, i no és el mateix, vull dir que encara que sembli que sí, no ho és. I aquesta història, aquesta sèrie, a banda que, bueno, jo crec, no sé si estàs d'acord amb mi, però que genera un mal rotllo que flipes, perquè, o sigui, genera com un mal de panxa de dir, és que s'està morint aquesta ciutat.
0: Totalment, és que no, ja, tot canvia, no?, que això sempre es diu, però canvia, és que es cap a pitjor, perquè desapareix tot el que és l'essència del que hi havia, i la vida d'aquestes persones, perquè moltes persones vivien d'aquest bar, o anaven cada dia en aquest bar.
1: Sí, totalment. I també per això crec que combina amb el llibre que dèiem ara del Matar un bar, perquè...
0: Combina perfectament.
1: Sí, perquè crec que sèries com aquesta o llibres com aquest fan reflexionar sobre com nosaltres com a consumidors i com a persones que anem als bars o als restaurants també tenim molt poder de decidir doncs això, no? On anem a dinar, on anem a fer un beure i on decidim invertir els nostres diners, però també el nostre temps. I pues, potser val la pena investigar de qui són els bars, com et tracten, com et cuiden, què t'exigeixen, si et fan fora ràpid, si no. I a partir d'aquí, doncs, intentar fer un consum més responsable i que això repercuteix directament a la ciutat que tenim i que tindrem.
0: No, i ser conscient que la història del Pol i de la seva família de Can Lluís, al final és la història de molts petits locals.
1: Clar,
0: i petits bars de la ciutat. Aleshores, l'oient, quan hagi llegit l'assaig, hagi vist aquesta sèrie, tingui un malestar que no pugui amb ell, haurà d'anar a un bon restaurant per treure tota aquesta penúria, no?
1: Sí, exacte. O sigui, jo crec que no està tot perdut i de fet, he decidit recomanar un restaurant del barri del Raval justament perquè crec que val la pena també que, bueno, dir a la gent que al Raval hi ha coses molt ben parides i per mi un dels restaurants que a mi em flipen i és dels meus preferits de Barcelona, que està al Raval, al carrer de la Riereta número 8, és Namindona, que no sé si el coneixes.
0: No el conec, però...
1: Doncs hi has d'anar, perquè és...
0: Faré cas a totes les teves recomanacions.
1: Sí, després vull que em diguis què et sembla tot. Però és un restaurant mallorquí. Llavors el porta una noia de Mallorca i jo crec que tenen tot el que està bé de la gastronomia mallorquina. Que
0: no domino gens de la gastronomia mallorquina,
1: Doncs et diria gairebé que hi vagis a cegues, o sigui, vés-hi i demana coses i fliparàs.
0: Però dona'm alguna recomanació.
1: Per exemple,
0: jo només conec les ensaïmades.
1: Clar, ensaïmades no sé si fan alguna ensaïmada, potser sí, però a banda de les ensaïmades, tot el que és salat, diguéssim, tot el que és teca més de per dinar o per sopar, tenen de tot, tenen tombet, tenen coca de trampó, tenen pilotes, que són com les mandonguilles, que allà en diuen pilotes. Tenen cargols amb herbes aromàtiques de Mallorca.
0: Cargols a mi ja m'has guanyat,
1: Sí. No, clar. Sí. Sí que en tenen ensaïmades, perquè les porten d'un poble d'allà, que ara...
0: Ah,
1: sí, ara m'he recordat, sí.
0: Perfecte, doncs aniré per provar les ensaïmades i em quedarem tot l'altre, jo crec.
1: Clar, tu has d'anar, a provar les ensaïmades i a descobrir tota la resta, i a més, és un d'aquells bars que a mi m'agrada, perquè a banda que està tot molt bo, o sigui, tu vas allà i et fots un tiberi i sensació una mica com que viatges a Mallorca, el que m'encanta i que també volia reivindicar avui amb aquesta secció de com mig temàtica que he fet, és que la noia que ho porta et tracta molt bé.
0: Això
1: et sents com que estàs a casa d'algú que t'està cuinant.
0: Estàs benvingut.
1: clar, et sents que ets benvingut. Sí. Llavors, això per mi és superimportant, perquè sí, hi ha molts llocs, com a mínim a la ciutat de Barcelona, que és una gran urb i que realment es nota moltíssim la diferència de quan surts de Barcelona, però a Barcelona és molt complicat trobar un lloc on puguis estar a gust, on et tractin bé, on la persona que t'està atenent sigui també la persona que és la propietària del negoci, sí, i que no està allà de corrent amb mala cara, sinó que li va el negoci, li va la vida gairebé, no? I llavors, hosti, sents que estàs com a casa d'algú que t'està convidant, com si anessis a sopar a casa d'una amiga mallorquina que t'està proposant conèixer la seva gastronomia i la seva cultura, i trobo que el lloc també és molt agradable, és petitó, vull dir que de vegades, no sé si reserven, crec que sí, però potser val la pena reservar perquè potser tenen 4 o 5 taules,
0: vale,
1: però és un lloc que et fa sentir com a casa, i en un barri que pot semblar hostil de vegades, com és el Raval, trobo que Namindona és un molt bon lloc, és com un oasi.
0: Doncs allà que anirem a aquest oasi, a plans combinats d'avui, tots centrats en els bars, Matar un bar de Carles Armengol és el llibre, Ravalejar, la sèrie de Pol Rodríguez, i Namindona, restaurant al Raval, un restaurant d'aquests petits oasis que no ha desaparegut. Paula Carreras, moltes gràcies per aquests plans i bueno, que tinguis un final d'estiu boníssim.
1: Igualment, vosaltres també.

0: El balcó.
1: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
3: I tu em fas anar.
4: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
5: Només penso en tu.
4: Referents amb tu.
6: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó. Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Avui al balcó l'acabem amb un home que de la sanitat pública ho sap tot. És un dels gestors sanitaris més, jo diria que imprescindibles, que tenim a Catalunya i a Espanya. Actualment presideix el Comitè d'Experts de Salut que ha format el propi departament. I ara, fa molt poc, ha deixat després de 23 anys la gerència d'un hospital de referència, Sant Joan de Déu, on els que hem tingut bebès i hem anat a parar en algun moment o altre, segur, i on es tracten sobretot tota mena de malalties rares i patologies complexes. Doctor Manel del Castillo, benvingut al balcó.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Com està?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí avui.
0: Deixar la presidència d'un hospital de referència amb 150 anys d'història no és molt difícil. Ja sé que hi segueix vinculat, però ha deixat la primera línia. Això com ho porta?
1: Bueno, és una mica ambivalent. Per una banda, estic content, perquè és veritat que estic dedicant a altres coses que no, si no, no tenia temps, no podia fer tot. Estic en el CAIROS, que és aquest comitè per la reforma del sistema. Estic en algun tema de malalties rares, creant una fundació que es diu Úniques.
0: Ara en parlarem.
1: Bueno, i segueixo a Sant Joan de Déu, tant a Espanya com a Europa. Per tant, tinc moltes coses a fer i estic molt il·lusionat. Però també és veritat que, clar, l'Hospital Sant Joan de Déu és una institució que és una màquina, és fantàstic i cada dia passen coses i tens contacte amb els pacients, amb les famílies, és extraordinari. Però sí que és veritat que el dia a dia ja arriba un moment en què ja no és tan, no, ja creus que ens hem dedicat a altra cosa i sobretot has de deixar espai. Hi ha gent bona, boníssima, l'equip és un equip extraordinari i, per tant, cada cosa té el seu moment. S'ha de saber també sortir dels llocs.
0: Però això que els metges barra gestors us costa molt abandonar.
1: No,
0: i jubilar-se,
1: sí,
0: que no podem parlar de jubilació.
1: Sí, no, no, jo el que he fet és canviar de feina, no? És veritat que per un motiu d'edat també, però sobretot perquè crec que s'ha de deixar espai a gent jove que faci coses i equips que tinguin pues, noves idees. I jo puc dedicar-me a coses més, no tant del dia a dia, no tan operatives, sinó ajudar des d'una posició més com de govern institucional a fer coses, diguem, que necessiten més perspectiva.
0: Com era Sant Joan de Déu quan s'hi va posar al capdavant fa 23 anys? Que no és molt, però sí que és bastant temps, bueno, perquè canvien les coses en sanitat.
1: Miri, jo vull començar per dir-li una cosa. L'altre dia em van fer un homenatge i em van regalar els meus companys de comitè de direcció, em van regalar una petita escultura customitzada, no? I van posar una frase que a mi m'agrada molt, i és, no lo estropeo. Què vull dir? Jo he estat 23 anys en l'hospital, l'hospital han canviat coses, lògicament, no? En 23 anys faltaria que no canviessin coses, com a tot el sector. Segurament el nostre hospital, inclús jo diria que més, perquè és un hospital que, com que té molta agilitat, doncs ens hem transformat molt i ara és un centre de caràcter internacional i abans era un àmbit d'àmbit local, no? O autonòmic, no? I ara és veritat que rebem pacients de tot arreu, etcètera. Això és veritat, hem crescut en coneixement, en ciència, en edificis, però el més important s'ha mantingut. I per això jo sempre dic, jo me'n vaig content d'una cosa, no vaig espatllar el que funcionava. I funcionaven dues coses o tres coses importants. Primer, és un hospital amb un propòsit molt fort, molt potent, molt clar, que tothom ho coneix en l'hospital. Un propòsit que es va definir fa 500 anys. Quan va començar l'Ordre de Sant Joan de Déu. Recordeu que Sant Joan de Déu és un hospital que és de l'Ordre. Una ordre que queden molt pocs germans, però que, bueno, que segueixen,
0: sí, segueixen de l'Ordre.
1: Sí. I això es va definir fa 500 anys, que és cuidar i curar de forma humanista a persones vulnerables, en aquest cas nens, per intentar ajudar a fer una ciutat més justa. No? I això ho sap tothom en l'hospital. El propòsit s'ha mantingut. La segona cosa que s'ha mantingut és el compromís de la gent en la institució. Jo quan vaig arribar fa 23 anys eren 900 i pico, ara són 4.000.
0: Parlem de metges, de tot el personal sanitari.
1: Metges, infermeres, sí, tot el personal. Ja és altament compromès, porten la samarreta tatuada. Són gent que s'estimen molt l'organització i que estan disposats a qualsevol cosa.
0: És veritat,
1: cosa.
0: Dels que m'he creuat, sí, de Sant Joan de Déu, és l'orgull.
1: L'orgull, són una institució en ànima i que la gent se sent molt, molt contenta i molt, jo diria que massivament. Cada dos anys mesurem el compromís de la gent. I nosaltres tenim en la categoria, són quatre categories, a tots els hospitals, a totes les organitzacions, sempre hi ha quatre categories de professionals, que són, un són els enamorats, altres són els enamorats crítics, que és un grup molt interessant. Que
0: diu, important, la crítica és importantíssima.
1: Sí. M'estimo molt, però això no funciona, això s'ha de millorar, està molt bé. Després estan els escèptics, que diuen, escolta, que m'explicarà. I després està el que nosaltres diem, la unitat de cremats, que no hi ha res que fer, que hi ha gent... Nosaltres en aquesta unitat de cremats tenim molt poca gent. I tenim, en les dues primeres categories, el 76% de la gent. Molt per sobre d'altres enquestes que hi ha. No? Mm. Per tant, el compromís no és només una opinió, és una realitat, és altament compromís. I la tercera característica és la compassió. Nosaltres utilitzem aquesta paraula. Algú pensa que és com si fos una virtut cristiana. No,
0: De no parlem de la compassió clàssica, sinó
1: no.
0: De l'empatia.
1: De l'empatia en acció. Que és la compassió és això. No només posar-te les sabates de l'altre, sinó fer coses. Llavors, clar, nosaltres tenim tres C's. Compromís, compassió i propòsit o causa.
0: Com es nota que ha estat gerent 23 anys aquí?
1: Causa, causa, compromís i compassió. I això jo ja m'ho vaig trobar i jo estic satisfet de que en tots aquests anys, malgrat que ha canviat molta gent, això no s'ha espatllat. I per tant, què ha passat? Pues han canviat coses, però l'important s'ha mantingut.
0: Clar, i a més segueixes vinculat a un dels projectes que se t'il·lumina la cara quan pronuncies, no? Que és el projecte, la Fundació Úniques, que hauríem d'explicar què és, està molt relacionat amb les malalties minoritàries, que ha fet que, no sé per què, pel balcó,

0: a la cara quan pronuncies, no? Que és el projecte, la Fundació Úniques, que hauríem d'explicar què és, està molt relacionat amb les malalties minoritàries, que ha fet que, no sé per què, pel balcó han passat moltíssims casos que acaben a Sant Joan de Déu, de famílies de tot el món, amb malalties que no se les investiga prou, les farmacèutiques no aposten, però allà tenen un racó d'esperança, una llum amb Sant Joan de Déu. Això, com sí, neix Úniques sí, sí. I com es convertirà en una fundació?
1: Úniques neix en el 2020, quan van sortir tota aquella cosa que deien dels PERTES. Nosaltres vam presentar, vam intentar presentar...
0: La pluja de diners era els PERTES, sí, és la manera de dir-ho.
1: Sí, allò quan havia tots aquests diners europeus, els PERTES, projectes grans i tal, nosaltres vam intentar que ens donessin un PERTE. Al final no van aconseguir un PERTE, però sí que van aconseguir posar en marxa un projecte que pretenia donar una resposta integral als problemes dels nens i nenes amb malalties minoritàries, que bàsicament, explicant-ho així molt ràpid, que és una cosa que podríem parlar molta estona, però molt ràpid és, aquests nens, primer, nenes, molts, la meitat, no tenen diagnòstic, sembla mentida, saben que tenen una malaltia, saben que tenen epilèpsia, per exemple, però no saben quina és la causa. I el que no té diagnòstic no té pronòstic. I, per tant, per les famílies això és terrible. La segona cosa és que el 95% no tenen tractament específic. Només es pot donar tractament simptomàtic, que això és terrible. Entre altres coses, són malalties complexes, la majoria d'origen genètic, però moltes vegades no és que no es pugui desenvolupar una teràpia, és que el problema és que no s'investiga, perquè són tan pocs que no surt a compte. I la tercera característica és que aquests malalts estan perduts pel sistema, perquè hi ha pocs centres que tinguin el coneixement i aquests nens neixen on sigui. No? I llavors tarden molt de temps en arribar al lloc que toca. Per tant, aquestes tres coses és el que pretenien solventar en Úniques. Llavors van aconseguir que el Ministeri de Sanitat, després de donar moltes voltes en FEDER, que és la Federació Espanyola d'Enfermedades Rares, i nosaltres, van aconseguir una ajuda europea de 46 milions per crear una base de dades federada, que li diem, una base de dades que podrem compartir les dades de tots aquests pacients.
0: És molt o poc, 46?
1: 46 són molts diners.
0: Perquè em perdo amb tants
1: milions. No, està molt
0: està bé.
1: I això hem aconseguit que 30 hospitals posarem en marxa aquest mes l'aplicatiu aquest per compartir les dades. Importantíssim, perquè en malaltia minoritària, si no tens número, no pots investigar, no pots millorar. I això està bé, però el problema és que el diagnòstic i les teràpies i tot aquest tema que nosaltres li diem navegar pel sistema, això en aquest moment no ho fa ningú. Perquè el Ministeri de Sanitat a Espanya, curiosament, som un país federal incomplet, no té competències en atenció sanitària. Sembla una cosa contradictòria. Sí. Però les competències són de les comunitats. Però, clar, per les rares necessitem un volum, un perímetre més gran que una comunitat. Llavors, per això crearem aquesta cosa que és la Fundació Úniques, que és un instrument nou que es posarà en marxa, espero, les primeres setmanes de juliol, que constituirem
0: ja,
1: la Fundació. La Fundació, per intentar això que dèiem, millorar el diagnòstic, millorar les teràpies i ajudar els pacients a navegar. I les teràpies, si després em vols fer alguna pregunta, hi ha coses molt i molt interessants.
0: No, vull fer la pregunta de qui hi ha compromís, evidentment, de l'equip mèdic, sanitari, compromís, no? Ara parlàvem d'aquesta pluja de diners, i les farmacèutiques.
1: Les farmacèutiques...
0: No ajudaran, és a dir, no els hi surt a compte, és evident.
1: No els surt a compte, és un fallo de mercat. O sigui, el model de les farmes, i no és que siguin bones ni dolentes.
0: Però un raconet dels guanys que tenen, que són molts, per què no el destinen?
1: Això és el que volem. La farmaindústria, l'Associació de Farmacèutiques a Espanya, ja ens ha dit que volen entrar en la Fundació. O sigui, per tant, ells estan disposats a ajudar. Però hem d'entendre que el model en què es fan els medicaments al món, no a Espanya, al món, és s'inverteix molts diners per fer desenvolupar una teràpia, moltes queden pel camí, només unes poques arriben, i després com es recuperen aquests diners? Doncs venent fàrmacs. El problema és que, en aquests casos, quants nens hi ha, per exemple, de SPG50, que és una malaltia que ara estem nosaltres tractant? Hi ha 4 a Espanya, i no sé quants al món, però clar, en 4 no recuperaràs mai els diners. Llavors, aquest model que funciona o funcionava bé per les malalties que són prevalents, per les rares no funciona. I per això hem de fer una cosa diferent. I per això neix Úniques.
0: Clar, no recuperaran els diners, però guanyaran tota l'estima social. Ja sé que és naïf, això que dic, però...
1: Sí, sí. Té impacte social, però no té impacte econòmic. Però per això neix Úniques. Úniques el que fa és... hem detectat, gràcies a un acord que hem fet amb una fundació americana, 220 teràpies que ja estan descobertes.

0: desenvolupades, o sigui, que ja les podrien tractar, però que ningú les fabrica perquè no surten a compte. Això és terrible.
1: Això és terrible.
0: Terrible. O sigui, a mi una mare em va dir que el meu fill no tingui tractament és una desgràcia, però que tingui tractament i no li pugui tractar és una injustícia que no puc tolerar. I això,
1: aquesta segona situació és...
0: És inacceptable.
1: Respirable. No, sí.
0: I per això ens hem posat en marxa. Hi ha una frase d'una activista americana que a mi m'agrada molt, que és la frase d'Úniques. És d'Àngela Davis.
1: D'Àngela Davis, sí.
0: Que diu, no hem vingut aquí, la dic en castellà, Venga. No hemos venido a aceptar lo que no se puede cambiar, sinó a canviar lo que no se puede aceptar. I aquí estem. N'hem vingut a canviar lo que no es pot acceptar. No es pot acceptar que les teràpies descobertes no arriben a nens. I per això neix Úniques, per rescatar aquestes teràpies. I ja han començat. No és una cosa de futur. Ja des de l'Hospital Sant Joan de Déu estem ara mateix en 5 teràpies que hem començat a fabricar en format petit. No necessitem...
1: 5.
0: 5 de moment. Però 5 teràpies són molts.
1: No, moltíssim, no? Sí.
0: I a tractar nens, SPG50, ara començarem en CTNNB1, seguirem en la fora, una sèrie de teràpies. Això és meravellós. Això dona sentit a una vida professional, treballar en un projecte com aquest.
1: Imagina't, estem parlant amb el doctor Manel del Castillo, segueix, encara que no estigui en primera línia de l'Hospital de Sant Joan de Déu, i està vinculadíssim i amb aquesta Fundació Úniques, però és que us han carregat a Sanitat, a un grup de savis, sou 12, no?
0: Ara ja són
1: 15. Els 12 del Patíbulo, no, són 15.
0: Ara ja són 15, perquè hem incorporat joves.
1: Ah, això està molt bé.
0: Sí, perquè eren tots experts, més per viejos que per diablo, que decían.
1: Clar,
0: no?
1: És un comitè d'experts, si ho explico bé, no, que ha creat el Departament de Salut, amb un repte impressionant, no? Que és modernitzar, reciclar, no sé quins...
0: Reformar
1: la sanitat pública.
0: La sanitat pública.
1: I tot això, tenim els metges en peu de guerra. Tu ets metge.
0: Jo soc metge, sí.
1: No t'ha agradat que diguin peu de guerra. Però estan en peu de guerra i no se senten escoltats.
0: Sí.
1: I llavors no sé per on començareu.
0: Sí, bueno, nosaltres no estem en el dia a dia, eh? Això,
1: ho sé,
0: diguem,
1: però
0: nosaltres som un grup
1: el context és el context.
0: Que estem intentant... O sigui, la nostra frase és reformar per preservar. O sigui, nosaltres que creiem, o jo crec personalment, que el sistema sanitari, que és una joia que tenim en aquest país, està en risc. I la gent ho ha de saber. No només el sistema sanitari, tot l'estat del benestar està en risc. I jo crec que està en risc perquè no perquè no fem bé les coses, no perquè no tinguem professionals, no perquè no tinguem diners, dediquem molts diners en això. O sigui, aquesta idea de
1: no
0: que...
1: són els diners?
0: No són els diners, no. Ja sé que la gent això diu, no són els diners, però la gent diu, per què no funciona? Falten metges, falten diners, s'està privatitzant. Oi que ho he sentit, això?
1: Pues és un equilibri entre població i
0: jo
1: número de metges?
0: Jo qüestiono les tres. Ni falten tants diners, ni falten tants metges, ni s'està privatitzant.
1: Però les tres és quan tu treballes massa i no estàs ben pagat?
0: No, dic les tres. Qüestiono les tres. Les tres.
1: Ah, vale. Entès les tres, imagina't.
0: No. Les tres...
1: Les tres són importants, les tres
0: causes. Les tres coses no són veritat cap de les tres. La causa no és aquesta.
1: Quina és?
0: La causa és que tenim un model molt... amb una organització catastròfica.
1: Burocràcia.
0: Burocràcia. I el mateix que li passa a molts altres serveis públics. O sigui, nosaltres tenim un model molt garantista que resolem molt bé les coses complexes. Si tu tens un càncer, una malaltia greu, has d'anar al sistema públic i t'atendran. I la gent tothom ho sap. Però si tens un lumbago, igual t'estàs 4 mesos perquè facin una ressonància.
1: Les llistes d'espera.
0: Per què passa això? Perquè tenim un model totalment burocràtic. Som una anomalia en Europa. I la llengua ha de saber. Ja sé que són temes molt tècnics.
1: Vols dir que França, Anglaterra, Itàlia van més ràpids?
0: Anglaterra no està en el millor moment tampoc, a Gran Bretanya. Però Europa, tota Europa està reformant-se. Tota Europa. Per fer front... O sigui, aquí tenim un problema greu. Hi ha una crisi, un impacte terrible de la demanda. Està creixent d'una forma tremenda, sobretot per l'envelliment i la cronicitat. Ja no tenim la població que tenia. Molt més gran, molt més crònica. És fruit de l'èxit. Vivim més, però clar, no vivim en plena salut. L'esperança de vida en salut està en 63 anys, en 80 i pico de vida, però de vida saludable, no tanta, perquè arribem a grans, però amb moltes goteres, no? Llavors, això és un canvi, i el sistema no estava preparat per això, i per fer front a aquest canvi, que ha canviat, no té res a veure, la Llei General de Sanitat es va aprovar fa 40 anys. I des de llavors no ha hagut canvis. Europa ha fet molts canvis, nosaltres no hem fet cap. Perquè estem trebats.
1: Anem endarrerits i burocràcia.
0: I llavors, per fer front a aquesta tremenda onada de canvi en la demanda, necessitat d'integració i tal, tenim un sistema molt rígid, molt burocràtic, molt raro dins del que és Europa. Vamos, no és
1: I és fàcil d'arreglar?
0: És molt difícil. Va. Però no vol dir que sigui impossible. O sigui, hem de transformar el model organitzatiu.
1: Quantes vegades us heu reunit, els 15?
0: Ui, reunim contínuament.
1: Us barallau molt?
0: No, que va, però a més és que els 15, en el fons, no creguis, no és que siguin més llestos.
1: És que m'agrada visualitzar-ho, crec que pels oients està bé imaginar una taula de 15 experts
0: sí, ens reunim
1: intentant millorar la sanitat pública.
0: Un grup de nosaltres, jo, per exemple, que dic molt de temps, treballem cada dia en això del Kairos. Pro bono, no cobrem res d'això. No hem volgut estar... tenim absoluta independència. Per tant, podem dir el que creiem. I després, el Kairos, tenim la part més executiva, que ens veiem cada setmana, i el Kairos gran, que ens veiem cada mes.
1: Per què es diu Kairos?
0: Kairos és un... Kairos vol dir... és una paraula grega, que és Déu...
1: És que no he tingut temps de buscar-la perquè he dit, això ve del grec, però...
0: Sí, hi ha dos déus del temps, Cronos i Kairos.
1: Ah, clar.
0: Cronos és el del temps cronològic i Kairos és el de l'oportunitat. Però Kairos, a més, és un acrònim. O sigui, realment, Kairos, l'únic que hem fet així interessant, perquè l'OMS, el que hem fet és llegir els informes dels experts i intentar aplicar-los. Sí. Però l'única cosa d'inventiva que hem tingut és el nom, perquè és un acrònim que està, l'hem pensat molt, que vol dir Comitè d'Avaluació, Innovació, Reforma Operativa i Sostenibilitat del Sistema Sanitari, Kairos. I és el temps de l'oportunitat, és el temps de fer les coses. Si no fem res, el sistema s'acabarà degradant i perdem la confiança de la gent.
1: Et podrem anar trucant al balcó a partir de l'any que ve. Com van aquestes reunions? Podràs anar filtrant,
0: Ja hem posat en marxa coses,
1: Sí.
0: No és només un document d'experts. O sigui, nosaltres no...
1: Ja estem
0: actuant. La diferència d'altres comitès és que nosaltres no estem fent papers. Estem posant en marxa canvis.
1: Una última pregunta. Mai vas exercir com a metge de família?
0: Sí.
1: Especialista? Quant temps?
0: Pues uns 4 anys aproximadament.
1: I què?
0: Vaig treballar
1: no
0: a urgències de en diversos hospitals, a Lleida, a Can Ruti, a Mallorca, i després tenia una plaça, tinc una plaça en propietat que es diu, no?, del sistema sanitari a Mallorca.
1: A Mallorca?
0: Sí, sí, i treballava a un centre primari i a les urgències de Sondureta. Sí, sí, jo m'agrada fer de metge, segueixo fent de metge de la meva família,
1: clar,
0: que són els que confien, són així de...
1: Mira, jo ara t'he consultat sobre un dit que tinc blau.
0: Sí. I estar en un hospital com Sant Joan de Déu, estàs molt a prop de la realitat de la...
1: Clar.
0: Sí, sí, jo crec que no he deixat
1: de ser metge. S'ha de ser metge per gestionar i per entendre.
0: No és imprescindible, però és un avantatge que te dona.
1: 23 anys, al capdavant de Sant Joan de Déu, i ara un d'aquests 15 savis del Kairos, d'aquest Déu de l'oportunitat, a qui li desitgem molta sort, perquè de vosaltres depèn que tot quedi reformat i ben arreglat. Perquè només una cosa, quan algú ve i diu és un desastre la sanitat pública, què li dius?
0: No, no és un desastre, però tenim coses a millorar.
1: Perfecte.
0: Tenim molta... I en gestió es pot millorar.
1: I li hem de donar moltes gràcies. Això,
0: a
1: això
0: vosaltres. Per
1: ha de quedar a la sanitat pública i al doctor Manel del Castillo. Moltíssimes gràcies per ser avui al balcó. Bona revetlla.
0: Moltes gràcies. Intentarem passar-ho bé.
1: Gràcies.
2: Ràdio Lleida, Cadena SER. Albert Soler, amb ofertes especials en maquinària Husqvarna.
3: Motoserres des de 199 euros i bufadors, desbrossadores, kits de bateria.
2: I si vols el mateix model de motoserra que té Jesús Calleja, preu 359 euros, inclosos carregador i bateria.
3: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
4: L'agost passa volant. Quan te n'adones, les vacances ja s'han acabat. Per això, si aquest estiu penses aprofitar l'agost, aprofita el de debò i estrena el Kia que fa temps que esperes. Aquest mes gaudeix de condicions especials al teu concessionari oficial Kia. Fes l'agost amb Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
7: Escolta, et passa això de que hi sents, però no ho acabes d'entendre tot?
8: Sobretot quan hi ha soroll.
7: Doncs jo estava igual. I al final em van recomanar Miró Centre Auditiu.
8: I què tal?
7: Ramon i Marian m'han atès fantàsticament. Em van escoltar amb calma, m'ho van explicar clar i vaig decidir tranquil. Miró Centre Auditiu. A Lleida. Escull el camí. T'acompanyem.
9: La MIM. Ubercí. Joan García.
10: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
9: Amb el número 1, Siker Rodríguez.
10: què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio. Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
11: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya. El Balcó. Amb Anna Puigvolta.

0: Dijous i hora de parelles de fet, com dèiem, Anna Manso i Josep Pedrals, no havíeu coincidit mai.
1: Aquí a l'estudi aquest no. A la vida sí.
2: Sí, ens vam creuar. Presencialment no ens vam veure, però ens vam creuar a Guadalajara.
1: També, exacte.
2: Jo vaig continuar.
0: Clar, és que ara ho dèiem.
1: Ens va agafar el relleu.
0: L'última vegada que ens vam veure va ser a Guadalajara.
2: Ja em vaig trobar a
0: Mèxic. Ell venia alegre, de recitar poesia amb tequila.
1: Sí, sí, sí.
0: I estàs feliç.
1: Perquè era una cosa meravellosa, que en l'únic lloc on hi havia tequila de gratis de tota la fira de Guadalajara, sí, era la secció de poesia, que era un teatret que hi havia dalt, que havies d'anar-hi expressament.
2: Ningú m'ho va dir?
1: No, clar, era el secret dels poetes, perquè la gent diu, ai, poesia, no.
0: I
1: si anaves allà et donaven tequila, però tal com entraves et donaven el gotet, tio. Clar. Es trobava fascinant. I ara va sortint i entrant.
0: Veus? I m'agrada molt perquè els dos aneu de taronja.
2: Clar, perquè, quina casualitat. Són sincronies, sí, sí. No?
1: Sí, és l'època, és perquè tothom va tan fosc a l'hivern que jo m'he posat de colors ara últimament.
2: Jo per mi és una militància, els colors.
3: Algun simbolisme al taronja? No.
2: No, res, que queda bé. Que ens queda bé.
0: Una altra pregunta difícil. Què és per vosaltres el taronja?
2: Alegria.
1: A mi és un regal, bàsicament. És molt ben regalat.
0: Però mira, tu portes una camisa molt alegre, sota.
1: Sí.
0: I tens calor, te pots treure el taronja ara ja.
1: Sí, la camisa aquesta més és divertida, és d'endívies.
2: Veus, tots com jo, que el nostre epitafi no posarà "érem molt discrets".
0: No, els dos, mira.
2: Gens.
0: Són endívies.
1: Són fulles d'endívia.
0: Home, m'ho havies de dir,
2: no sé si hagués...
0: No hagués pensat que eren flors.
3: Camisa d'endívies amb botons vermells.
1: Sí, sí, dissimulant.
0: Te l'has fet fer o la vas trobar?
1: No, és que em compro les camises a un lloc...
0: Que no us diré.
1: Sí, però que és a París.
0: L'home que deu tequila al segon pis, que ningú se n'adona, l'home que es compra les camises a París.
2: Tinc una vida avorrida, sí, sí. Ja ho veig.
1: No, les compro per internet, no et pensis, eh?
2: Ah, va.
0: I mira, hi vaig al tema. L'home que avui ens vol parlar, és que clar, jo he hagut de llegir dues vegades quan m'ho ha escrit en Claudio, que parla amb les parelles, de fet, sempre diu... No sé, diu el Claudio, és que avui vol parlar-vos d'un nou escarbat.
1: Sí,
2: perquè he vist la mà de text que portes, Josep.
1: No, perquè...
2: Jo que porto una llista així escrita a mà... Ja està.
1: No, però és només per tenir quatre idees. És que em va fer molta il·lusió, perquè la setmana passada vaig llegir que havien descobert una nova espècie d'escarbat. I a mi, en aquest món nostre, que tots els animals es estan morint, les espècies s'acaben... Saps que l'extinció és l'ordre del dia... que descobreixin una nova espècie, em sembla meravellós. I no només en aquest cas, que és que no és només una nova espècie, és un nou gènere.
2: És a dir,
1: sabeu que...
2: Amplia la informació.
1: Sí, sabeu que la nomenclatura binomial, allò quan dius el nom científic dels animals, sí, i les, sí, plantes, que dius dues coses en llatí, doncs sí, l'espècie és l'últim i el gènere és el penúltim.
0: Clar.
1: I llavors, és a dir, el homo sapiens, som homo, però hi ha molts homo, hi ha l'homo erectus, l'homo tal, doncs nosaltres som els sapiens, no?
0: Clar,
1: doncs el que han trobat és un gènere nou, és a dir, de dintre dels escarbats un gènere que no existia. És a dir, és una espècie que és única, tan única que no n'hi ha cap del seu gènere.
0: I on l'han trobat?
1: L'han trobat fotent forats a Xile. Sí,
2: però aquí mirava el terra.
1: Perquè és un animal de sol profund. Ara estan trobant coses, clar, vull dir, tot el que hi ha per la superfície al principi.
0: I ja ha desaparegut, no?
3: Clar, imagina't que hi pot haver molt a sota terra, doncs, no?
1: Clar, de fet és un escarbatet d'un mil·límetre, és una merdeta d'escarbat, que és totalment blanc i transparent, no té color, que és sec, no veu una merda, és com un talp, diguéssim, però amb escarbat.
0: No té ni ulls, directament.
1: Sí, i és de la família dels elatèrids. Els elatèrids són... És que ho he estat buscant.
0: Elatèrids d'ales, no?
1: No, elatèrid. Elater vol dir campenya en grec. O sigui,
0: llavors els elatèrids són... Només Pedrals pot parlar-nos d'etimologia, de l'entomologia.
1: Sí, etimologia d'entomologia és
2: guai. De l'entomologia, aquesta és una secció.
1: No, però els elatèrids són molt famosos perquè són uns escarbats que... es poden girar a si mateixos. Saps que els escarbats, pobrets...
2: Sí, si
1: saps la colla
2: aquella,
1: si et quedes penxat l'aire com un escarbat.
0: Estàs pensant en Kafka i Metamorfosi,
2: sí,
0: i el Gregor Samsa, no?
1: Els elatèrids tenen un trasto que està aquí entre l'abdomen i el cap, que fan com un clic, fan com una... Saps les trampes dels paranys pels ratolins, que tenen aquella cosa que salta?
0: Sí.
1: Doncs tenen una cosa que ells mateixos se la poden col·locar i els fa saltar.
0: I llavors girar.
1: I fan un petit clic quan fan això. I sempre que els ataca algú, això, fan clics d'aquests. I és una brutalitat el que arriben a saltar. Fan clic i surten disparats. I llavors la gent també els hi diu els escarbats del clic. És molt divertit.
0: El Claudi s'està pixant de riure perquè és bastant...
1: Però és guai, no?
2: Quina fricada.
1: Ah, que mola.
0: Mola,
1: però, clar...
0: mola molt. Vale, però jo puc preguntar com els xilens han trobat aquest... me l'ha apuntat,
1: no, espera, és que potser... Ah, no, és que no són ni xilens. És a dir, li han posat un nom, perquè jo aquí vaig dir, oh, que guai, un gènere nou, perquè, clar, l'espècie es diu xilensis, però el gènere és Batmaater.
0: Batmater,
1: i dic, Batmater? Què collons deu ser Batmater? I ho he mirat. I resulta que el Batmater aquest és el Batma, és el tio que l'ha descobert. Que és un senyor que es deia Badamaniambu i Derzoric.
2: I d'on és aquest senyor?
1: I a casa li diuen Batma. I llavors li ha posat Ater, aquesta definició, bueno, aquest final d'Ater, no? Aquest sufix, perquè quedi més llatí. Però aquest senyor, atenció, és mongol. O sigui, és de la Universitat d'Ulan Bator.
0: Un paio de Mongòlia que està
2: estudiant
0: escarbar les profunditats de Xile.
2: Sí, sí. De la terra profunda, no de...
1: Exacte,
2: la superfície.
1: Està fotent forats fins a profunditats de 400
0: atenció.
1: Metres.
0: Tio. I llavors haig de preguntar, va amb lupa, perquè si és un mil·límetre, com
1: sí,
0: va
1: sí.
0: veure...
1: Bueno, treuen mostres, llavors allà es van trobar uns quants i d'aquí van treure... O sigui, no només això, sinó que van estar mirant tot l'ADN per comprovar realment si les cadenes quadraven amb el 4 o no. Vale. I és molt divertit perquè, a més, la conya és que aquest animal és una mena de cosa prèvia als dinosaures. O sigui, és
0: va resistir l'extinció.
1: És del Triàsic. Ah. Va sobreviure, però com que estava tan avall, allà
3: una
1: ficat
3: sota
1: a sota terra, ni el fred, ni els volcans, ni quan va caure el meteorit, res, no va notar res.
3: Clar.
1: Però el que passa és que està restringit a una zona molt concreta, i llavors n'hi ha només allà.
0: Val, però...
1: O sigui, té 200
0: tret...
1: milions d'anys. És un
0: però ara
1: s'han
0: tret a la superfície. I si comencen a procrear?
1: No ho sé, perquè els que els han tret estaven morts, em sembla,
2: bat,
1: quan han arribat.
2: De bat,
0: però viuen a baix, no?
1: Sí, a baix són vius.
3: Clar, però igual
1: sí,
3: a la superfície no sobreviuen, no ho sabem, això, no?
1: Clar, no ho sé. Jo crec que els han, per analitzar-los els han mort, perquè...
0: Té poema,
1: com li treus l'ADN?
0: Té poema, no? Té poema aquest escarbat, sí, sí. Per tu.
2: I aquest senyor buscant-lo, aquesta hiperespecialització de vegades de la gent, dels científics, a mi em fascina.
1: Sí, sí.
2: No? Que no estudien la biologia, sinó ni tant... Aquell sí. trosset petit micronèsic, i a més a sobre l'animal és micronèsic, eh?
1: Sí, perquè és d'un mil·límetre. De fet, quasi és l'escarbat dels més petits que hi ha en el món.
0: Pedrals, com arribes tu a aquesta informació?
1: Ah, no, vaig llegir la notícia. Vaig llegir.
0: Què llegeixes cada dia? Sortia al diari, això?
1: Això sí, però no sé quin diari ho vaig trobar. Però
0: no era el National Geographic.
1: No. No, però era un diari de no sé on. Vull dir, no estava mirant tampoc, diguéssim, La Vanguardia o El País. Diguéssim, estava mirant un diari de vés a saber on. I vaig dir, ala, mira, una nova espècie i tal. I vaig començar a m'ho llegir i vaig pensar, hola, que guai. Perquè, a més, tot el que és diversitat, a mi em roba el cor.
0: I supervivència, no? Perquè ho han superat
1: tot.
0: Aquests bitxos.
1: Sí, sí. És meravellós ser un escarbat d'aquest sense ulls i vivint allà.
0: Què has portat de música per acompanyar el teu nou insecte
1: doncs
0: preferit
1: que,
0: per ara?
1: Com que la cosa anava d'entomologia, doncs he pensat, dic, una cançó que parli d'alguna mena de mosquit. I és una cançó de Los Estanques, el grup càntabre, que em fa molta gràcia aquest grup, el trobo molt simpàtic. I la cançó és molt divertida.
4: Ay, que no me

0: Los estanques.
1: Ens apuntem, eh?
2: Sí, sí.
0: M'agrada molt aquesta cançó.
2: Sí, va fer un disco magnífic amb l'Annie Bisuit, amb aquelles deixes que
0: home, té l'Annie Bisuit. L'Annie Bisuit és la nostra sintonia de la tertúlia dels dilluns. Veus? La cançó que es diu En Viaje.
2: Doncs busqueu un disco que va fer l'Annie Bisuit amb Los Estanques. És meravellós.
0: Ara mateix. Sí. Ara la buscarem. Grans perles que ens troba Josep Pedral.
2: A més, té aquest punt entre cançoneta popular i rock progressiu.
1: Sí. Totalment. Cap on van, no?
0: Anna Manso, el teu tema té a veure amb una manca de paraules.
1: Sí, perquè, a veure, té a veure amb la lectura.
0: Pensa que tens el partener perfecte per aquest
1: tema. Exacte, sí, quan he vist el Josep, exacte, quina il·lusió. Quina il·lusió. Perquè un dia llegint me n'adonava que ja ens passen moltes coses com a lectores i lectors i que no tenen paraules per descriure-les, com em deia el Claudio, a la japonesa, que amb una sola paraula et descriu un estat, unes experiències, no?
0: El famós sundoku, sí. No? Que és aquella pila de llibres que tens per llegir, tens una angoixa perquè tu vols llegir tot.
1: Doncs mira, aquesta seria aquesta paraula, una altra situació que no l'he descrita, però que he començat a fer llista i he parat perquè si no he pensat que si no, no podríem, no? I he fet una llista de totes aquestes coses que ens passen i que hauríem de tenir una paraula per entendre'n ràpid entre els lectors, no? I, en fi, jo començo a dir aquí i a veure què us semblen, La primera és quan tu perds el fil, tens un dia espès o pel que sigui, o perquè en el llibre et costa, i estàs tota l'estona llavors llegint i de sobte te n'adones que sempre estàs a la mateixa frase o que has avançat i que no saps què ha passat.
0: Però això llegint, O parlant?
1: No, llegint.
2: No d'un dia per l'altre, sinó en el mateix moment de la lectura.
1: No, tu estàs llegint, no tens un dia dispers, i de cop te n'adones que te n'has anat. I no perquè t'hagis distret mirant a l'Instagram, sinó tu estàs llegint i de cop te n'adones que dius ai, ara no sé què estava llegint i si he entès... I has de tornar tres vegades, Perquè és una falta de concentració que no estàs en aquell moment entenent o no estàs... Sí, evidentment, però no tens la capacitat per captar el que tu estàs llegint aquell paràgraf.
0: Seria deslegir.
1: Seria... No. Sí, no? Perdre el fil.
2: Clar, és perdre el fil, en realitat, però perquè te n'has anat, no?
1: Perquè te n'has anat i estàs llegint, Vull dir, estàs activament llegint. Els teus ulls avancen...
0: I tu vols una paraula que...
1: Com que tenim la mecànica lectora superintegrada...
2: Sí.
1: O sigui, els nostres ulls ho estan decodificant, el cervell està decodificant aquella frase, però tu no te l'estàs quedant. I de cop dius, ai, ara què era
2: com
1: això?
2: Com arribat aquí, no?
1: Com hem arribat aquí? Com quan condueixes en automàtic i de cop dius, ui, com he arribat a casa?
2: Sí,
1: i com he fet?
0: Això és greu, Això és més greu.
1: Però vull dir que tens l'automàtic a la mateixa ruta, al mateix camí, i de tant en desconnectes, perquè estàs pensant al menú...
2: Que no te recordes si has tancat el cotxe, dius... Avui,
3: No, la porta de casa també passa.
1: Sí.
0: Però voldries una paraula que definís aquest estat.
1: I després, per exemple, una altra...
2: Perdona, que no és el perdre el fil aquell de quan t'adorms.
1: No.
2: De quan...
1: No, aquest seria un altre. Val. Que seria aquell moment en què la lectura et fa adonar que és hora d'anar-te'n a dormir.
2: Sí, que és meravellós quan acabes la frase, però l'ha acabat el teu cervell i no és el que diu allà, no?
1: Aquell moment d'enyonya tan bonic i tan dolç.
0: L'endemà no us passa que tu has posat al punt del llibre...
2: I has de tornar una pàgina
1: abans. Una miqueta enrere.
0: Home,
1: una miqueta.
0: Perquè has dit, com li puc estar fent això a l'autor? I em sento molt malament i tires enrere.
1: Les parpalletes et van tancant i vas dient, ai, mare meva, ai, mare meva. Sí, sí. I va una miqueta més, però llavors també penses, ara quan acabi això m'adormiré tan bé.
2: Sí, sí. O te n'adones quan t'ha caigut el llibre a la cara, no?
0: Clar. Sí.
1: No,
0: perds el fil a la lectura. Què més?
1: Doncs, per exemple, enyorar aquell llibre i aquells personatges.
2: Ah, sí.
1: Tu els has enyorat? Són els teus amics? Què és això que s'acabi? És indignant. I llavors te'ls endús i estàs pensant en ells, o fins i tot mentre l'estàs llegint, i en aquell moment estàs fent altres coses, i vas pensant en aquells personatges que t'estan acompanyant com si fossin reals, absolutament.
2: A mi em va passar, no recordo quina novel·la era, que hi havia un personatge que em queia tan bé que quan el van matar, quan es va morir vaig deixar el llibre, vaig dir,
0: el
2: que em queia bé era el que l'hem matat, tio. No?
0: I vas deixar el llibre.
2: I vaig deixar el llibre, no vaig voler continuar, em vaig enfadar, saps?
1: I després ja... Sí, doncs tu, ja en quin llibre? Ja pot passar al contrari. A veure, hi ha molts personatges que em cauen molt bé i... i no m'agrada que s'acabin. Clar, a veure, per exemple, l'últim llibre que m'ha impactat moltíssim és el de l'Arundhati Roy.
0: El de la seva vida.
1: És el refugi de la meva tempesta, el de la seva vida. A veure, l'Arundhati existeix, podria anar a l'Índia i fer-me amiga seva.
0: Home, i voldries conèixer la seva mare, no?
1: No, la seva mare no, no, però sí que veure fotografies...
0: Que és un ser detestable, sembla.
1: Veure, però també és apassionant, és fascinant, aquella senyora, produeix moltes contradiccions. Jo em vaig fer amiga, ella no ho sap, però jo em vaig fer amiga.
2: Som molt amigues.
1: Però som molt amigues, l'Arundhati Roy i jo.
0: I no hi ha paraula per això.
1: No, no, t'has fet amic. No, clar, clar. És una persona absolutament real. I en aquest cas, ja et dic, seria una excepció perquè no és de ficció. Però també podria incloure gent de ficció. Elizabeth Bennet és l'amiga de molta gent, en aquest, no? La protagonista d'Orgull i Prejudici.
0: Sí, clar.
1: I és real, no fotem, no?
0: Serveix en sèries aquesta paraula? Vull dir que ens
1: sí,
0: serviria...
1: Sí, però...
0: Jo, la família de Shameless, per exemple, jo vull viure un temps amb ells.
1: Sí, podria passar el que passa...
0: No vull acabar-la perquè no els vull enyorar.
1: En els llibres hi ha una cosa, que tu montes la pel·lícula de com són físicament i ètica. L'Arundhati seria una excepció, no? Però cadascú es munta la seva Elizabeth Bennet, perquè no hi ha tampoc gaire descripcions, ni falta que fa. I aleshores aquest exercici neuronal que fem d'imaginar-nos aquests personatges... Això la sèrie, l'audiovisual, t'ho dona fet.
0: Clar.
3: I al final és un actor, també, que sí que existeix. De,
1: llavors
3: de
1: hi ha una
3: actriu
1: interposada que tu ja li veus la trampeta.
0: D'acord, val. Sí, amb el llibre és molt més suggerent, evidentment. Sí, sí,
1: tu
0: sí,
1: em passes bastant més.
0: Sí. Què més?
1: Un llibre, una paraula per la promiscuïtat lectora. Quan tens oberts...
2: 15 llibres.
1: Sí, anava a dir 5 per dissimular.
0: Doncs és que és perfecte, promiscuitat lectora, perquè vols una altra...
2: Ja la tens,
0: perquè ja la tens.
3: Una paraula,
1: però
3: no
1: clar,
3: dues.
1: Que fos allò, enyorament, amor, dol... No?
2: Ja.
1: Promiscuïtat, aquesta cosa.
0: Tot junt, promiscuïtat lectora. Ja
1: promiscuïtat lectora, no? Sí, no?
0: Quants llibres podeu estar llegint alhora?
2: Uf, molts.
0: Molts?
2: Moltíssims.
1: Perquè passa coses que també fan falta paraules, que és... Quan els llibres no t'atrapen repetidament, tu... No t'ha passat, Josep, que enganxes tres, que dius, me cago en l'olla.
2: Ja. Yeah.
1: És que no, eh? És que no. I dius, va, el següent sí.
2: Sí, sí.
1: Llavors els deixes... Allò va, aquest segur que sí.
0: Llavors, I els deixes, eh?
1: Els deixes a la meitat, sí, home, sí, el temps és or, i escolta, jo li dic un temps al que ve realment de gust, altra cosa si és per feina, eh?
2: Sí, clar, és que anava a dir, jo és que hi ha moltes coses que les llegeixo per feina i llavors, clar, és diferent. Però... Perquè alguns de feina no te'ls llegeixes sencers. No. Vas a mirar un capítol concret o no?
3: Sí.
2: O,
3: però per
2: plaer, o la bibliografia.
3: Per plaer teniu un llibre sempre.
1: No,
3: o
1: no, més,
3: de...
1: oh, no, més, més, més.
2: Ah. Uns quants.
1: Més.
2: Uns quants.
1: Sí,
0: no, jo tant. Màxim dos. No puc... És una
1: taula. A veure, jo li dedico intensament la vida a un, però sempre en tinc dos o tres. Val? Sí, sempre els tinc allà. I una
0: a dos llocs diferents o un sobre l'altre? No, és que és important, això.
1: No, la toleta nit una mica desordenat, alguns a l'e-book... Sí, sóc una mica caòtica. Jo no... Saps aquells reportatges de... L'escriptora ara ens ensenyarà la seva biblioteca i dic, per favor, que no m'ho demanin mai, per favor, perquè no.
0: Perquè és un caos i
1: és
0: estan els llibres...
1: És molt poc normativa i no té cap mena d'encant, ja està. Aquests són els meus llibres.
0: Vinga, un altre, que
2: tenim
0: temps...
2: Jo, de fet, hi ha una cosa que faig, que és que tinc un cert tipus de llibres, que és el d'anar a dormir. Perquè la majoria de llibres em desvetllen. I llavors, si estic llegint, depèn de què, i vull anar a dormir, ostres, i llavors ja tinc novel·les negres
0: aquest?
2: Que són els...
0: novel·la negra.
2: Novel·la negra.
0: T'adorms en la novel·la
2: sí,
0: negra?
2: Sí, em va de meravella.
0: Jo assaig, que m'encanten, sí. Però assaig...
2: Clar, però és que l'assaig a mi m'interessa, llavors...
0: No, a mi també, no estic dient que no m'interessi.

0: Estem a parelles de fet amb l'Anna Manso i en Josep Pedrals. Mira, l'Antònia Font els hi sobren les paraules, sí. I l'Anna està a la recerca
1: allà, a la recerca de paraules. De paraules. A veure si m'ajuden a buscar-les, els Antònia.
0: Són molt boniques les que has dit, però va, tenim temps per un parell més, va.
1: Mira, per exemple, aquesta necessitat de tenir el llibre físicament, aquest fetichisme literari, I això va lligat també, per exemple, a mi m'està passant ara quan has perdut, quan jo necessito, ho sento, ho necessito, tenir alguns llibres físicament a la vora, i quan algun l'has perdut de vista. I aquesta angoixa. Mira, jo tenia un llibre de la Caitlin Moran signat per ella i l'he perdut, no sé, algú l'hi vaig deixar.
0: Ah, sí, però quin, el de ser famosa o el primer?
1: No, el primer, el de com
0: sí,
1: ser
0: com
1: una
0: ser
1: dona.
0: Una dona.
1: I aquell llibre jo de tant en tant m'agafa el neguit de no, ha d'estar per casa.
2: Ha de ser algun lloc, sí.
1: Ha de ser algun lloc.
0: Però
1: no,
0: l'has deixat,
1: no
0: potser.
1: L'hi devia deixar algú.
0: És a dir, tu ets el...
1: Faig una crida aquí, sisplau, si algú l'hi vaig deixar, el llibre... que me'l torni.
0: Ets les que t'emprenyes quan no te'l tornen.
1: A veure, és que no me n'en recordo, llavors no me'n puc emprenyar, sí.
0: Qui era, Joan, que ens deia que mai de la vida deixava un llibre? La Irene Cordón?
3: La Susana Ruiz, potser?
0: Susana Ruiz, pot ser?
2: Home, és que...
3: O Sílvia Soler m'està sonant, també.
0: No ho sé.
3: Ai, ara no
0: ho
3: sé.
2: O el pare deia...
0: O en Pedrals, que vam anar a la seva biblioteca.
2: Si el deixes, per què et penses que tornarà?
1: Exacte, és un risc. Ah,
3: Irene Cordón, també.
1: Però jo els deixo i faig una fotografia a la persona que l'he deixat allà.
3: Sí, que vam anar a la seva biblioteca.
0: Sí, és que vam anar a la biblioteca, estic pensant, de la Irene Cordón.
3: I de Josep Pedrals, també.
0: Ara anirem a la de l'Anna Manso, que no la vol veure. I la de Pedrals. L'has espifiat, Anna Manso. Ara vindrem a veure-la. No, un Sant Jordi, ens encanta anar a les biblioteques. Vam anar a veure la de Josep Pedrals i té com tres capes de llibres endreçades, perquè és històrica aquesta biblioteca.
3: Sí, sí. Clar, de fet, és un pis de l'Eixample, és la biblioteca.
0: Dedicat a...
1: Clar, no.
0: Val, una paraula per tenir el llibre físicament, m'agrada molt.
1: Sí, eh?
0: I aquesta angoixa
1: de la pèrdua del llibre que necessites tenir, sí. No? I després una paraula que també així és divertit, una paraula per quan mentim. Has llegit aquest autor?
2: Sí, clar.
1: I què t'ha semblat? Molt bé, molt bé.
2: Això
1: perquè no tens els nassos, no tens els nassos en un entorn determinat.
0: Una cosa, o sigui, per exemple,
1: no
0: 100 anys de soledat, no?
1: Que
0: és la
1: no, jo
0: clàssica.
1: Que a mi què t'ho diré?
2: Saps que a mi no em va agradar, tio?
1: Jo vaig començar i no m'interessa, i ja vaig deixar.
0: També?
1: Sí. No sé, a mi...
0: Els que venen de taronja avui, que coincideixen, no els hi va agradar?
1: Sí. No.
0: Tenen sí, de cap
2: I em sap greu, vull dir... Ja. Però, i m'agraden altres coses del García Márquez.
1: I tant,
2: Márquez,
1: és molt bon escriptor,
0: No
1: que serem nosaltres per negar-ho,
2: Sí, sí, exacte.
0: Mira, però mentiu, normalment,
1: De vegades per mandra.
0: Per la mandra, no?
1: Ah, per mandra. Què tal? I després, quan tothom connecta amb un autor o autora i tu no hi connectes, a mi em passa amb Murakami. Ho he intentat tantes vegades i no em diu res. I ho he intentat, perquè llavors penses, mira, no,
0: no. Dius, has llegit cap a l'orilla i dius no.
3: Jo vaig començar el de la ciutat, una de la ciutat de los muros, la murallada, no sé com és el llibre.
0: No sé
1: i aquesta mena de, no sé com dir-ho, no? D'aïllament que dius alguna cosa em falla, la neurona, que a tothom li agrada i a mi no, i canònicament és bo, i tu no hi ha manera d'entrar-hi. I ho he intentat, moltes vegades. I a mi a dir, mira, prou, ja està. Aprendre ben,
0: Clar, ja està.
1: Sí, bueno, no i una cosa, vosaltres
3: imagineu-vos
1: si
3: em va agradar que no me'n recordo el títol.
1: I quan us... Jo, per exemple, això m'ha passat amb Guerra i Pau, quan es mor el príncep Andrei. Aquella plorada que vaig fer a mitjanit, que no podia parar de llegir, però aquell personatge es mor, però què, te'n plores? Que vaig pensar ara, també per elles i t'espectes, pensar que m'he xalat. No sé, que m'han trucat perquè s'ha mort algú real. Aquella... Però plores amb un sentiment, això, com si fos real.
0: Home, saps en quin llibre vaig plorar la primera vegada? Amb Vida i mort de Jordi Freginals.
2: Home, la vida i la mort... Sí,
1: ja, no me l'he llegit, ara anava a mentir? No.
2: Pous i Pagès.
0: Era, literatura catalana d'aquelles, de l'època de Laura, la ciutat dels Sants.
1: Sí.
0: Doncs...
2: Hi
0: ha un moment,
2: Pagès,
0: és que és boníssim, i ningú l'ha llegit, aquest llibre. Mira... No te'l deixo, ara te'l compro.
1: No, ja me'l compro.
0: Però li surt com, no dic res, li surt una pupa al llavi i allò va desenvolupant... se m'ha quedat gravat i ja no vaig poder parar de plorar. Anna Manso, Josep Pedrals, acabem amb Antònia Font, no?
1: Sí.
0: Que no està sonant.
1: amb alguna cançó holandesa, que anem de clips grans,
3: aquesta setmana estem tenint problemes informàtics. Estem actualitzant els softwares, com ha dit, no, Anna? Que...
2: Ens podem dir la taronja mecànica.
0: L'altre dia
1: la taronja mecànica m'agrada molt.
0: Sí, tant. Doncs nosaltres ara tenim moments a dir, no? Diem
1: sí,
0: sempre.
1: Sí, no passa res.
0: Quan
1: no passa res.
0: És allò, allarga, que
3: ah, mira, ara sí,
0: que
3: crec que ja torna a... Ja en tornem a tenir...
0: Ara comença a sonar.
1: Seu un altre.
0: Manso Pedrals, ha estat un gust. Que bé,
2: igualment,
0: que us hagueu retrobat
2: gràcies
0: avui.
2: Gràcies.
0: Vinga. I ja tornarem a coincidir segur.
2: Perfecte.
0: Abraçada, 2 minuts.
2: Igualment.
0: I tenim aquí l'Oasi Polític.
2: Igualment.

0: al balcó.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: ¡Valorado!
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: En Murcia, Sevilla y Jaén hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 14 de agosto, Eurojackpot de la 11 entregó más de 900.000 euros en premios. Así que les podéis felicitar forever, lo que dura los premios. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
4: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
6: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
5: Y con menos esperas.
6: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Al teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Imma Colomer és una actriu extraordinària, com ho demostren els últims papers a la Sala Beckett fent Dinamarca amb Pere Arquilluer o al Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique, al Barquer. El Lliure, precisament, està d'aniversari i Imma Colomer en va ser una de les fundadores l'any 1976, ara fa 50 anys. També va ser una de les fundadores del grup Comedians. Ha guanyat un munt de premis, el Margarida Xirgo, Premis Butaca, el Ciutat de Barcelona o la Creu de Sant Jordi el 2023. L'hem vist a sèries com Vent del Pla o Laberint d'Ombres. Tot i patir un trastorn neurològic crònic, no ha deixat de treballar, tant dalt de l'escenari com dirigint. Com a directora, recordem Afterplay o Penso en You. També ha estat impulsora del projecte Vaca, una associació creada per visibilitzar la feina de les dones dintre del sector de les arts escèniques. Va començar treballant de mestra, però per sort per nosaltres, de seguida va veure clar que volia fer teatre i es va formar a l'Institut del Teatre i a Nova York. Amb 80 anys, Imma Colomer no té cap intenció de jubilar-se.
8: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
9: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
10: Hòstia, m'encanten!
9: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
11: Ho haveu sentit?
9: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia a partir de la una, a la SER i SER Catalunya, la ràdio que enganxa.
12: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
13: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu et generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
12: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. Yeah.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Amb Cancelo ja presentat, ara sí, al Barça només li falta una peça, el 9. La porta de Julián Álvarez encara no està tancada del tot, però Deco ja comença a treballar amb algunes alternatives. Som dijous, 19 d'agost, amb el Toni Suárez del control tècnic. Falten 11 dies de mercat intensos a Can Barça.

0: I quan passa un minutet de 2:15 de la nit, arrenquem la graderia del balcó parlant del Barça, que ara ja sí, està centrat en el debut a la Lliga d'aquest diumenge a 2:15 de la nit, el Martínez Valero contra l'Elx. Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Núria, bona tarda.
0: Avui el nom propi a Can Barça ha estat el de Joao Cancelo, perquè avui sí, Santi ja ha estat anunciat i també presentat com a nou jugador del Barça.
1: Per tercera vegada, les dues anteriors com a cedit, avui ja en propietat fins l'any 2029, assignat per 3 temporades. Cancelo té el rècord i l'orgull de ser el futbolista amb més presentacions de la història del club. Joao Cancelo ha estat acompanyat de Jorge Mendes, que s'ha reunit amb el club. És també el representant, per exemple, de Marc Casado, que ha d'activar la seva sortida en els propers dies, però avui tocava dia Cancelo, que diu que ja està per posar-se a les ordres de Hansi Flick.
2: He parado mucho tiempo, la verdad. He tenido 2 semanas de vacaciones y luego empecé a entrenar. Pero eso del míster contar conmigo, tienes que preguntarle a él. Pero yo estoy listo para jugar.
1: Un Cancelo que ha explicat que va ser molt especial, molt emotiu per ell guanyar la Lliga, que era el títol que volia guanyar amb aquesta samarreta, la del Barça, que sempre ha volgut vestir, i que va poder doncs guanyar aquest títol de Lliga i que ara el Barça ha d'aspirar a tots els trofeus d'aquesta temporada.
2: En la segunda parte de esta temporada pasada pudo lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de niño y me quedaba esa Liga también para tener las que quería en el currículo y bueno, pero el amor por el Barça, de representar el Barça, siempre es el mismo y estoy muy feliz de estar aquí.
1: Explica't que s'identifica molt amb la manera de jugar del Barça. Ja ho havia fet en les anteriors presentacions, ho recordo, la penúltima, va ser fa 6 mesos, per tant la tenim recent, i sempre diu que és el club de la seva vida, on sempre havia volgut estar, des que va estar al València, ho va intentar i no va poder fitxar pel Barça, i que s'identifica molt amb la seva manera de jugar. Avui ha recordat a Dani Alves, ha dit que ha estat el seu únic ídol al futbol, que hi ha grans jugadors al lateral dret, però el seu referent és Dani Alves, i sempre s'havia identificat amb la manera de jugar del Barça i de Dani Alves, i ha explicat que Rodri, en les converses que ha tingut amb Cancelo, perquè recordem, es coneixen del Manchester City, també li ha explicat que s'identifica molt amb la manera de jugar del conjunt blaugrana.
2: El de Rodri, creo que es un jugadorazo, ha ganado un balón de oro hace poco y creo que él se podría adaptar a cualquier equipo y decidió venir aquí. Eso es una persona que le gusta estar aquí, le gusta el club también. Yo creo que también, como yo, se identifica mucho con la forma que es el Barça, que juega el Barça. Y entonces yo creo que el Rodri, si está bien, será seguramente una pieza clave de nuestros éxitos.
1: I per últim, motiva al portuguès Cancelo jugar i guanyar contra un altre portuguès com Mourinho?
2: No motiva a ganar a quien sea, no solo al Madrid, como a todos los equipos que juegan contra nosotros. Porque soy un tío competitivo, soy un tío que gané muchas batallas de mi vida, yo soy un tío que me gusta no solo ganar al Madrid, pero ganar a cualquier equipo que nos enfrente, y creo que tenemos un gran equipo para competir con cualquier uno.
1: El seu somni és guanyar la Champions, però poc a poc, i bona lletra, ha estat la tercera presentació de Joao Cancelo amb la samarreta al Barça i l'última.
0: Clar, Santi, Cancelo ha dit que està per jugar ja d'allà. Clar, l'hem d'esperar diumenge o és massa just?
1: Per mi és massa just, perquè no sabem si estarà inscrit. Per un tema de timings, potser no arriba el permís de feina a temps, o... És que no sé, és l'únic que em balla de si estarà inscrit. Els altres sí que diuen al club que estarà inscrit sense cap mena de problema. Cancelo no ho saben. Si està inscrit, jo crec que arrencarà des de la banqueta, que no el volem de titular, i que la titularitat l'ocuparà Alejandro Valde.
0: Just ara t'anava a preguntar, Santi, precisament per això, perquè cada estiu a aquestes dates estem pendents de inscripció amunt, inscripció avall, si els fitxatges podran jugar, si no. Aquest estiu, si més no aquesta hora de la tarda, sembla que tindrem tranquil·litat i que el Barça, ho deies, els podrà inscriure, eh?
1: Esperem que sí. Això és el que confia el club. Ara mateix té 18 jugadors inscrits. Dels 18, 3 estan apartats perquè han de buscar una sortida. Per tant, en tindria 15. I hi ha 2 porters. Per tant, de camp serien 13 de primer equip. Però sí, diu el Barça que a les properes hores, a partir de demà, ja tindrem els futbolistes que pertoca inscrits, a Rodri, a Gordon Adeyemi, els fitxatges estaran inscrits, hi haurà d'altres inscrits amb el filial, Xavi Espart, Álvaro Cortés, Bisibu, aquest futbolista que ha incorporat el Barça de la Lliga Belga, i la previsió del Barça és que estiguin tots, i ho comparteix la Lliga també, creuen que no hi haurà cap mena de problema, per tant concorden totes dues versions aquesta temporada, és que abans del primer partit contra l'Elx de diumenge a 9:45 de la nit estaran tots inscrits.
0: Clar, Santi, ara ha arribat Cancelo, ha arribat Rodri, al Barça li falta un meló, que és el del 9, han sortit Ferran Torres, ha sortit Lewandowski, sembla que l'opció Julián, no, Santi, s'acaba de tancar pràcticament del tot, però clar, aquí el Barça té deures a fer i hem de veure com acaba tot plegat.
1: A veure què passa el cap de setmana amb Julián. Jo vull veure.
0: Si Julián no tanques la porta, eh?
1: El club no. El club fins dilluns l'espera. Això és el que ens diuen des del Barça. Jo continuo pensant que el Barça, perquè l'Atlético no li vendrà a Julián, el Barça no obtindrà a Julián Álvarez. Però el club, el que et diuen, i això és informació, després cadascú... O sigui, jo crec que és impossible, per no dir molt difícil, que el Barça fitxi a Julián Álvarez. Però això és la meva opinió. Quan tu consultes a fons del club, el que et diuen és que encara no està descartat i que fins dilluns calma. Per tant, en el fons de l'ànima d'algú dels que dirigeix els despatxos del Barça esperen un moviment de Julián aquest cap de setmana. Veurem si es produeix o no, jo ho veig molt difícil. Julián Álvarez ja sap de veu de Gilmarín que ni per 499 milions d'euros el deixen sortir a Barça i Real Madrid, per tant jo ho veig difícil. Però la informació que ens diuen des del club és que esperem que s'esperen a dilluns, que fins dilluns no descarten Julián Álvarez. Això no vol dir que el Barça no estigui treballant en un pla B. Ho està fent, de fet, des de l'inici del mercat. Ja hem explicat a l'antena de Ser Catalunya, ho vam fer abans que comencés el mercat, que la prioritat era Julián Álvarez, però que hi havia alternatives, i una de les alternatives que més agradava era Lautaro Martínez. L'operació a Lautaro Martínez és complicada, perquè és anar-li a fitxar el número 10, capità, buc insigne de l'Inter de Milà, a dia 20 d'agost, per tant, a 10 dies de tancar el mercat, és difícil, però és un dels noms que agrada. Hi ha d'altres, hi ha 3-4 opcions. Luis Suárez, per exemple, que havia sortit de l'Sporting de Portugal, va ser un oferiment dels seus agents al Barça i no contemplen fitxar Luis Suárez de l'Sporting de Portugal. Tampoc és que hi hagi hagut grans moviments o grans consultes per altres futbolistes com Mikel Tadze, com altres noms que han anat sortint. Lautaro sí que ens consta que agrada, sabent el complicat que és l'operació, sabent també el complicat que és l'operació de Julián Álvarez, i el que ens diuen és que volen reforçar la posició del davanter, alguna cosa faran, però que no fitxaran per fitxar. És a dir, no malgastaran diners per un futbolista si no veuen clar que ha d'arribar aquest futbolista i rendir bé al pla que té futbolístic Hansi.
0: Doncs a 20 d'agost el Barça encara ha de tancar aquesta carpeta del 9, per tant fins al cap de setmana pendents del que pugui passar amb Julián, i si no, ens ho explica el Santi Ovalle, el Barça ja treballa amb alguna alternativa. Santi, moltíssimes gràcies, t'esperen uns dies intensos.
1: N'hem tingut de pitjors.
0: Això és veritat.
1: Mercats.
0: Sí, això és
1: ja
0: veritat.
1: Ho tenim tot ben apamat, la majoria de feina està ben feta, falta rematar-ho amb el nou i sencer acabó.
0: Una abraçada, Santi.
1: Adeu, Núria, fins demà.
0: Passen 9 minuts de 9:45 de la nit, una petita pausa i més coses a la graderia.
3: La graderia del balcó.
4: Hola, esto te interesa.
5: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
4: ¿Y lo del sorteo?
5: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
7: Tiri, tiri, tiri.
8: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
9: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
8: ¡Qué buen servicio!
9: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: La graderia del balcó. Núria Vilamala.
0: 4 minutets i arribarem a 3 quarts de 9 de la nit. El Barça, ho comentàvem, debutarà aquest diumenge, però la Lliga ja està en marxa des del cap de setmana passat i a dia d'avui, a aquesta hora, el líder és l'Espanyol. Un Espanyol que aquest diumenge rebrà ni més ni menys que el Real Madrid de José Mourinho a l'RCD Stadium. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Núria.
0: I a la prèvia d'aquest partit, avui, al que t'hi jugues, hem tingut un gran protagonista.
7: Sí, hem pogut parlar amb Unai Núñez, central basc que ha arribat a l'Espanyol per reforçar la defensa. Un Unai que tindrà una tasca important en aquest Espanyol Madrid, que serà ni més ni menys que aturar Vinicius.
10: Vinicius, bueno, yo creo que lo ha demostrado ya muchos años, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y pues bueno, es difícil de parar, pero bueno, nosotros intentamos hacerlo nuestro trabajo y pues alguna patada o alguna faltita pues le caerá, él se quejará. Yo no soy de los que busca jaleos dentro del campo ni nada, ni fuera tampoco. Yo intento hacer mi partido, que es que no meta ningún gol y que pues eso, él no los meta o que no tenga ocasiones de gol.
7: Unai va arribar fa una setmana a l'equip blanquiblau cedit del Celta de Vigo i tot i fer poc que està a les ordres de Manolo, ha reconegut que de moment li agrada tot del tècnic.
10: Pues todo. Y lo que más me llama la atención es la intensidad con que lo vive, con la manera en la que pide de apretar a los jugadores de arriba. Luego también estamos trabajando la salida de balón, el lateral o uno de los laterales que se cierre más para poder dar una salida de balón. Bueno, la verdad que hay muchas cosas que me gustan.
7: L'Espanyol Madrid és dissabte a 9:45 de la nit. Un Espanyol que, per cert, ja té patrocinador, serà Arc Tempus, un grup vinculat al món de l'inversió immobiliària, entre altres, i que ha generat polèmica entre els aficionats pericos.
0: Gràcies, Laia. Cap a Girona.

0: I demà arribarà el torn del Girona, que jugarà el segon partit de Lliga. Ho farà a les 9 de la nit contra el Còrdoba. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Núria.
0: Però més enllà del partit, el Girona té molts fronts oberts al mercat de fitxatges. Comencem parlant de sortides, Arnau, perquè un jugador que fa les maletes és Ivan Martín.
1: Sí, marxarà del Girona per jugar al Racing de Santander, un fitxatge que s'hauria de fer oficial les properes hores, ja que el jugador ja és a Cantàbria i que s'ha tancat per la xifra de 3 milions d'euros més un en variables.
0: I un altre Arnau que pot tenir el futur lluny de Girona és Minsu.
1: Sí, el Rangers es vol fer amb el jugador del Girona i vol pagar la seva clàusula de 10 milions d'euros. Ara mateix depèn d'ell la decisió del jugador, però tot apunta que efectivament marxarà. Tant ell com Ivan Martín, recordem, per això van ser titulars el diumenge i de fet Minsu va ser un dels millors de l'equip.
0: I veurem com acaba la situació d'Arnau Martínez. Ja us hem explicat aquests dies que ell ho té tot acordat amb el València, però falta l'acord entre clubs que ara mateix està lluny de resoldre's i avui Arnau ha parlat el representant del jugador.
1: Sí, assegura que es troben en un punt mort per culpa de la passivitat del club, ja que no li han ofert una renovació del seu contracte, però tampoc han fet cap esforç per negociar amb els altres clubs que es volen fer amb el jugador. Segons l'Anziotti, l'Arnau creu que està en un moment clau per la seva carrera i que no se sent recolzat pel club. Un Arnau que, tot i així, ha entrat a la convocatòria del partit de demà, juntament amb el propi Minsu, Àlex Moreno, que també té ofertes per sortir, i Benat, tot i el malentès de la setmana passada. Queden fora d'aquesta tant Unahi com Tsigankov.
0: Falten dies intensos al mercat del Girona, però, Arnau, a tot això, la bona notícia és que el Girona sí que ha tancat una nova incorporació.
1: Sí, té un acord tancat per l'arribada de Mauro Furtado. Es tracta d'un central portuguès de 18 anys que, si res es torça, arribarà al Girona els propers dies.
0: Gràcies, Arnau. Més coses a la graderia.

0: Ahir el Barça va disputar el Gamper al Camp Nou. Demà serà el torn del Barça femení, l'AIA, que jugarà contra el Brighton al Johan Cruyff.
1: Sí, exacte. També com va passar ahir amb la selecció masculina, hi haurà presentació de l'equip i també parlaments on hi haurà novetats en la capitania. Era una mica un secret a veus, però Patri Guijarro passa a ser la primera capitana del Barça, seguida de Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana, bon matí.

0: un secret a veus, però Patri Guijarro passa a ser la primera capitana del Barça, seguida de Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham Hansen. Per tant, demà escoltarem a l'agradaria les paraules de Patri, també de Pere Romeu, en aquesta primera temporada sense Alexia i on l'equip aspira als 5 títols.
1: Seràs tu, Laia, el Johan Cruyff?
0: I seré jo, sí.
1: I us ho explicarem demà a l'agradaria.
0: Exacte.
1: Gràcies, Laia.
0: A tu.
1: Al bàsquet.

0: aquí a la graderia del balcó, marxem cap a Manresa, cap a casa de la Sier Chaves. Què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Núria.
0: Avui venim a prop de casa teu perquè aquests dies els equips catalans de la Lliga Endesa ja es comencen a posar en marxa. Un d'ells, el Kids Anàs Manresa, que a Sier ho fa aquesta temporada amb moltes cares noves.
1: Doncs sí, un Manresa pràcticament nou, només continuen 3 jugadors de la temporada passada. Han arribat 10 incorporacions, l'última precisament ho ha fet avui. JD Notay va ser escolta nord-americà de 27 anys i amb ell el Manresa dona per tancada la plantilla. Per tant, moltes cares noves, molta feina per davant aquests primers dies per començar a construir automatismes i donar forma a l'equip d'Ocampo.
0: El bàsquet t'ho està posant difícil amb els noms, a Sier, eh?
1: El Barça i el Manresa. Mare meva.
0: I avui, a Sier, estàs molt ben acompanyat d'un dels jugadors que continua a Manresa aquesta temporada.
1: En Ferran Bassas, que és precisament un d'aquests 3 jugadors que continuen, va arribar al Manresa al desembre amb la temporada ja començada, renovat fins al 2028, i aquest estiu afronta per primera vegada una pretemporada completa a les ordres de Diego Campo, així que ja t'escolta, Núria, Ferran Bassas a la graderia al balcó.
0: Ferran Bassas, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé, il·lusionat amb l'inici d'aquesta pretemporada i bueno, amb ganes, no, d'arrencar i de conèixer, d'anar fent grup amb tots els nous jugadors.
0: Com van, Ferran, aquests primers dies de pretemporada?
2: Bé, una mica com cada any, no? Retrobant-nos amb els que ja ens coneixem de l'any passat i a poc a poc doncs, anar coneixent els nous, que en són molts aquest any, no? Però bé, a poc a poc doncs, anar construint equip.
1: T'agraden a tu, Ferran, les pretemporades? Perquè, clar, són moments, són setmanes de molts entrenaments, de molt de físic, de competir poc.
2: Prefereixo la temporada en si, no? Prefereixo la competició, però evidentment és part del procés i és molt necessari i important, no? Jo crec que, i més ara, no? Que a més ens trobem en un moment de reconstrucció com a equip, de plantilla, i per nosaltres és necessari aquestes setmanes d'entrenaments, de fer coses també fora de la pista, no? Ja ho ha dit en Diego abans, no? De juntar-nos per dinar, per conèixer-nos, per saber més els uns dels altres, que això ajudarà a fer una bona química i el portar-nos bé com a grup fora de la pista ajudarà després a competir millor.
1: Ho dèiem, continueu 3 respecte a la temporada passada. Com veus l'equip?
2: Bé, veig que s'ha fet un molt bon treball des de l'estaf i el club per suplir les baixes que hi ha hagut. I veig un equip molt de físic, que s'ha fet una millora en quant a jugadors més físics o més atlètics, que és una mica cap a on va el bàsquet, no, actualment. Però a la vegada doncs, jugadors amb molt de talent a totes les posicions i una plantilla potser un pèl més llarga que la temporada anterior, tenint en compte que jugar a dues competicions doncs, és molt exigent.
0: Aquesta és una pretemporada atípica, ho explicava en Ferran. Clar, com és arrencar amb una reconstrucció gairebé completa de la plantilla, com és el cas del Kids Anàs Manresa aquesta temporada?
2: Bé, és difícil i no ho hem de negar, perquè un equip, doncs, per construir un equip, per construir una manera de jugar, doncs es necessita temps, no? I com més jugadors coneixen aquesta manera en la que es vol jugar, en la manera en què en Diego vol competir, doncs requereix un temps i amb tantes cares noves, doncs requerirà això, no? Fer molt d'equip, fer moltes coses junts, implicar-nos i els que ja hi som de l'any passat, doncs ajudar els nous.
1: Clar, al final són moltes cares noves, alguns conceptes que s'hauran de treballar des de zero, no?
2: Sí, però bé, d'això també es tracta, eh? I les pretemporades són per això. En Diego ho ha dit molt bé abans, que els que ja hi som de la temporada anterior, com som en Pierre, Lugo i jo, doncs tindrem molta importància en aquest paper, però també el que és l'estaf, no? Llavors, bueno, intentarem ajudar-los de la millor manera possible perquè es puguin adaptar i entre tots doncs, fer un equip molt competitiu.
0: I a nivell d'objectiu

0: objectius ja pensant en la temporada, Ferran, veus el Manresa sent competitiu?
1: Sí, evidentment. Evidentment, sent ambiciosos, tocant de peus a terra i treballant, doncs, veig un equip que pot fer un molt bon paper.
0: Sé que em diràs, Ferran, que el primer, òbviament, és aconseguir la permanència, però quins objectius us plantegeu aquesta temporada? Veieu factibles els play-off?
1: L'objectiu és la permanència i hem de treballar per això.
2: I la Copa? Al final, la temporada passada no va poder ser, però veníem d'una temporada en la que sí que es va poder competir per la Copa. Són dos anys acabant, realment, allà molt a prop de la vuitena posició. La Copa, fent una bona primera volta, ho veieu factible?
1: És que l'objectiu, més enllà de fer Copa, de fer play-off, de passar rondes d'Eurocup, l'objectiu ha de ser construir un equip que pugui competir al màxim. I això ens ho donarà el treballar dia a dia, el fer un bon grup. No podem pensar més enllà de l'intentar millorar i de jugar el millor possible, no? Dintre de les nostres capacitats.
0: Són dues temporades consecutives, Ferran, amb el Quitzanes Manresa acabant desè a la Lliga Endesa. Clar, això també demostra com de bé s'estan fent les coses en un club com és el Quitzanes Manresa.
1: Sí, perquè a més els equips, no, amb pressupostos alts, veus que sempre hi ha algú que punxa, no? Sempre, per molt pressupost, si no fas les coses bé com a club, que és el que sí que fa el Manresa, no? Doncs acabes patint. I nosaltres, doncs, intentem des de la humilitat, no? Des del treball, des del sacrifici, lluitar i estar el més amunt possible. Però ja et dic, l'important ara mateix és construir un equip que pugui, doncs, donar el màxim dintre les nostres capacitats.
2: Quina creus que és la clau d'aquest club? La clau que aquest club funcioni també en una ciutat com Manresa?
1: Ho ha explicat molt bé abans en Diego, no? I el que ha dit, no, és que el club representa una ciutat i una comarca, no, que té unes característiques que són el treball, l'esforç, el sacrifici, amb una humilitat ben clara, no? I el club, doncs, segueix una mica aquestes característiques i la representa a tot arreu on va.
2: I l'equip? Quina serà la clau de l'equip aquesta temporada?
1: La unió que puguem tenir com a grup, el treball. Al final som un club petit i amb unes limitacions, però a la vegada, doncs, treballarem al màxim per poder explotar al màxim aquestes característiques i la unió i el treball han de ser claus.
2: I a Europa, torneu a competir a l'Eurocup, ho ha dit el Diego, serà hi ha un grup molt, molt potent, molt complicat. On veieu el vostre sostre?
1: No, és que no ens hem de posar sostre, no? però ja et dic, i segurament em repetiré, que hem de ser molt, molt treballadors, hem de fer un bon grup i hem de lluitar per arribar el més lluny possible, però evidentment tenint en compte que som el Quitzanes Manresa i que el nostre primer objectiu és la salvació de la CB.
0: I deixa'm preguntar-te també, Ferran, una mica a nivell personal, perquè tu vas arribar al Manresa al desembre gairebé, no?, com una solució per un moment puntual, ara has renovat, continuaràs almenys fins al 2028. Creus que ara el teu paper dins d'aquest projecte ha canviat del tot?
1: Bueno, estic molt content d'estar aquí, de repetir, d'haver-me quedat. Quan vaig arribar venia d'una situació molt dolenta i el Manresa en Diego en concret em van canviar, no? I jo estic superagraït i ojalà pugui seguir aquí molts anys més, no? però ara mateix, doncs, molt agraït de poder seguir aquí, de poder ajudar al màxim. El meu rol ja s'anirà veient, però jo em sento molt important dins l'esquema de l'equip i et dic, com a veterà ara mateix que sóc, junt amb en Pierre, doncs intentaré ajudar des de l'experiència, des de l'exemple, no? Liderar des de l'exemple, que això és algo que en Diego m'ho valora molt i bé, ajudar els més joves i els nous.
2: Perquè sents que aquest any hauràs d'assumir una mica més de lideratge, com t'estàs sentint amb això?
1: Bé, molt còmode, i a més crec que és una característica meva que des de ben jove he tingut, no? Intentar ajudar els demés, intentar ser un exemple dins de la pista i amb això liderar. Hi ha molts tipus de líders, no? Però jo em considero, en aquest cas, un jugador que intenta ajudar els companys, que intenta ser exemplar i que intenta, doncs, des de la meva posició, ser important.
2: Al final, a la base, ja, bueno, la direcció, han arribat jugadors com el Lucas Beaufort, com el Rafa Villar. Continua Lugo. Com et sents amb aquesta competència?
1: Bé, jo sempre dic que la competència és molt bona, perquè ajuda a que hagis d'apretar encara més, que t'hagis d'exigir encara més, i això l'únic que fa és fer-te millor, no? El treballar al màxim, el tenir al teu costat jugadors amb talent i jugadors ambiciosos, doncs ens ajudarà els uns als altres, i evidentment la competència ha de ser sana i tots volem jugar, tots volem ser importants, però buscant sempre el bé comú.
0: Ferran, ja per anar acabant, no sé si tu d'alguna manera sents que ara estàs en un dels millors moments de la teva carrera.
1: Bé, almenys és un moment en què sóc més conscient segurament de tot, no? Quan ets més jove, vas una mica amb el pilot automàtic i no mires al teu voltant, no? Llavors jo ara mateix estic molt agraït d'estar en una situació com la que estic, i des de la meva experiència, doncs, poder ajudar els meus companys, poder liderar des de l'exemple, i bé, sí que és veritat que individualment, doncs, em trobo molt bé, físicament també, tot i l'edat que a vegades pesa, però no, molt, molt content de com estic i de com m'està responent el cos, i bé, sobretot que de cap tingui ganes i em senti i estigui motivat.
0: Doncs des d'aquí ens n'alegrem, Ferran, que estiguis gaudint tant del bàsquet de Manresa, així que moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a la graderia del balcó, i molta sort de cara a aquesta temporada que ara comença.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs fins aquí la graderia d'avui dijous. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:45 de la nit. Ara us deixem amb Hora 25 i l'actualitat esportiva, ja ho sabeu, a 11:45 amb el Larguero. Agafeu paraigües, que vagi bé.
3: La graderia del balcó. Núria Vilamala. Cadena SER.
4: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
5: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última, més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
6: Ostres, però jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
4: Aquí Catalunya, edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada.
7: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
8: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
9: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
8: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella: sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
7: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
10: Amb la meva gent, l'estiu és el millor.
11: És estiu.